0: una mica millor l'espectacle de la Maria Becerra que el que va donar l'Argentina després al Mundial, no?
1: Sí, veient el resultat, sí.
0: Veient el resultat i veient el partit amb d'un i molt clar de la selecció espanyola. Molt bé, doncs amb aquest comentari d'esport sobre la veu de Maria Becerra arribem a les 7 del matí. La informació continua. A l'Hoy por Hoy.
2: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Avui per avui. Cadena Ser Penedès Garraf.
1: Els 40 Summer Live 2026. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles, Parc del Prat. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos, Lau Givert, CH i Lala Lovio. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove de Cubelles.
2: La cubertería de plata de la bisabuela. Las monedas antiguas de oro. El marco de fotos de plata olvidado en el cajón. Convierte en dinero extra tu oro o plata en CIMJUYES. La mejor tasación y dinero al instante. CIMJUYES. En Mara da Deuda, Montserrat 19, de Viladecans.
3: ¿Te imaginas estar dentro del juego de la Oca en versión XXL?
4: Bienvenido a Oca Loca Game, en Vilanova y la Geltrú.
3: Entre 90 y 120 minutos de pruebas, estrategia y risas para todas las edades.
4: Cumpleaños, team building, despedidas o para vivir un día inolvidable.
3: Y en verano, piscina indoor.
4: Ven mañana, tarde o noche.
3: Y después, karaoke y comida.
4: Reserva ya en ocaloca.com, loca con K.
3: No se juega, se vive.
5: Hola, soy en Sergi Pujol, de Gestingral. I si et dic que la fiscalitat personal no hauria de ser complicada? Quan parlem d'impostos, renda o patrimoni, el més important és entendre què estàs fent i per què ho fas. A Gestingral assessorem particulars perquè prenguin decisions fiscals amb criteri, anticipant-se, evitant errors i aprofitant allò que la normativa permet. Declaració de renda, patrimoni, herències o planificació fiscal. T'ho expliquem clar.
6: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.
7: Recordes aquella nit que vas trepitjar per primera vegada una discoteca? La nit que van presentar-vos? Tots aquells moments van tenir la seva pròpia banda sonora. Reviu-los amb una sessió dels 40 clàssics.
8: El diumenge 26 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, el closing de la Salt Market, el punt de trobada de l'estiu, a la Masia Vilanoveta, al carrer de la Masia Nova de Sant Pere de Ribes.
7: Els 40 Clàssic en marquem el ritme amb la música dels 80, 90 i 2000 amb els DJs Josep Bartomeus i Sergi Sánchez.

0: hoy.
1: Cadena Ser Penedès Garraf.
2: Recordes aquella nit que vas trepitjar per primera vegada una discoteca? La nit que vam presentar-vos? Tots aquells moments van tenir la seva pròpia banda sonora. Reviu-los amb una sessió dels 40 clàssics.
3: El diumenge 26 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, el closing de la Salt Market, el punt de trobada de l'estiu, a la Masia Vilanoveta, al carrer de la

0: Els 40 Summer Live 2026. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles, Parc del Prat. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos, Lau Givert, CH i Lala Lovio. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als 40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove de Cubelles.
1: I amb la col·laboració de Buró Valer, especialistes en la tornada a l'escola a Vilanova i la Geltrú, el Vendrell i Vilafranca del Penedès.
2: A Napa, l'especialista en articles de protecció i roba laboral, a l'hora de treballar ens agrada fer-ho de forma senzilla, per posar-t'ho fàcil, perquè la feina ja es va complicant sola. Tenim les marques líder de material de protecció tant en roba com en calçat i epis, i amb la possibilitat de personalitzar-la amb el teu logotip o anagrama. També hostaleria, sanitària, estètica i comerç. Napa Seguretat Laboral. Més de 30 anys al sector. Estem al carrer Tossa de Mar 19 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 2404. napaseguretatlaboral.com. Napa es protección de cap a peus.
3: En 3D Measuring llevamos la medición portátil 3D donde la necesites. Alineaciones, control dimensional, escaneado 3D y asistencia técnica industrial. Además, ponemos a tu disposición mecánicos para mantenimiento industrial y soldadores, montadores y personal autorizado para tus proyectos y paradas técnicas. Medimos, montamos, solucionamos. 3D Measuring, porque en la industria cada milímetro cuenta. Infórmate en 3dmeasuring.eu.
4: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. Parlar d'herències i testaments no és fàcil, però deixar-ho per més endavant sovint ho complica tot. Un bon testament no només evita problemes, dona tranquil·litat, claredat i protegeix les persones que estimes. A Gestingral t'assessorem perquè prenguis decisions amb criteri, entenent les implicacions legals i fiscals. T'ho expliquem clar, amb temps.
5: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.
6: Recordes aquella nit que vas trepitjar per primera vegada una discoteca? La nit que van presentar-vos? Tots aquells moments van tenir la seva pròpia banda sonora. Reviu-los amb una sessió dels 40 clàssics.
7: El diumenge 26 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, el closing de la Salt Market, el punt de trobada de l'estiu, a la Masia Vilanoveta, al carrer de la Masia Nova de Sant Pere de Ribes.
6: Els 40 Clàssic en marquem el ritme amb la música dels 80, 90 i 2000 amb els DJs Josep Bartomeus i Sergi Sánchez.

0: comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mal.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Aquí a la taula amb el Nil Solà, l'Anna Palet,
4: hola,
3: la Cier Chaves.
4: Bon,
3: i estàvem comentant que, Nil, t'has fet viral en aquestes últimes hores amb les teves corredisses.
5: Una vegada més.
3: Perseguint la porta.
5: Sí, ahir va tocar perseguir la porta al matí, no tenia ganes de parlar i va fer una cosa que mai li havíem vist fer, que és gairebé mai. Va començar a esprintar, es va agobiar de tanta gent que hi havia. I va dir que ens apartàvem o s'obria i va fer un moviment així de braços i esprint per córrer cap endavant.
3: T'havíem parlat d'aquestes persecucions que hauries de fer aquí a Barcelona?
5: M'havíem parlat, però és la més grossa que he presenciat en directe. Sí, sí, sí. Me n'havíem parlat, però la d'ahir va ser bastant grossa.
4: La seguretat de l'aeroport encara us busca o ja no?
5: Encara ens busca, perquè no, la intervenció que vam fer va ser zero.
3: Sensacions de quan et trobes allà enmig de la gentada i t'arrosseguen?
5: No sé si és el que he de dir, però molta mandra. De fet, vaig patir, perquè dic, com hagi parlat ara, si no, l'àudio no em servirà pel que t'hi jugues ni de broma. Però la gent, quan va acabar tot, marxa ràpid, es posa la gent que l'acompanyava de seguretat a la porta, i el comentari és, bueno, total, tampoc ha dit res. Vaig dir, bueno, doncs, tranquils.
3: Estàs salvat.
5: Estic salvat.
3: Estàs a 22 de juliol, te'n queden moltes a l'estiu d'aquestes corredisses.
5: Sí, també estic pensant que el que em queden són moltes vacances i que les he de començar a apuntar al quadrant.
3: Això és una altra finestra, eh? No és aquesta. Va, des d'ara i fins la una, ja ho sabeu, Què t'hi jugues a Ser Catalunya.

0: Es veïda ja una de les incògnites de l'estiu. El Barça de bàsquet ja té substitut per Xavi Pascual a la banqueta. Asier Chaves, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Es confirmen els rumors dels últims dies, les informacions, vaja, que teníem d'aquesta setmana. L'eslové Aleksandar Sekulić es converteix en el nou entrenador del Barça de bàsquet.
1: Doncs sí, es tanca així la gran carpeta de l'estiu a Can Barça. Ja feia dies que dèiem que Sekulić era l'escollit, que estava tancat a falta d'oficialitat, i avui, per fi, s'ha fet oficial. Signa per dues temporades, dirigirà la banqueta blaugrana fins al 2028 i amb 48 anys es converteix en el primer entrenador eslovè en la història del Barça. Càrrec que, a més, compaginarà amb la selecció d'Eslovènia perquè és seleccionador des del 2020. Amb la selecció és precisament on va aconseguir un dels seus grans èxits, com és classificar-los pels Jocs de Tòquio el 2020, per primera vegada a la història, i arriben fins a les semifinals. Sekulić arriba procedent del Dubai, on va assumir l'equip durant el tram final de la temporada passada, i el va conduir fins a guanyar la Lliga Adriàtica. El moviment dibuixa una mena d'intercanvi de banquetes perquè Sekulić deixa Dubai per substituir Xavi Pascual i Xavi Pascual deixa el Barça per substituir Sekulić a la banqueta del club dels Emirats.
0: Vall de cadires, has pogut parlar, tenim una explicació d'un jugador que ha estat treballant amb ell precisament a Dubai.
1: Doncs sí, és Clement Prepelic, jugador de Dubai que va passar per la CB per equips com el Madrid, com la Penya, València, i que té clar que una de les seves grans virtuts és que és molt bona persona.
2: Primero, Aleksandar és una persona extraordinaria, es una persona que, muy buena persona, que cualquier cosa necesitas está aquí para ti, y lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, y estaba con muchos entrenadores grandes, como entrenador ayudante, y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien.
1: A més, ell, que el coneix bé, ha explicat que amb la selecció és on ha tingut el seu gran èxit, com dèiem, i que va ser molt important per reconduir el Dubai l'any passat fins a arribar a fer-lo campió.
2: Especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona, y ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte del título que ha ganado con nosotros, y aquí puede decir que es un que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball. Sobre el Barça, yo creo que seguro lo va a hacer bien, y le deseo mucha suerte a él y a vosotros.
0: Aquest és Clement Prepelic, base del Dubai, parlant de Sekulić com un entrenador capaç de canviar dinàmiques. Ho va fer amb ell, i a veure si aconsegueix trencar aquestes dues males temporades del Barça de bàsquet. Quin és l'equip, Asier, que es trobarà Sekulić aquí al Barça?
1: Doncs mira, el nou tècnic blaugrana es trobarà un projecte pràcticament reconstruït d'alta a baix. El Barça ja ha incorporat els bases Justin Robinson i Umoja Gibson, els exteriors Agustín Ubal i Estalio Mude, que es va fer oficial ahir, que arriba dels Austin Spurs, l'equip filial del San Antonio Spurs, un Mude que va debutar a la NBA amb els Detroit Pistons, que va jugar també amb els Milwaukee Bucks, amb qui va ser campió de la NBA Cup el 2024. També el Barça ha incorporat l'Alep Pivot Olivier Nkamua i el pivot Josh Nebo. A més, el club continua treballant per completar una plantilla que encara pot tenir algun moviment més, recordem, pendents de l'arribada de Tyrese Martin, que s'hauria de fer oficial aviat. També la possible arribada d'Oleg Balcerovski, que ha rescindit contracte aquesta setmana amb Unicaja. I Sekulić haurà d'integrar totes aquestes peces en un equip que ha acomiadat noms importants, com Nico Laprovittola, que ara està a la penya, Tomas Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez o Will Clyburn, i veurem què passa amb Şengelya, que podria també acabar pagant la clàusula de sortida per deixar el club, i entre els jugadors que continuen haurà de construir al voltant de referents com Kevin Panther, Dario Brizuela i Joel Parra, renovat fins al 2030 farà un parell de setmanes, cridat a tenir un paper encara més important, i el repte de Sekulić, com deien, serà recuperar la competitivitat, tornar a connectar l'equip amb el Palau i situar el Barça novament en aquesta lluita pels títols després de dues temporades en blanc.
0: Marc del Río, periodista del diari Esport, què tal? Bon dia.
3: Helena, bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bé, gràcies per atendre la trucada del Que t'hi jugues, com sempre. T'agrada, t'encaixa un perfil com el de Sekulić que ara en radiografiava l'Asier al Barça, Marc?
3: Sí, la radiografia que ha fet la CIR és perfecta i la veritat que, diguéssim, que encaixa en aquesta manera de treballar que té la secció de bàsquet en aquest 2026. L'objectiu que hi havia per part de la Secretaria Tècnica, una vegada que ja es coneixia que el Xavi Pascual no seguiria el Barça, era segurament apostar per un perfil d'entrenador, diguéssim, no d'un primer nom, d'un gran tòtem, i per això hi havia la intenció en el seu moment de poder fitxar a Paolo Galbiati de Baskonia, amb l'opció de l'Italia, que al final no es va poder tancar. Doncs és un nom que encaixa, i sobretot per aquesta nova manera que vol tenir la secció en quant al joc, de fer un joc dinàmic, un joc una mica més alegre, més vertical, que amb Sekulic, vist el que ha fet amb la selecció eslovena, doncs pot encaixar bastant.
0: És el vuitè entrenador del Barça en 10 anys, Marc. Sobretot el que necessita l'equip és una estabilitat i un projecte que es pugui mantenir.
3: Sí, aviam, al final les xifres estan aquí, d'aquestes últimes temporades on no han sortit les coses, que han estat molt dures, que han estat temporades sense títols. És una aposta, bueno, que té el seu risc, en el sentit de que l'Eslové serà la seva primera aventura a l'ACB i pràcticament serà el seu debut a l'Eurolliga, perquè ell arriba a Dubai i es fa càrrec de l'equip a la última jornada de la fase regular, quan encara tenen alguna opció remota de jugar post-temporada. Home, seria interessant, la veritat, que funcionés. Dit això, el Barça, amb la seva arribada i aquest contracte de dues temporades, sí que és veritat que s'ha guardat de cara a l'estiu que ve una opció de tall, en cas de que les coses no sortissin bé, però bueno, esperem que l'estança de Sekulic al Palau sigui llarga i exitosa.
1: S'està fent una plantilla amb molts noms nous, jugadors que no han tingut pràcticament cap experiència aquí a Europa. Com creus que Sekulic pot encaixar totes aquestes peces?
3: Bueno, jo crec que precisament és aquest perfil d'entrenador que, diguéssim, que li arriba a nivell de clubs aquesta gran oportunitat d'un equip tan potent com el Barça. Segurament si el Barça hagués anat, doncs, no sé, un perfil més com Ergin Ataman, com Zeljko Obradovic, o fins i tot amb la continuïtat de Xavi Pascual al capdavant de l'equip, segurament s'hagués hagut d'anar a buscar noms de majors garanties, però sobretot de diguéssim, de més experiència al bàsquet europeu. Bueno, com és un nou estiu de canvis, però definitivament aquest estiu és radical per les nou baixes que ha comentat la Sierra abans, els nous jugadors que han d'acabar venint, doncs bueno, és tot una mena d'aposta, de veure com funciona i bueno, sempre són aquests melons una mica per obrir, no? De dir, ostres, aquests jugadors que han fet bons números a la Lliga de Desenvolupament de la NBA, o jugadors que venen fent bé les coses a l'Eurocup, una mica el dubte de com funcionaran, però bueno, són apostes de la Secretaria Tècnica juntament amb Sekulic, i veurem com avancen. Però clar, òbviament el Barça, diguéssim, que en aquest moment tenia 12 jugadors contrastadíssims, amb experiència Eurolliga, en el seu moment millor de la carrera. A dia d'avui això és impossible al Barça de bàsquet.
0: Doncs veurem quines són les primeres passes d'Alexander Sekulic a la banqueta del Barça, des d'avui ja oficial nou entrenador de l'equip. Marc del Río, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Que t'hi jugues.
3: A vosaltres, una abraçada, companys.
0: I al matí ens deixa encara un segon fitxatge important en clau blaugrana. Ana Palet, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Elena.
0: Perquè el Barça femení ja ha escollit qui serà el relleu de Mapi León a la defensa. És la neerlandesa René Van Asten, que pel que m'has dit és una jove que pretenia mitja Europa, no?
4: Sí, el Barça i l'Àjax han arribat a un acord pel traspàs de René Van Asten, central holandesa de 19 anys, nascuda el 2006. El Barça ha pagat traspàs per endur-se una jugadora que tenia contracte fins al 2027, pel que els comenten des del club. club. No es tracta d'un traspàs de rècord, que perquè ens fem una idea, ara mateix aquest topall del màxim que ha arribat a pagar el Barça per un fitxatge és 500.000 euros per Quique Nazaret i per Eva Pajor. Per tant, el traspàs que es paga és inferior a 500.000 euros. Com dius, aquesta central, René Van Asten, havia despertat interès de molts clubs europeus, per tant, ja se sabia que aquest estiu segurament sortiria de l'Àjax. Se l'emporta al Barça i parlem d'una jugadora que ja estava consolidada amb 19 anys a la primera divisió holandesa i que ha debutat amb l'absoluta del seu país. Per tant, una jugadora que, tot i només tenir 19 anys, ja apunta moltes maneres.
0: Ja té substituta, doncs, per la defensa del Barça amb René Van Asten. Anna, què queda per tancar de la plantilla? Quanta feina queda per fer?
4: A veure, Pere Romeu el que ha demanat a la secretaria tècnica no és cap exageració, sinó que simplement és substituir a les jugadores que han marxat. Per tant, reforços en defensa. Van Asten seria un perfil MAPI. Arribarà també Martina Fernández, jugadora que ja havia estat al Barça i que havia marxat a l'Everton. També és un perfil molt de central, per tant, veurem com es substituirà a Ona Valle, si s'optarà per fitxar a una lateral pura o s'intentarà reconvertir alguna de les centrals, però Van Asten i Martina seran i són blaugranes. Reforços en atac, també, per substituir a Salma Parayuelo. El nom amb el qual ara mateix s'està treballant és Caroline, jugadora brasilera de 26 anys del Manchester City. La primera aproximació al Barça la fa a mitjans finals de juny, però té una clàusula de rescissió de 2 milions d'euros que el Barça, diguem-ne, que no li va del tot bé ara mateix pagar. El club Citizen, el primer que va dir, és perfecte, doncs poseu aquí els 2 milions d'euros i tota vostra, i llavors ara estan en aquestes negociacions d'intentar arribar a un acord, a un traspàs que no sigui ni pagar aquests 2 milions d'euros ni tampoc regalar-la, que com pots imaginar, doncs el Manchester City no ho vol fer, però sí que seria un perfil Caroline, de 26 anys, que no és ni molt, molt jove com els fitxatges que estan fent al Barça últimament, ni entraria a la part més veterana de la plantilla. Per tant, bàsicament, intentant posar peces que substitueixin a les jugadores que han marxat per part de Pere Romeu, que és el que ha demanat el Barça.
0: Doncs, a veure, aquí estarem pendents d'aquestes noves jugadores que s'aniran incorporant. El fitxatge que ha anunciat avui el Barça és René Van Asten. Anna, la presenten avui mateix.
4: Sí, a la una del migdia signa el seu nou contracte a les oficines del club i a dos quarts de dues ja podrem escoltar les primeres declaracions de René Van Asten com a blaugrana.
0: A la graderia, amb la Núria Vilamala, a partir de dos quarts de nou del vespre, podreu escoltar el que ha donat de si aquesta presentació de René Van Asten com a nova jugadora del Barça.
5: Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia?
0: I 20, seguim endavant al Què t'hi jugues. Nil Solà, estaves ja per aquí. Hola, hola.
6: Hola, hola.
0: I Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Hola, hola.
0: Volia saludar el Solde i mira, tu ara ja he pensat que ja t'havia saludat i no calia
6: fer-ho. Com que soc viral, ho hauràs de fer cada vegada.
0: Exacte, que això... La Núria Vilamala per això estarà contenta amb tu, no? Amb les visites i tot
6: està
0: això.
6: Està molt contenta amb mi sempre. Sempre,
0: exacte. Vinga, va, perquè mentre el Barça masculí va avançant amb els entrenaments de pretemporada, ara ja amb Deco per Barcelona, tornat del Mundial dels Estats Units, s'intensifica la feina als despatxos, que òbviament no s'ha aturat. Quines són les carpetes que té el director esportiu sobre la taula en aquests moments?
7: Doncs mira, una de molt important és la de Marc-André Ter Stegen, la sortida a l'Àjax, que evidentment està acordada entre clubs des de ja fa dies, des de ja fa molts dies, és Mitchell com també ell al 100% per tenir-lo aquesta temporada vinent. El que passa és que se segueixen a dia d'avui solucionant o intentant solucionar els problemes fiscals d'aquest fitxatge. Ja fa dies que el Barça i Ter Stegen i l'Àjax tenen aquest problema i se segueix intentant solucionar. Estan 100% segurs que se solucionarà i s'acabarà fent, però de moment internament es parla d'encara queda una setmana, 10 dies, per acabar-ho de solucionar i de segellar. El que sí que ens diuen també és que la idea és que Ter Stegen no viatgi a Birmingham a fer aquest estatge del Barça, la qual cosa, en principi, doncs, que l'havia, si no m'equivoco, la setmana que ve, oi?
6: Sí, el dilluns que ve. Dilluns que ve comença.
7: Doncs, en principi, Ter Stegen no hauria de viatjar.
0: Doncs a veure si en les properes hores es desencalla aquest problema fiscal del que ens parla el Solde per poder ja tancar la marxa de Ter Stegen a l'Àjax. L'altre nom propi és el de Adeyemi.
6: Sí, un altre que també s'ha de desencallar perquè demà farà una setmana que va arribar ja a Barcelona. En principi, avui s'ha de fer oficial. De fet, ahir Joan Laporta ens explicava que avui havia de ser la presentació. Finalment, per uns problemes burocràtics, avui s'ha de fer oficial. La presentació que seria demà a la una del migdia, pendent que el club confirmi aquesta hora, i està previst que ja pugui entrenar a les ordres de Flick. Porta dies entrenant-se al marge, fent treball específic a la ciutat esportiva i ja també, evidentment, es contempla el desig, i seria molt estrany que no passés, que anés ja directament a Birmingham amb l'equip on també el club treballa perquè hi sigui, potser no des de l'inici, però sí que es pugui incorporar tan bon punt sigui oficial. Jesse Bissibu, aquest extrem que vam explicar ahir, belga, el club treballa per tancar-lo, serà una operació que anirà al voltant de 8 milions i mig d'euros. Serà un futbolista que, en principi, pel que ens expliquen a fons del club, ha de tenir dorsal del filial, però que estarà totalment en dinàmica primer equip, com un cas que vam explicar ahir també, com el de Rooney Ibarge.
0: Per sí, tant, perquè aquestes... ahir, Nil, t'anava a dir que alguns oients al xat del Que t'hi jugues, quan parlaves d'aquestes xifres, deien com ha de ser pagar aquesta milionada, no, per un xaval que vingui a jugar al filial.
6: Diuen, no, ve a jugar al primer equip, pel que he pogut preguntar, diuen que és molt i molt bo, de la generació del 2008, i que juga per l'esquerra. I però que la sensació que hi ha és de que si les coses van una mica bé tombarà la porta del primer equip molt i molt ràpid, i a més que mentalment també està molt, molt, molt amoblat, i que parlen de que és un futbolista que físicament és un superdotat. Per tant, veurem aviam què pot fer Jesse Bissiu, que insisteixo, el Barça té previst poder-lo tancar i que també s'incorpori a l'estaix, si no és el dilluns, doncs que pugui fer-ho mitjans de setmana.
0: Un altre dels melons i prou important que té Deco sobre la taula és el de Ferran Torres. Li queda un any de contracte aquests dies amb el Santi Ovalle. Nil, ens anàveu explicant les intencions del Barça, que es posposarien al setembre.
6: Sí, no ha canviat la intenció del Barça, que és que Ferran es quedi, que és renovar a Ferran. El Barça compta amb Ferran Torres. Això sí, és veritat, Ferran vol un augment de salari. Estem en un impàs que és o renovació o venda, perquè si no l'1 de gener podria marxar gratis al club que volgués. Això sí, Santi Ovalle ens va explicar els detalls, que el Barça compta amb aquesta renovació poder-la fer efectiva al setembre. Clar, això vol dir que en cas de que es faci aquesta renovació al setembre, l'has de tenir pactada abans, o ha de tenir un bon contracte precontracte firmat, perquè si no, si et diu sí, però al setembre te li ofereix la renovació i després et diu que no, el gerent marxarà gratis. Per tant, també és un escenari un pèl complicat. Hi ha una clàusula que també va explicar a Madrid Soldevila, que són que si el Barça renova Ferran ha de pagar 8 milions d'euros en variables al Manchester City, aquelles famoses variables amb la qual es firmen molts futbolistes. En aquest cas, amb el City s'inclouen 8 variables si firmava un nou contracte de renovació amb el Barça. No és un problema això pel club, però s'ha d'acabar de veure aviam què és el que passa, què és el que s'acaba decidint. Al Barça no li consta cap oferta de moment per Ferran, sí que hi ha interessos de clubs com el París Saint-Germain. És veritat que a les últimes hores ha aparegut també un possible interès del Madrid, apuntaven des de l'equip, però de moment al Barça formalment no li apareix res més.
0: Héctor González, Madrid, què tal? Muy buenas, Héctor.
8: ¿Qué tal, Elena? Buen día, ¿cómo estáis?
0: Hablaba ahora Nil de este posible interés del Madrid en Ferran, lo avanzaba el diario L'Equipe. ¿Qué sensaciones tenéis vosotros por allí?
8: Bueno, a mí me sorprendería mucho que el Madrid fuese a por Ferran. Es verdad que lo contaban ayer los compañeros del equipo, que entraría dentro del radar del club blanco, pero recordemos que Mourinho todavía tiene dos peticiones encima de la mesa que el club no ha cumplido, la de otro mediocentro, además de Bernardo Silva, que ya está fichado, y la de otro central, pese que Konaté también ha reforzado la zaga del club. Yo creo que solo llegaría un refuerzo de ataque, si saliera alguien importante, pero claro, el nombre que tenemos todos en la cabeza va a ser igual el culebrón del mes de agosto, Vinicius Junior. Si no decide renovar, si el club decide venderlo para que no quede libre el verano que viene. Bueno, yo creo que con el dinero de Vinicius el Madrid acometería una operación mayor que la de Ferran, con todo el respeto para el jugador del Barça y de la selección, y veremos si iría por Olise o por alguna gran estrella. No me encaja Ferran dentro de la planificación deportiva que está teniendo el Madrid, ya sea Florentino, José Ángel Sánchez y por supuesto José Mourinho.
0: Ferran Torres es uno de los nombres de las últimas horas, de la última semana. Le ha cambiado la vida esta semana y lo va a aprovechar como no puede ser de otra manera el jugador, Héctor. Y otro de los nombres que está en la órbita del Real Madrid desde hace ya semanas es el de Rodri.
8: Sí, aquí está claro que Rodri quiere jugar en el Real Madrid. Bueno, lo hubiera hecho, ya estaría fichado si Enrique Riquelme hubiera ganado las elecciones. Los informes que hay en el club sobre Rodri son favorables, una vez que se recuperó de la lesión, su temporada de menos a más, el Mundial, qué decir, pero la cúpula del club no lo termina de ver claro. Yo creo que según pasen los días y las semanas, los que mandan van a terminar viendo que Rodri debe fichar por el Real Madrid, porque aparte el jugador quiere, ha sido nombrado mejor jugador del Mundial, pero la situación ahora mismo es que muchos trabajadores del club, de los personas que realizan los informes para la dirección deportiva, ven claro su fichaje, pero los que mandan, los que tienen que dar luz verde a hacer la operación, a cometer la operación, a dar luz verde a también a pues esa operación económica, no lo ven claro. Yo creo que es una situación que podría cambiar en los próximos días, en las próximas horas, porque creo que el mundo del fútbol, todo el mundo está de acuerdo en que Rodri, si quiere ir a tu equipo, le tienes que fichar, vamos, tal y como lo hemos visto en el Mundial.
0: Héctor, estas reticencias de gente de la cúpula del Madrid vienen derivadas de que fuera el nombre que proponía Enrique Riquelme para su gran proyecto deportivo.
8: Yo creo que influye, que a Florentino no le gustó que Rodri se acercara tanto a Riquelme, pero yo creo que también Rodri hasta la recta final de la temporada pasada dejaba dudas, ¿no? Por cómo estaba esa rodilla después de su lesión, pero yo creo que el Mundial, que al final es un torneo que también en el que se han jugado muchos partidos cada 4 o 5 días, han demostrado que Rodri está perfectamente recuperado. O sea, cuando mejor ha jugado ha sido cuando más exigencia física han tenido los partidos, cuando el calendario en el Mundial se iba apretando, y yo por eso creo también que bueno, pues que la opinión de Florentino y del resto de mandatarios del club puede cambiar.
0: Pues gracias, Héctor. Te escuchamos esta noche en El Larguero, a ver cómo evoluciona este culebrón Rodri, que tiene pinta de que habrá más capítulos.
8: Muy bien, Elena, hasta luego.
0: Gràcies a Héctor. I Nil, encara un apunt, perquè en les darreres hores l'Esport ha publicat el nom de Laporte com a possible, com a objectiu del Barça per reforçar la defensa.
6: Sí, ho va publicar ahir l'Esport. Aquí fa setmanes que diem que la carpeta al central esquerre no està tancada, ni molt menys. De fet, ens consta que la secretaria tècnica és partidari de fitxar un central, que Flick està obsessionat, amb l'energia totalment concentrada i demanant la prioritat total perquè es firmi el davanter centre, perquè es firmi a Julián Álvarez, però és una carpeta que no està tancada. És veritat que ara el Barça també està en un moment on les sortides de Casadó i de Rooney també impedeixen que hi hagi algun moviment més, però aquesta carpeta no està tancada. En el Barça ha agradat molt, i també això la porta al Mundial que ha fet la Port juntament amb Cobercí, per tant és una carpeta que està oberta, que s'haurà d'estar atent i que es preveu que hi pugui haver contactes entre els clubs a les pròximes hores.
0: Doncs apuntem el nom a veure com avança aquesta carpeta, que és una de les moltes que té Deco sobre la taula, com us estem explicant. Per cert, que en les darreres hores Gavi ha tingut un premi a Los Palacios, al seu poble, i des d'allà ha volgut llançar un missatge de calma, no?, cap a Argentina.
7: Sí, allò que es diu ha trencat una llança en favor, doncs ha trencat una llança a favor de Paredes i dels futbolistes que van provocar una mena de tangana al final del partit. Gavi creu que això queda ja doncs, fora dels 90 minuts de joc o dels 120 minuts de joc, i per tant no hi hauria d'haver sanció per ells.
9: La verdad, que te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre el fútbol.
7: Doncs per tant, que Gavi diu que ja està, no? Que quedi
0: la
7: aquí.
0: La rauxa personificada que diu que quedi aquí.
6: Ben fet. No, dic ben fet.
7: Encara pillarà ell també.
6: No, va dir sí, ben fet, perquè pot haver-hi un dia que...
0: El bumerang, si no, després sí, sempre...
6: S'ha de vigilar aquestes coses.
0: Sempre torna. On poden anar els jugadors de la selecció argentina, Anna, per relaxar-se una mica, no?
4: I per relaxar-se de tot el que ha passat. A veure, jo sé que a casa vosaltres i els oients mai us poseu d'acord. Si s'ha d'escollir una pel·lícula és un drama. Si s'ha de triar un restaurant, també 3 hores de negociació, sí. Pitjor que el mercat de fitxatges del Barça, però sabeu quina és l'única excepció?
6: Sorprèn-me.
4: PortAventura World.
7: No,
4: o sigui, quan s'ha d'anar a PortAventura, és que tothom s'hi posa d'acord, és que és molt fort, i per això us volem regalar als oients del Que t'hi jugues 2 entrades perquè aneu aquest estiu a PortAventura, però Com sempre, us ho posem una mica difícil. Haureu d'escoltar durant el programa una paraula màgica. En aquest cas serà fish and chips, el que menjarà Nil Solà la setmana vinent.
6: Correcte.
4: A Anglaterra. Quan torneu a escoltar la paraula fish and chips, truqueu...
6: Ara no val.
4: És la següent. 933-44-14-11, 933-44-14-11, i tindreu l'oportunitat d'aconseguir dues entrades per PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Ens posem seriosos perquè hem de parlar de la novetat del judici Álvaro Aguado, jugador de l'Espanyol. La treballadora del club demana 10 anys i mig de presó per ell, per l'exfutbolista de l'Espanyol, per agressió sexual. La dona manté que el jugador la va violar als lavabos d'una discoteca durant la festa de l'ascens del club. Els detalls els té el Carles Couso. Carles, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia, Elena. Sí, així consta l'escrit d'acusació de la treballadora, el qual ha tingut accés al diari Punesa i que hem pogut confirmar a la SER. A més d'aquests 10 anys i mig de presó, l'empleada demana que el jugador no es pugui acostar a menys de 1.000 metres d'ella durant els 10 anys posteriors al compliment de la condemna, així com una indemnització de 83.000 euros. La petició de l'advocada, Sonia Rincondo, és lleugerament superior a la de la Fiscalia, que va demanar 9 anys de presó per Aguado i una indemnització de 65.000 euros. Segons l'escrit de l'acusació, la nit del 23 de juny del 24, Aguado es va apropar a la denunciant durant la festa i li va començar a fer tocaments no consentits. Pocs minuts després, segons l'escrit, el futbolista la va agafar de la mà i la va portar, sosté, als lavabos d'homes, on presumptament la va agredir sexualment. La denunciant diu que es trobava en estat de xoc, li va demanar que s'aturés i li va dir que no volia mantenir

0: minut, Antoni Urroca, Pablo Ramon, Miguel Rubio, Salinas i Grajera, jugadors als quals el club els hi està buscant una sortida, i també tenim la situació de Marcos Fernández i Bauza, dos jugadors que tenen la plena confiança tant de Monchi com Manolo i que en els dos partits han marcat un gol cada un, sent de moment els pitxitxi de la pretemporada. Un Rafa Bauza que parlava després del partit sobre el seu creixement i futur.
1: Aquest any m'ha ajudat a créixer com a jugador, però bueno, toca estar centrat en la pretemporada i seguir creixent sempre. A nivell personal estoy muy contento, de cara a portería pues me están entrando por suerte, que era un aspecto a mejorar, así que nada, Manolo me dice que siga llegando al área, viendo portería y nada, así que contento. Yo siempre voy hasta aquí, eso es como la meva casa y estoy muy contento hasta aquí, así que todo lo que estigui a la meva mà ho faré possible per poder quedar-me aquí.
0: A més, Manolo ha deixat un missatge a la direcció esportiva ubicant a Urco com a central als dos partits. El proper partit serà dissabte contra el Sabadell a les 10:30 a la Dani Hark.
2: Martí Jucà, amb tu repassem la resta de notícies. Fitxatge de rècord a la Premier League, Morgan Rogers al Chelsea.
3: El conjunt blu paga 137 milions d'euros a l'Aston Villa per Rogers i es converteix en el fitxatge més car de la temporada, el més car de la història del club i en el jugador britànic més car de tots els temps.
2: A Barcelona, el mural de Ferran Torres ha estat vandalitzat.
3: Era una il·lustració del davanter del Barça fent un petó a la Copa del Món. El mural ha durat poc més d'un dia i aquesta nit ha estat vandalitzat. L'han pintat de blanc i primerament hi havia escrit "Puta Espanya". Després ha quedat només Espanya i finalment s'hi ha afegit "Volem seleccions catalanes".
2: Més notícies relacionades amb el Mundial, perquè Donald Trump proposa a Gianni Infantino com a president de la ONU.
3: El mandat de l'actual president, Antonio Guterres, conclou el desembre i, segons el New York Post, el president dels Estats Units estaria impulsant a Infantino com a candidat al relleu.
2: A aquesta hora estem pendents de la Copa del Món de Waterpolo femení.
3: Sí, perquè està jugant la selecció espanyola contra Hongria en el darrer partit dels quarts de final. El resultat ara mateix és de 3-2 a favor de les espanyoles. Al llarg del matí s'han classificat els Estats Units, Rússia i Austràlia.
2: Anem al quiosc. Al quiosc.
4: El quiosc del Marcos.
2: Marcos, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, buenos días, Elena. Poco a poco el Mundial y España, por supuesto, van desapareciendo de las primeras páginas de los diarios mundiales, aunque en Argentina, por ejemplo, no se deja de hablar de una supuesta conspiración previa a la final, como recoge el diario Olé, explicando los secretos de vestuario, el porqué de las arengas y el gesto íntimo de Messi tras la derrota. Cuenta Hernán Kraus que las teorías conspirativas se están multiplicando, que si la FIFA bajó la orden de que Argentina no debía ganar el Mundial, que la bandera de Malvinas marcó un antes y un después en las chances de la selección y que Infantino fue presionado por la UEFA para que España ganara la Copa. Es un largo artículo y en este largo artículo el periodista cuenta lo que sucedió en esas horas previas, pero hace antes, eso sí, una alerta de spoiler. Solo se perdió una final porque el rival fue mejor.
2: Senzillament, flipava Scaloni quan li feien aquestes preguntes sobre aquestes teories conspiranoiques. Deia que no sabia ni del que li estaven parlant. Però sol de nosaltres, avui a la premsa, el que més ens ha interessat ha estat una altra cosa diferent a les teories conspiranoiques d'Argentina.
6: Totalment, mira, només vull que el sentiu. Suposo que l'identificareu.
7: És que ha sido algo... És que és otro nivel. A mi nunca m'havien... visto tanta gente o hasta incluso interiorizado tanta gente. Uh-huh. Y recibo mensajes a veces por Instagram de perdóname, tengo un amigo que cumple años, ¿puedes mandarle a segunda?
8: Y yo, bueno, pues, para allá.
7: Y lo haces.
6: Supongo que vale de identificat.
2: Els dos, ¿no?
6: Sí, un és l'Ivan San Antonio, que és qui fa l'entrevista, l'altre és el Bermo. El Bermo és l'entrevistat, una entrevista al diari Sport que val molt la pena, del Bermo parlant de les seves imitacions, de com va començar a imitar quan era petit, imitava el seu avi quan era petit i que feia imitacions, quan era professor feia imitacions a les classes, imagina't, amb els nens al seu davant. I una reflexió que fa sobre el que t'hi jugues. A veure què li sembla el que t'hi jugues a Bermo.
7: D'entrada ja creo que és una redacció, un ambiente de trabajo súper sano, súper bonito. Y esto es de agradecer, ¿eh? Porque esto no te lo encuentras cada día. Como que dice, me siento como en casa. Uh-huh. Es fantástico y es una absoluta pasada, de verdad, uh-huh, trabajar con la gente con la que trabajo.
2: Que maco el Bermo,
6: maco,
2: no?
6: Maco el Bermo, sempre és un home molt maco.
2: És veritat, Bermo, que aquestes coses ens les diu en privat, però sentir-ho així en una entrevista és molt especial. Doncs molt bé, doncs aquí fins aquí el resum de premsa avui, que l'hem centrat bàsicament en nosaltres, no? En el Bermo, que ens ha fet molta il·lusió veure'l al diari i hem dit, home, que soni el que t'hi jugues.
4: Encara no ets de la família del que t'hi jugues?
8: Segueix-nos a
9: On our media channels, Instagram,

0: Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
1: Arroba Keti Juga.
2: Núria Vilamala, què tal? Molt bon dia.
3: Helena, bon dia. Com estem?
2: Molt bé. I els oients, què tal? Com van?
3: Doncs bé, estan aquí d'estiu també, molt pendents, Helena. La gent ja vol que se solucionin els fitxatges del Barça ja d'allà, eh? La gent està impacient amb aquest mercat de fitxatges del Barça. I, Helena, avui et porto dues imatges que s'han fet molt virals aquestes últimes hores. La primera és que el grup, no sé com dir-ho, el grupet de la bici o així, Helena, s'ha tornat a repetir, perquè n'hem parlat molt al Keti Jugues, no?, de quan el Barça guanyava la Lliga, que hi havia alguns quants jugadors que agafaven la bici i se n'anaven a fer una volta per la ciutat. Doncs ara ho han tornat a fer, però no a Barcelona, no amb el Barça, sinó que ho han fet a Nova York i amb la selecció espanyola. Ahir Eric García penjava un vídeo a Instagram.
4: Jo no el penjo, no et preocupis.
3: És boníssim, perquè a l'inici del vídeo diu jo no el penjo, no et preocupis, però un cop han guanyat el Mundial aquest vídeo ja ha sortit a la llum. A les imatges es veuen Ferran Torres, Dani Olmo i Eric García. Interpretem que el que grava és Joan García, però no se'l veu, per tant tampoc podem posar les dues mans al foc, però han tornat a repetir un passeig, en aquest cas pels carrers de Nova York. I, Helena, ara feia una estona parlàveu amb el Nil del futur de Ferran Torres. Una de les imatges polèmiques que va haver-hi a la celebració d'Espanya pels carrers de Madrid va ser la de Ferran Torres, que portava una gorra de color vermell amb el lema Make Spain Great Again, no? Relacionada amb la frase famosa de Donald Trump de Make America Great Again. Doncs bé, va ser una de les imatges que ha portat molta polèmica d'aquesta rua de la selecció espanyola, i és una imatge que ha arribat a la Casa Blanca, Helena, perquè han fet un tuit des del seu compte oficial que diuen textualment: tothom vol formar part del moviment. És un vídeo on surt Ferran Torres amb la gorra, un tuit de Fox, i la Casa Blanca el retuiteja i fa servir aquesta frase: tothom vol formar part del moviment, en relació a la frase de la gorra de Ferran Torres. Déu-n'hi-do.
2: Doncs afortunadament no tothom vol formar part del moviment de Donald Trump. 12:41, ens està esperant ja protagonista el que t'hi jugues. I és que una de les millors coses d'aquest Mundial ha estat poder tornar a gaudir de la Natàlia Arroyo aquí a la cadena SER. Ja sabeu que fa anys era una més d'aquesta família, i aquestes setmanes hem pogut veure i entendre els partits a Carrusel Deportivo a través dels seus ulls. Natàlia Arroyo, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, què tal? Mira, ara en català, he estat parlant amb vosaltres en castellà aquests dies, però que bonic tornar a tenir aquest cuquet periodístic que tenim.
2: Et saludem, Natàlia, ara des d'Anglaterra. Estàs a Birmingham, on estàs fent la pretemporada amb l'Aston Villa, oi?
5: Sí, correcte. He seguit els últims partits del Mundial ja com a, no? ja en el mode actiu. Però sí, ja estem començant, encara amb un petit grup. Ara a finals de setmana vindrem, no? S'incorporarà tothom i ja està això de començar a posar les bases de la temporada 26-27.
2: I vas arribar fa 2 anys i mig, Natàlia. Com està sent aquesta experiència teva per aquí, per Anglaterra?
5: Bé, positiva. Jo crec que sí, noto que aquest estiu les decisions totes i cadascuna, les que afecten a l'equip de treball, les que afecten al perfil de fitxatges i una mica ja certs processos, ja tenen una miqueta més nom i cognom meus. Crec que al final, quan aterres a un nou país i a un projecte, especialment quan hi vas a mitja temporada, jo tampoc, no, quan vaig a la Reial entro des d'un projecte nou, des de pretemporada, diguem, que és quan tens la sensació com a entrenadora que hi pots, no, que pots treballar més. Quan entres a la meitat és una mica més sobreviure, és anar fent, és respectar molt, és no deixar la teva petjada tan dramàticament o imposada, però crec que hem pres bones decisions a l'estiu i res, pinta positiu. Crec que al final els entrenadors volem temps, jo he tingut el temps adequat i el suport del club per afiançar coses, i ara és qüestió de demostrar.
6: I amb quin objectiu us poseu en aquesta temporada? Perquè l'anterior la vau acabar a novenes de 12 equips que té la Lliga anglesa. No sé, quina perspectiva arrencaràs aquesta 26-27?
5: Clar, nosaltres, el que et deia, vam tenir una cadena de situacions al mercat de gener que ens portaven a un dilema, no? Que era per estar el més a dalt possible hauríem de firmar. El mercat de Nadal és complex, tot i que s'ha obert molt el futbol femení. A vegades vols una sessió per no comprometre plans futurs i la gent, pues, evidentment, vol fer diners i vol compra. Vam prendre una decisió molt de llarga, de llarga mirada, no de curt termini. Sabíem que acabaríem una miqueta justos i, per tant, hem estat lluny o una mica fora dels objectius, perquè el que volíem és afiançar l'equip entre els 6 millors de la Lliga, i hi ha equips com el Brighton, London City invertint, Liverpool invertint, vull dir, al final sempre hi ha molts contenders també, no?, en aquesta lluita. Som conscients de la dificultat de la Lliga, a poc anar construint el que ens apropi a ser, bueno, candidats a ficar-nos a Europa o a estar com a semis i finals de la competició. Però és una Lliga on això no és un Barça que domina, són quatre grans cocos que ambicionen el títol, més els altres que somiem. Vull dir que aquesta és una mica la idea. Pas a pas, a la llarga acabar allà, però sabem que no ho podem fer en un any, i ara és ser capaços de ser competitius cada dia, tenir un bon dia a dia, i que això ens porti a ser un club reclam, no?, on les jugadores joves, les jugadores de nom, les jugadores que vulguin liderar coses a Anglaterra, vulguin triar-nos.
2: L'Aston Villa, dius, Natàlia, que està lluitant i treballant per ser un club reclam. El que sí que ja ho és, molt consolidada, és la vostra lliga. Totes les que en formeu part o heu passat per Anglaterra ho dieu, que és el mirall on mirar-se per poder créixer. Aquest estiu veiem un èxode de jugadores cap allà: Alexia Putellas, Mapileo, Nona Batlle, Missa Rodríguez. Què té Anglaterra, Natàlia, que atrau tant?
5: Clar, una mica per posar perspectiva, des de la perspectiva d'Espanya ho mirem una mica des de, ostres, com ho podem fer per retenir jugadores a la Liga F, però és que a Itàlia, jugadora aquesta a Itàlia vol sortir perquè vol saltar a Anglaterra, des de Lliga Sueca, des de Lliga Noruega, des de moltes lligues, tothom vol anar a explorar més, no? És a dir, jo crec que es dona una situació que les generacions actuals són una mica més valentes a fer un pas, pues, perquè tecnològicament et sents ben sol, i després, evidentment, que competitivament, i aquí és l'anàlisi més habitual, no?, el més obvi, que la Lliga et posa en un aparador de, ja no tant visibilitat o no, però que cada diumenge és exigent, i això certes jugadores en determinats moments de la seva carrera és la cosa principal que busquen. I ara mateix la Lliga F ha anat, bueno, ha anat tenint un claríssim equip superior, i bueno, pues, Real Madrid, Real Societat, un altre any l'Atlètic de Madrid, hi ha dos, tres que s'hi fiquen, però la sensació que la jugadora té és que no és cada diumenge tan exigent com ho pot ser una lliga com la nostra.
6: I seguint amb la lliga anglesa, Natàlia, aquí a Barcelona el nom de London City ha esclatat aquest estiu amb els fitxatges d'Alexia Putellas i de Mapi León, precisament un London City que dirigeix una persona que coneixes molt bé, l'Eder Maestre, que va ser el teu segon, la teva mà dreta a la Reial Societat. No sé, des d'Anglaterra, com estàs veient l'evolució d'aquest projecte, que amb el mercat de fitxatges que està fent, sens dubte, es nota que vol estar molt amunt i vol lluitar per guanyar la Lliga i per classificar per Champions.
5: Al final, la percepció que tenim tots és, sabíem que el London City vindria a no ser un equip i ja està, sinó que vol ser un equip que porti a les millors jugadores i que en el més curt termini estigui ja competint per estar a Europa, per estar a pels títols. Això ho sabíem. Ara una mica el que tothom anava preveient és, bueno, ho faran en un cicle de 3-5 anys, i crec que estan veient oportunitat i estan intentant anar com molt més a saco amb tot. Aquí hi ha una cosa perillosa, i potser també ho dic, doncs, perquè estic en un altre, no?, en un club rival, que és que en la mesura en la que s'infla el mercat, doncs s'infla el mercat i es genera com una alteració en la que jugadores demanen uns sous que un club com el London City pot pagar i potser no són tampoc la seva vàlua, no? Llavors aquí hi ha sempre com aquestes coses que formen part del lliure negoci, i de, no, el lliure negoci, i de com cadascú vol fer els seus projectes. Però està clar que van forts, està clar que van a escurçar terminis per intentar des del talent trobar això, i estan ben dirigits, perquè l'Eder és un mestre de la tàctica, i ara, doncs, haurà de ser també un mestre de la gestió, i crec que ho és. Per tant, des de l'estima personal que li tinc a ell i a la gent que hi treballa, doncs, tant de bo els hi vagi bé, però tant de bo els hi vagi menys bé que a nosaltres.
2: Us afecta aquesta bombolla, Natàlia, de la que parlaves ara, vosaltres, per exemple, quan heu d'anar al mercat de fitxatges o renovar jugadores?
5: Sí, passa a tot arreu, fins on tinc coneixement, en el dia a dia a Espanya i altres lligues passa, vull dir, altres lligues estan frustrades perquè arriba, si fica a Anglaterra i pràcticament no poden competir, doncs perquè els salaris són una mica més alts que en els seus llocs. Hi ha moltes raons personals a vegades, però està clar que en la mesura que el mercat està disposat a treure el talonari i no renegociar, pues al final tot és més, tot és més, tot és més, i hi ha llocs on el més és més, més senzill, el talonari té més pàgines, i hi ha altres llocs on els pressupostos s'han d'ajustar més.
6: Relacionat amb tot el que estem parlant d'aquest mercat de fitxatges aquest estiu en clau futbol femení, des de la distància com veus el Barça? Perquè han marxat peces clau, com a mínim, per aconseguir aquesta darrera Champions, Alexia, Mapi, Ona i Salma, quatre titulars que han marxat. No sé per on veus que passa el futur del Barça, si des de fora se'l veu un projecte que s'està debilitant o que no, que continua amb força.
5: Clar, jo entenc que els dos relats existeixen, eh? És a dir, evidentment perds jugadores que han sigut referent, això és llei de vida de l'esport, és a dir, els cicles a vegades arriben a un final, a l'afició sempre li costa veure-ho més, o a la gent que ha memoritzat ja una alineació li costa veure-ho, els de dins saben perfectament el talent que puja o el talent que són capaços de seguir atraient. El Barça segueix sent l'equip referència, jo aquí fixa't a Anglaterra cada partit que he vist, no? O les eliminatòries que vas veient, comentes amb les jugadores i el nivell d'admiració a l'estil de joc, i ho hem vist ara amb la final d'Espanya, a mi em feliciten com si hagués guanyat jo, no? Que ostres, que guai, perquè és una manera de fer. Evidentment, si tens Alexia, a priori tots creiem que és més fàcil, però és que si la que et puja és una Clara Serra Jordi o tens una Vicky o ara tindrà més minuts Kika o qui sigui, vull dir que no crec que el Barça vagi curt de recursos en aquest sentit. Ara haurà de trobar maneres de fer una mica diferents, perquè fins ara ho han resolt jugadores amb una autoritat futbolística, amb una qualitat, amb un saber fer i amb una experiència que altres hauran d'anar agafant. Potser necessitarà no menys pressió, però una miqueta més de temps. Potser en algun moment ells hauran de decidir si l'objectiu és tot un altre cop o és acceptar que durant un any la semi és el final, vull dir, no ho sé, dic per dir, però és que jo ara mateix veig el Barça fortíssim i ho hem vist, ha tingut una lesió tot l'any d'una jugadora vital com és Aitana i no s'ha notat perquè ho han guanyat tot. Fa dues temporades o tres, a no sé els números, va perdre Alexia i no va passar res, va perdre Mapi i no va passar res. El de fora, l'aficionat, diu, oi, vols dir que hem d'anar amb Aixa? Ui, vols dir que hem d'anar? Que hem
6: I després et sorprenen.
5: Clar, vols dir que hem d'anar amb la nena? Però perquè l'aficionat li fa por el canvi. Jo crec que els de dins saben que venia, vull dir, no crec que hagi sigut una sorpresa en la gestió ni del Pere ni del Marc, però jo aquí noto una admiració absoluta i si alguna de les nostres la truca al Barça, creu-me que hi anirien. Yeah. Vull dir, que el Barça encara, quan truca al telèfon, la gent es posa nerviosa i diu merda, que l'única solució és sí.
6: Segurament nerviosa es va posar René Van Asten, aquesta central holandesa que ha anunciat avui el Barça que ja és nova jugadora blaugrana. No sé, tu la tenies controlada, Natàlia, a René Van Asten, què et sembla? Perquè des d'aquí segurament doncs, hi haurà gent que el nom l'escolti per primera vegada, però és una de les joves perles del futbol.
5: Molt bona.
6: Molt bona?
5: És molt bona jugadora, sí. Crec que té aquesta escola holandesa que sempre té un encaix molt, molt natural a Can Barça. Una jugadora que té perfil d'haver jugat a vegades a mig centre, que és una central amb molt bona sortida de pilota. Físicament, doncs això, té, a mi em recorda molt, diguem, aquests perfils Mapi i Aitana, que físicament no és un armari, no és una jugadora super, super musculosa, super ampla, però té el domini futbolístic, atlètic, físic, que necessita aquest esport, és a dir, és una tia que funciona des del cervell, vull dir, ho veu tot, ho veu ràpid, molt bon peu, molt bona actitud, entenc que ja estaven molt avançades aquestes converses, però està clar que ella tenia clar la ruta, és una jugadora que sí que crec que altres clubs hem seguit, va tenir com, sempre, independentment de si toca o no, selecció holandesa, va tenir un debut molt, molt, molt sonat també amb la sènior, no? amb les adultes. Per tant, crec que és una jugada que potser necessitarà un cert temps, però em sembla que encaixa 100% al perfil de defensa i de jugadora que necessita el Barça.
2: Doncs tant de bo es compleixin aquests pronòstics de la Natàlia Arroyo, ara entrenadora de l'Aston Villa. Natàlia, per cert, no puc estar-me de preguntar-te. Estem acostumades a veure entrenadors espanyols a les banquetes angleses, Arteta, Iraola, Emery, tots els anys que ha estat Guardiola al City, el propi Eder Maestre, del que parlàvem ara fa uns minuts. Tu ets l'única entrenadora allà. És cert que també aquí a la Lliga F costa que s'aposti per vosaltres, per les dones a les banquetes. Què creus que és el que està fallant aquí?
5: Recordo que una de les temporades a la Reial, crec que era la nostra segona, érem sis, hi va haver un moment que vam arribar a ser set, que era això, la meitat de la Lliga, després alguna de nosaltres no va acabar la temporada, tal, bueno, al final va haver un moment que només érem dues, ara vaig una mica més perdua, però crec que no sé si en tindrem tres, no? Andrea Esteban, Irene, Sara Monforte, bueno, és un canvi que ha d'anar venint a poc a poc, no ens hem d'obsessionar en quantes som ara o després, crec que en tot cas hem de rascar, les preguntes aquestes s'han de fer la gent que pren les decisions, si som dones o homes segueix sent una variable que posen a la balança i si la posen a favor o en contra. I al final crec que és una qüestió de capacitats, hem demostrat que tenim capacitat per donar permanència a un club si és aquest l'objectiu, de fer créixer un club si és aquest l'objectiu, de donar identitat a un club si és aquest l'objectiu. Crec que plenament hem complert, moltes de nosaltres, i per tant estem allà, a les enquestes. A partir d'aquí, les preguntes aquestes crec que li pertanyen no? A mi m'agrada quan li feu a la gent que ha de prendre les decisions i veure com responen. Però s'ha de ser una mica natural. Jo no sóc gaire obsessiva amb quantes som. Aquí a Anglaterra hi ha un bon número. La segona divisió en tenia més que a primera. Ara han pujat uns quants dels equips que tenen entrenadora dona. I a veure què tal.
2: Doncs a veure si és veritat i agafem els deures que ens poses, Natàlia, i li preguntarem quan parlem amb els que manen, els hi farem també aquesta pregunta. Per cert, estàs a Birmingham?
5: Sé que ho feu. Al final la mirada no s'imposa, es té i la teniu.
2: Exacte. Estàs a Birmingham, com diem, Natàlia, cap allà va el Barça dilluns. També tenim el Nil Solà, el nostre company, que hi va cap allà. Algun consell que els hi haguem de dir? Recomanacions?
5: Sí, sou sempre doncs, un lloc per dinar. Mira, us diria que si veniu aquí ja aneu a la full experience anglesa. Vull dir, al final jo he comès l'error alguna vegada quan ha vingut alguna persona a visitar i tal, de, ostres, a cop i volta dius, patates braves, dius, vols dir que me les jugues? No trieu això en una carta anglesa. Aneu més al que saben fer i saben fer bé. Si voleu, l'experiència fish and chips és com molt obvi, però si no, és això, que és un país amb molta multiculturalitat, és una oportunitat també, però bueno. El centre de Birmingham és recomanable, té una passejada, que tenim un temps meravellós, val la pena. Si sou molt de Black Sabbath, aquella zona, o si Osborne és el rei de Birmingham, és el rei de l'Aston Villa, i és bonic, la veritat, al final és el que és, no he vingut aquí ni a fer turisme ni a menjar bé, he vingut a aprofitar una experiència i transmet futbol, la ciutat, transmet història, vull dir, està bé, ja està molt cèntrica, que si no els agrada, mira, poden agafar un tren, un cotxe, i Liverpool-Manchester està a un cop de cotxe fàcil i Londres el mateix.
2: Doncs ja tinc aquí el Nil Solà prenent apunts de tot el que has dit per aquesta experiència que li toca viure la propera setmana. Natàlia Arroyo, ha estat un luxe, com sempre, poder parlar amb tu al Que t'hi jugues. Gràcies per aquests minuts i moltíssima sort per la nova temporada que estàs just començant amb l'Aston Villa.
5: Gràcies, Helena, gràcies, Anna. Merci per l'estima sempre i res, ha sigut un plaer passar l'estiu amb vosaltres a Carrusel. M'he sentit un altre cop menys entrenadora i més analista, vull dir que ha sigut un plaer. Ens anem seguint.
2: Gràcies, Natàlia. Ja saps que és casa teva aquesta. I Toni, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Has estat ben atent a l'entrevista amb la Natàlia Arroyo. Has caçat aquest fish and chips ràpidament. Des d'on ens truques, Toni?
4: Ara de Caldes de Montbui. Estava esperant la final de l'entrevista per donar-li el telèfon que ja no tenia preparat.
2: Ah, doncs mira, doncs has estat el més ràpid. Ha funcionat l'estratègia, Toni. T'emportes dues entrades per PortAventura perquè les gaudeixis amb qui vulguis. Moltes gràcies per escoltar-nos.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs amb l'alegria i l'entusiasme del Toni acabem el Que t'hi jugues. Ja sabeu que a 8:45 del vespre teniu una cita amb la graderia amb la Núria Vilamala i ara us deixem amb la treva, amb l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Fins demà!

0: ¿Qué t'hi jugues?
1: Cadena Ser Penedès Garraf.
2: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
3: Showmòbil, Rambla del Garraf 1826 de Sant Pere de Ribes i a Vilafranca, al carrer Castelleta, número 8.
4: Han aparegut humitats a la teva llar? Has de saber que poden afectar també la teva salut provocant asma, bronquitis o al·lèrgies. A Murprotec portem més de 30 anys protegint-te amb la tecnologia més avançada, perquè cuidant la teva llar, cuidem de tu. Murprotec Pures.
5: Aquest estiu, vine a descobrir la Festa Major del Vendrell.
6: Del 25 al 28 de juliol, la vila s'omple de cultura popular, castells, música, foc, gastronomia i activitats per a totes les edats.
5: Una festa amb identitat pròpia i oberta a tothom.
6: Festa Major de Santa Anna 2026.
7: El Vendrell, ho tenim tot!
8: A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Resonància, TAC, raig X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar, a Vilanova i al Vendrell. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
9: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en hipogegant.com.
1: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:06.
2: Us estic escoltant i al·lucino, perquè clar, parleu de la joventut, parleu de 25, de 35, jo en tinc 75, a punt de fer-ne 76, i em sento jove, perquè sóc àgil, perquè puc fer de tot, no em sento absolutament una persona de la meva edat, amb la qual cosa teniu molts anys per endavant per sentir-vos joves. Tot depèn de l'actitud i de l'estat d'ànim de les persones i sobretot de com et saps conservar a nivell salut.
1: Aquest és l'àudio de la Josefina que ens enviava ahir perquè parlàvem justament de joventut. Ja sabeu que podeu recuperar l'episodi d'ahir al YouTube i al nostre Spotify.
3: I avui, com cada dimecres, tindrem secció musical, parlarem d'un grup o artista One Hit Wonder que ho van petar moltíssim amb un hit en un determinat moment. I avui ens ho portarà l'Ernest Prana.
4: I també coneixerem com es donen treva dues persones que escoltem cada dia en aquesta casa quan no estan de vacances. L'Anna Puigvoltes, directora i editora del Balcó de Ser Catalunya, i el Jordi Manau, conductor del Llapis de Memòria, també d'aquesta casa.
1: I avui vos preguntem, està tot ja inventat? Tot el que sorgeix és repetir un patró prèviament creat? Avui la temàtica del dia donarà per a molt i també volem sentir la vostra veu al nostre WhatsApp, el 648 83 43 78.
5: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
3: I moltes més coses en aquesta hora a la cadena SER i a SER Catalunya. Benvinguts a la treva.

0: El divendres passat es va estrenar als cinemes L'Odissea, de Christopher Nolan, que no deixa de ser una nova reinterpretació del poema èpic de l'Odissea atribuït a Homero entre els anys 850 i 750 abans de Crist. Per tant, està tot ja inventat?
1: Porque todos los finales son el mismo repetido.
0: Todos los finales son el mismo repetido, deia Sabina. És que, al final, qualsevol història es fonamenta en una estructura narrativa. El viatge de l'heroi, per exemple, és un dels patrons narratius més universals i influents de la història.
2: Home, començar amb Sabina aquí és una cosa que ens encanta.
0: És una cosa que ens encanta.
2: Brutal, brutal. Però sí que és veritat que passa això, no? Que al llarg dels anys passen coses que s'han repetit abans, però canviant quatre coses, en qualsevol àmbit, eh? En el cinema, a la vida,
0: a la música,
3: la
0: política,
3: també, a la pintura, també.
0: I a la pintura.
2: Totalment.
0: El viatge de l'heroi es va popularitzar per Joseph Campbell i més tard es va adaptar per Christopher Vogler per a la narrativa contemporània. I el que fa és que descriu l'estructura cíclica que comparteixen els mites i els relats de cultures radicalment distintes als llarg dels segles. En essència, el relat representa un procés de transformació psicològica i espiritual. El protagonista abandona el seu entorn conegut, enfronta proves en un món desconegut, mor simbòlicament i renaix transformat per tornar amb un aprenentatge o elixir per a la seva comunitat.
2: I tenim molts exemples, ara que estaves explicant això, l'Odissea, que encara no l'he vist, encara la tinc pendent, a veure si aquesta setmana puc anar a veure-la, però per exemple em ve molt al cap també Harry Potter o El Senyor de los Anillos, i a més que també això que dèiem, no? Que tot es reinventa, tot es el mateix patró, El Senyor de los Anillos, no? Una persona amb barba llarga, en un cas Dumbledore en Harry Potter, un noi jovenet, pues Frodo, Harry Potter, els dos amics com són el Sam, pues en aquest cas el Ron, i tota la comunitat que hi ha al voltant, que podrien ser pues, l'Orden del Fènix, com la comunitat de l'Anillo, tot segueix un patró, però és veritat que Tolkien ho va escriure fa no sé quants anys i J.K. Rowling ho va escriure fa 30 anys, pràcticament.
3: I amb patrons més senzills, de fet, per exemple, a La insuportable libertat del ser, de Milan Kundera, és com, no és gens èpic, però és el viatge de l'heroi, perquè és la persona que surt de casa, es troba una nova forma de ser, una nova vida, es reconcilia amb si mateix i és una vida normal i fora d'aventures, diguem-ne.
0: Sí, al final s'estructura en tres grans actes: la partida, la iniciació i el retorn. Aquests que comentaven són alguns mites, però hi ha altres històries que repeteixen. Per exemple, fa uns mesos també es va estrenar la nova adaptació de Cims borrascoses, que a banda també és un llibre escrit per Emily Bronte l'any 1847. La història original no us recorda alguna cosa? Noi i noia que no poden estimar-se, que són demons diferents...

0: Efectivament, Romeu i Julieta, el mite de l'amor prohibit, tràgic, que repeteix també a Casablanca o West Side Story.
1: I és que aquestes històries, a més d'amor, o sigui, repeteixen en moltes coses i, per exemple, també tenim l'òpera La Traviata o la pel·lícula Pretty Woman, que la història és la mateixa, que és també el mito, la història de Pigmalión, que és una noia pobre que no té recursos i que ve una persona rica, s'enamoren i li ensenya una mica també de com va la vida. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Sí, que al final està tot inventat i ho tornem a veure, però és que ens segueix enganxant.
0: Clar, això és la cosa, que ho tornem a veure perquè realment funciona. No sé si sortirem d'ahir, realment ens agradaria o trobaríem a faltar reconèixer certs patrons.
2: Jo crec que, per exemple, un patró que és també molt habitual, que és que l'heroi, el bo, sempre guanya, sempre acaba aconseguint l'objectiu. Si alguna pel·lícula passés al revés, que alguna hi ha hagut, que l'heroi acaba morint i acaben guanyant els dolents, clar, jo crec que sortiríem tothom del cinema amb aquesta sensació de no m'ha acabat d'agradar la pel·lícula, deixa un mal regust. Per tant, com ja saben que les coses que funcionen és això que dèiem, no? Que els bons triomfin, que l'amor acabi triomfant, que tot es connecti, com saben que funciona, sempre és repetir el mateix patró i això a la gent li encanta.
0: Ens encanta, és veritat.
1: I a més és que, o sigui, aquesta mitologia i aquests patrons universal no només es basen en aquestes històries, sinó en la mitologia grega, i no serveixen només per pel·lícules, per llibres, sinó també per la política, que al final és el que més semblant a una... el que més s'assembla a algo èpic ara mateix, sí. I és com tot una funció de teatre, és que literalment...
0: Totalment.
1: I mira, el expert en comunicació política, el Toni Aira, ha fet un llibre que es diu Mitòmanos, on ell va comparant com les hazanyes, les estratègies polítiques amb els mits grecs. I tenim el perro al Pedro Sánchez.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Ui, ui, ui, ui.
2: El subconscient,
1: ai, ai, ai. Pedro. El Pedro Sánchez, quan li van treure de la cúpula del PSOE, se'n van anar a reconquistar Espanya, pujat a un Peugeot 407, i és el mateix que el viatge d'Ulisses, que està tornant a Ítaca per recuperar el seu tron.
0: Totalment cert.
1: Després, el president d'Argentina, Javier Milei, quan va fer la seva campanya política, va fer virar una foto seva amb una motosserra imitant a Perseo quan va tallar el cap de Medusa, la noia aquesta que portava com serps al cap, simbolitzant que estava trencant amb el cicle polític d'abans d'Argentina, que li estava fent una cosa nova, i era com Perseo un salvador. I després, per últim, la gorra vermella de Trump, aquesta tan famosa que ara porta Ferran Torres,
0: sí.
1: Sembla.
2: Oh, Ferran.
1: La del moviment MAGA, que pues, és una gorra vermella que porta el Make America Great Again i està inspirada en el casc que porta unes ales d'Hermes, que era el missatger dels déus.
0: Clar, però això també, jo crec que quan l'altre dia ahir ho comentàvem amb el Santi, no?, que jo deia... pobre, pot ser no sap el que està representant, però és que quan et pares a pensar, evidentment que saps el que està representant, perquè hi ha molta gent al teu darrere també que s'ocupa d'aquest tipus de coses.
1: Exacte.
0: És a dir,
1: que...
0: està tot tan preparat que és difícil.
1: Que no dan puntada sin hilo, que tot està com molt controlat i tu portes això perquè té aquest color, que aquest color senta bé perquè recorda a X, perquè recorda a Y, està tot com molt, una narrativa molt construïda.
2: Jo recordo moltíssim a l'escola, quan parlàvem de la classe d'història, sempre la temàtica, o quan parlàvem d'història, ens deien que la història era important per conèixer el que vindrà, perquè com tot es repeteix, si saps el que va passar llavors, sabràs que tot torna, no? I també, potser també amb les tendències polítiques, no? Ara que parlem de política, que sempre és una onada d'una corrent, quan aquella corrent es desgasta, comença l'altra, i tot és, fins i tot podríem dir, cíclic.
1: Així tenim ara mateix a tothom dient Pedro Sánchez, en lloc de Pedro Sánchez.
0: No, però és veritat que hi ha gent que és la seva feina, o sigui, mirar els discursos de grans polítics que han funcionat, o fins i tot sense ser grans polítics, de grans oradors que han funcionat, i intentar replicar-los a la seva manera per a buscar aquesta resposta de la gent.
1: I quanta gent ha buscat els discursos de Hitler, perquè com que era un bon orador comunicador, entre cometes, enteneu-me.
0: Horrorosa doncs persona, exacte. Gran orador, sí, doncs com tant.
1: Que sabia enganyar, doncs molta gent s'ha basat en els seus discursos i la forma de parlar.
2: I fins i tot quan, ara canvia una mica d'ambient, però això de que tot torna, jo recordo també, amb la IA ara passa molt, no? Que agafes una persona actual i posen el discurs de fa uns anys, sí. Una pila d'anys, d'una altra persona i li posen la cara, i que queda molt creïble que aquella persona pugui fer aquest tipus de discurs de fa anys enrere. I ara amb la IA jo crec que tornarem a reviure moltes escenes icòniques de la història amb els personatges actuals que tenim avui en dia.
0: Sí. Però és que les pel·lícules i els polítics no són els únics que repeteixen patrons. Jo un exemple que veig clar és a La casa dels esperits d'Isabel Allende, que això s'exemplifica perfectament, perquè allà l'abús de poder sobre el cos femení és la llavor de la desgràcia familiar. El patriarca, que és Esteban Trueba, abusa de la pagesa Panxa García en la seva joventut, i dècades després el seu propi net il·legítim, Esteban García, perpetua aquest patró, abusant brutalment d'Alba, que tampoc estic fent gran spoiler perquè el llibre d'Isabel Allende, si no se l'heu llegit, aneu una miqueta tard, però igualment...
2: A mi m'has fet spoiler.
0: Però igualment podeu ir a la seva sèrie. Bueno. Però és això, que al final hi ha moltes coses que si ens parem a mirar no són pròpiament nostres, sinó que són patrons que inconscientment o conscientment estem perpetuant. De fet, si extrapolem això una mica al dia a dia i ho aterrem, no us ha passat mai això d'estar fent alguna cosa i dir... Ostres, acabo de fer això que tants cops li he criticat a la meva mare, per exemple.
2: I més que ser conscient una persona mateixa que t'ho diuen, en plan, mira, m'ha recordat moltíssim el teu pare, la teva mare, això que has fet, i que potser no som tan conscients, però que ho tenim tant en el subconscient de viure a casa, que al final ho fem nostre, tot el que hem mamat, tant a l'escola, òbviament, a casa, i que acabes fent el mateix patró sense tu a vegades saber...
0: A tu t'ha passat en alguna cosa concreta?
2: Moltes vegades, sí, sobretot quan jo què sé, quan estic fent un gest, quan estic a taula, ficar les mans d'alguna manera o una altra, són coses petites, de dir, mira, aquest gest que estàs així com amb els colzes i amb la cara recolzada, això ho feia molt el teu pare o la teva mare, i això a mi m'ha passat.
1: Inclús quan som bebès més, jo me'n recordo, no, m'han explicat que quan teníem 2 anys, en casa meva estava prohibit dir palabrotes.
0: Uau!
1: Però com que mon pare deia palabrotes quan mirava el futbol i deia moltes i cridava molt, doncs jo quan començava el futbol començava
2: el
1: a gritar.
2: El futbol es permet.
1: Clar, començava a cridar, tuerce botas, no sé què, i clar, començava a cridar
2: perro.
1: Coses
2: que
0: no sabia. I a veure qui et diu algo, perquè si el teu pare ho fa cada dia...
1: Clar, perquè està permès a l'hora del futbol.
0: A mi el que em passa és que jo sempre he criticava molt a la meva mare perquè quan sabia que venia una visita es posava a netejar, però com si la visita hagués de vindre i aixecar tots els sofans i passar el ditet per a veure si hi havia pols. I ara, si sé que ve alguna amiga meva a casa, una amiga que té confiança, i a mi m'hi veig netejant tot, però que jo em pare a pensar i dic, Aitana, què estàs fent? Pues sí, ho faig.
1: Ho repetim.
0: Però el que volem saber és què ens heu enviat vosaltres, quins són els patrons que vosaltres repetiu.
3: Crec que he heretat bastantes coses de la meva mare. Una d'elles ho noto molt ara, sobretot en les vacances d'estiu, que és el fet d'emportar-me una formaciola. O sigui, una formaciola no amb moltíssimes coses, sinó les 4 cosetes bàsiques que quan érem petits sempre ens portava ella i que realment quan et trobes malament li agraeixes moltíssim. I una altra cosa que no em falta mai, mai, mai, mai quan surto per la porta de casa són mocadors. O sigui, el típic hàbit de mama, em dones un mocador, ara que som més grans, realment ens els hem de portar nosaltres. I crec que pot semblar una tonteria, però és un hàbit com que he adaptat d'ella i crec que és molt important perquè després, a més, totes les amigues és com que te'l demanen a tu perquè saben que en tindràs seguríssim.
0: És que ahir que parlàvem de lo de fer-se gran, és molt de persona adulta portar els teus propis mocadors al bolso.
1: Exacte, i igual que en aquest cas l'oient que porta la farmació, la comporta sa mare, no. Jo porto bragues a tot arreu, comporta ma mare, perquè mai saps quan et ponen...
0: Mai saps.
2: I ara que dèieu mocadors, no sé si vosaltres heu arribat a tenir... Jo sí, ho reconec, mocadors de roba, d'aquests que són reutilitzables, de tela.
0: El meu pare encara avui dia el porta.
4: Alerta boomer, alerta boomer.
2: És molt... Jo ho havia portat, sí que és cert que potser és un patró que havia agafat del meu pare, però que ja l'he tret des de fa uns anys, que ja no porto mocadors d'aquests de tela, perquè
1: senyor,
2: em sembla,
1: senyor,
2: em sembla
1: senyor,
2: una mica fastidós, però hi ha molta gent que els porta, òbviament.
0: I ens heu enviat també una altra nota.
5: Una cosa que era dels meus pares és que ara com a adulta, quan em conviden a casa d'alguna amiga o amic o qui sigui, no puc presentar-me amb les mans buides. Des de petita sempre he vist que si ens convidaven com a família, portaven els meus pares alguna cosa, un detallet de menjar o del que fos, i ara sóc exactament igual que els meus pares. Sóc incapaç d'arribar a casa d'algú i no portar o una ampolla de vi o postre o alguna cosa per fer l'aperitiu, algun detallet.
0: Això has de ser molt bona convidada,
2: això és d'educació.
1: Això és el millor que pots heredar,
0: Això és el millor que pots heredar, l'educació, totalment. Pues això és el que els psicòlegs defineixen com patrons familiars, aquelles creences i comportaments transmesos de generació en generació que tenen una gran influència en la nostra manera de ser. Però també és tot allò que ens ve donat per la genètica, perquè... clar, quina possibilitat tenim realment de canviar aquestes coses?
2: Clar, jo crec que té el subconscient que encara que vulguis canviar-ho i que t'hi forcis, acabes forçant-te més que una altra cosa i acabes sí. com sempre en aquest punt de no sentir-te sí. tu mateix.
1: I que igual que pots tenir el nas o els dents del teu pare o la teva mare, també tens coses del caràcter.
0: Clar, però això també et dona una excusa molt bona, que és quan et diguin alguna cosa dolenta que no t'encaixa... Ah, bueno, és que això és genètica.
1: Bueno, però, però et pots operar el nas i reeducar-te com
0: clar.
1: Persona.
0: Doncs és que hi ha una altra branca de la genètica que s'anomena epigenètica, que se centra a estudiar com els hàbits i l'entorn poden activar o desactivar els teus gens sense canviar l'ADN en si. Per això m'agradaria incorporar a la conversa a la Sandra Sanz, que és epigenista. Bona tarda, Sandra.
6: Hola, bona tarda, què tal? Com estem?
0: Molt bé. Què podem canviar del que ens ha tocat genèticament i què no?
6: Mira, doncs ara estava escoltant-vos i això que parlàvem és el que nosaltres com a metges d'epigenètica parlem de l'herència transgeneracional. És aquells gens que nosaltres és el punt de partida a partir del qual podem o no expressar o modular aquesta seqüència d'ADN que no podem canviar. Però factors com l'estrès, l'alimentació, l'exercici o inclús l'exposició ambiental pot fer que aquest ADN o aquesta seqüència d'ADN es moduli, s'expressi o no s'expressi. I és ben bé això que explicàveu ara, no? Coses que hem heredat i que anem sentint i que anem generació tras generació anem traslladant.
1: O sigui, que s'imagina que jo de la meva familiaritat és el ser molt nerviosa. Si jo començo a portar un altre estil de vida, a fer yoga i a fer mindfulness o el que sigui, o sigui, ho puc canviar.
6: Efectivament, perquè hi ha factors, com pot ser el que comentaves, de dir, jo sóc molt nerviosa, i quina part hi ha de la genètica i quina part hi ha de patró que puguis modular. Tu pots aprendre a modular aquesta expressió gènica, aquesta expressió de genètica que portem a dins. Podem modular-lo amb l'exercici, controlant el son, fent que aquest entorn i aquesta dependència dels hàbits et predisposi o no a expressar-te. I efectivament sí, juntament com a altres malalties, com inclús l'obesitat o la diabetes o risc cardiovasculars, doncs també.
2: Clar, per tant, entenc que hi ha trets que la gent creu que són genètics, però que en realitat són molt modificables amb l'estil de vida i amb el que fem al dia a dia.
6: Absolutament, perquè la genètica sabem que ens predisposa, però no és el destí. I sabem que entre un 5 a un 10% de la genètica farà que això s'expressi. Per tant, tenim entre un 85-90-95% que seran aquests hàbits que comentàvem. I no només és en com ens comportem, sinó en quin ambient estem. Depèn de factors genètics, però també de quin entorn estem, de quins són els nostres hàbits més saludables, si practiquem o no exercici, si ens ocupem per dormir bé, si modulem aquest estrès, si la dieta, l'alimentació, el que mengem, però també el que pensem. Pot modular-ho?
0: I tu, com a especialista, quin diries que és el mite més estès sobre l'epigenètica?
6: Doncs el mite que jo crec que hem de fer és que pensem que podem reprogramar-nos amb qualsevol dieta o amb qualsevol suplement. I això, com sempre jo explico, la dieta o un suplement m'ajuda a fer un push en aquests hàbits, però el que m'ajudarà serà aquesta manera conscient, aquests hàbits saludables portats en el temps. Per tant, el que més crec que és el mite que hem de trencar més de l'epigenètica és que és un fast food, és una manera ràpida de modular-ho, no? I això no és així. Podem reprogramar-nos, però amb consciència i amb el temps i de manera portada, mantinguda en el temps, diria.
0: Doncs moltes gràcies, Sandra.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre'm, clar.
0: Ara és la 1:25, farem una pausa molt breu i tornem de seguida amb el One Hit Wonder.
7: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lluita.
8: Cadena SER Penedès Garraf.
9: Vaya lío. ¿Te mudas?
10: Sí, pero solo de pensar en mover los muebles me estreso.
9: Pues llama a Eje Moplas. Te desmontan, empalan y montan todo con total seguridad y sin complicaciones.
10: ¿Ah, sí?
9: Sí, y puedes contratar la mudanza por horas o con presupuesto cerrado.
10: Perfecto. ¿Qué número tienen?
9: Apunta. 664-56-76-83. Eje Moplas. Mudanzas profesionales en Vilanova y La Geltrú y todo el Garraf.
11: Electrodomèstics Fonoll, aquest juliol, increïbles superofertes en neveres, rentadores i rentavaixelles. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles. I també a Fonoll, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova Rambla Samà 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Recorda aquest juliol a Fonoll, superofertes en neveres, rentadores i rentavaixelles. Electrodomèstics Fonoll, som els més barats.
12: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
13: Showmobil, Rambla del Garraf 1826 de Sant Pere de Ribes i a Vilafranca al carrer Castelleta número 8.
14: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. Hi ha decisions importants que no es prenen per urgència, sinó per responsabilitat. Fer una donació o atorgar un poder és una manera de preveure, d'ordenar i d'evitar problemes futurs. A Gestingral t'assessorem perquè entenguis les implicacions legals i fiscals de cada pas i puguis decidir amb tranquil·litat i criteri, donacions, poders i planificació patrimonial.
15: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 16 87. A cada pas, Gestingral.
16: Dos som companyia. Tres som multi. Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
1: Si és dimecres, és dia de secció de música i avui és una sort que ens visiti l'Ernest Prana per portar-nos el seu One Hit Wonder a La Treva.

0: Què tal, Ernest? Quina sort tenir-te avui.
1: Hombre, jo estic aquí fantàstic. I superfresquet, a més a més, que és un sempre detall.
2: Ha vingut corrent al Plaça Catalunya amb la guitarra, sí, doncs imagina't.
1: Sí, sí.
0: Doncs, com ens agrada fer-ho sempre una mica de xup-xup abans de que ens diguis quina cançó és, si et sembla bé, comencem pel país d'origen de la cançó.
1: És a Estats Units, Mechanicsville, Virginia.
0: I a quin any es va publicar?
1: La cançó es va publicar el 2008, però té molta guassa com va arribar aquesta cançó a ser publicada. Per tant, d'aquí una estona ho parlem bé.
0: I quin és l'artista? El coneixerem?
1: És Jason Mraz.
0: El coneixem. Bueno, jo el conec. Vosaltres?
3: Jo no tinc el plaer, la veritat.
1: Doncs mira, això em serveix com per excusa per dir que és un One Hit Wonder, perquè hi ha gent que sí que el coneix i dirà, ostres, però què vols dir que aquest és un One Hit Wonder? I, en canvi, gent que li poses I'm Yours, que és la cançó de la que parlarem, clar, i dirà, ah, mira, aquesta em sona, però no sé de qui
3: el
1: és.
3: El títol sí que me'l sé, clar.
0: Jo doncs que anava a dir
1: doncs que ens apujarem aquí per dir que és un One Hit Wonder.
0: Exacte, o sigui, jo el conec a ell, però per aquesta cançó.
2: Mira, hi ha gent a l'estudi aquí, la Laia, que la veig cantar la cançó, però, clar, molta gent està indignada, suposo, que està escoltant i diu, però com diuen que Jason Mraz és un One Hit Wonder?
1: Clar, té èxits increïbles i per mi m'ha marcat molta part de la meva carrera, per tant, no diré que és una persona que ha passat per aquí, però és la cançó amb la que va fer més rècords, més Grammys, sí, més...
0: A tot arreu estava aquesta cançó, jo me'n recordo quan va sortir, sí, publicada oficial l'any, sí, que has dit, que és que era a tot arreu, o sigui, com ara superestrella.
1: Sí, hi ha molta gent que no relaciona que I Won't Give Up és també d'en Jason Mraz, quan també va ser un gran èxit seu.
0: Mira, m'acaba de passar.
2: Ara s'acaba de desconvocar aquest Two Hit Wonder.
0: Two Hit Wonder, és preciosa aquella cançó també.
1: Però com que la gent el coneix com per aquesta, sí, és com, i portava dues estètiques com molt diferents, doncs és... La justifiquem així. Us sembla bé?
0: Sí,
2: total, perquè qui és? O qui és Jason Mraz?
1: Jason Mraz és un cantautor americà de... Amb uns tocs de reggae de tant en tant, com en aquesta cançó, però sobretot de folk i cançó americana de tota la vida, i que s'ha anat fent al seu lloc a poc a poc, perquè és una persona que va començar molt a poc, segueix fent gires i va fent i gaudeix molt de la música, que és una cosa que he intentat treure d'ell.
0: I quan et van preguntar que quina cançó triaries, ho tenies claríssim. Per què?
1: Ho tenia claríssim. Dubtava en això de si seria el One Hit Wonder, però és un artista que jo el vaig conèixer per la seva gran cançó, i a partir d'aquí vaig descobrir tot el que ell havia fet i realment he begut molt de la seva escola, diguéssim.
2: Anàvem al 2008, que és quan es va publicar,
1: sí,
2: però té miga, hem d'anar una mica més abans, una mica anys enrere.
1: Hem d'anar força abans i la història és curiosa, perquè ell, el 2004, feia un parell d'anys que havia tret el seu primer disc, que és el que el va posar a Estats Units, van dir, ostres, un moment, aquest noi fa coses. És el moment en què et firma una bona companyia i has d'escriure un segon disc que et posi en situació. I clar, ell en aquesta pressió d'escriure grans cançons portava un parell de setmanes bloquejat dient, merda, que tinc un límit per presentar el meu disc, i va dir, vaig a fer una hippie happy song per
3: hippie passar... happy song, eh?
1: Ell li diu una hippie happy song, allò agafo, faig uns acords, deixo aviam que flueixi la primera lletra que em surt i en 10 minuts va escriure amb yours.
0: Wow. Va deixar... I diríeu que és una happy song?
1: Sí.
0: Sí, a mi m'encanta, eh?
2: Imagina't les altres.
3: És un ritmet d'anar així caminant.
1: És una cançó d'amor, de dir, ei, pues que t'estimo, i ja està, i sóc teu. Vull dir, simplement una lletra, per lo que ell diria, simplona, però que funciona i que és una melodia que enganxa, i ell s'ho va deixar allà, la gravadora, gravat. Mm-hmm. I aquesta cançó no va entrar al disc.
2: És que no va entrar el 2004, quan la va crear.
1: No la va deixar, el 2005 va treure el disc, i aquesta cançó la va deixar en un EP d'extra crèdits que li va posar ell.
2: Clar, en aquell moment no hi havia plataformes com Spotify que la gent podia escoltar al moment.
1: Ah, clar, es venien discos. A l'època en què, sí, es venien discos, aquesta, clar, que és el seu gran hit, jo... no la va posar al disc.
0: Fixa que jo estava pensant com en l'àlbum sencer, sí, ahí a la plataforma, i després l'altre de, jolín, la gent que es fiqués a mirar el primer àlbum també en veuria l'altre.
1: Clar, no, el tio la va deixar al MySpace.
2: Que... Sabeu què és aquí, Aitana i
3: Aparo? Alerta petita. No sé, wow, què és el MySpace.
1: Bueno, parlem tu i jo, Uri. Saps, sí, el MySpace? Sí. És clar, és que és la plataforma que hi havia, que va néixer juntament amb Facebook. Vull dir, estem allà. És l'època Fotolog.
2: Sí, que tampoc... Clar, és que, clar, és que no.
3: He de dir que consumis Facebook, eh? Però avui dia, que això crec que és bastant de moment.
2: És en Facebook de músics.
1: És abans de boomer i tot, eh?
2: Total. Ja és una cosa...
1: I clar, i la va deixar allà penjada. Ara, i allà es va quedar el tema, fins més endavant, que la cosa va anar creixent.
2: Però llavors ell va anar a fer un concert a Suècia i va esclatar tot.
1: Clar, ell està amb la gira del segon disc, de cop el truquen per anar a fer un concert a Suècia i diu, està però molt lluny de la meva zona d'abast, però anem-hi, si ens contracten, som-hi. I comencen a fer el concert, veuen que la gent, hi ha molta més gent de la que s'esperaven, s'esperaven que hi haguessin quatre gats, i de cop a la que toca amb Yours es posen 10.000 suecs a cantar amb Yours de pe a pa i diu, què cony acaba de passar?
3: Oh, wow.
1: Es anava mirant amb la banda i van sortir d'allà amb el seu manager dient, aviam, hem de descobrir què ha passat aquí perquè això no és normal, aquesta cançó no és publicada.
0: Clar, i ell no sabia que la gent l'estava...
3: Clar, és que si tu ara tens Instagram i veus que tens, jo què sé, 1 milió de seguidors, algo ja t'olores de que algo ha passat, però clar, en aquell moment era com... No sabies a què aterrar-te.
0: O quan agafen el trosset de les cançons en TikTok d'una cançó que s'ha fet viral perquè l'han agafat en TikTok per fer vídeos, però allí...
1: Sí, i encara van tenir sort que la va tocar perquè no era part de cap dels discos. Ell la tocava perquè li anava bé després d'un parell de cançons tristes, dic, faig aquesta animadeta per trencar una mica el gel i seguim. I va fer i la de, va, per trencar el gel i seguim, de cop és la que va dir, un moment. I clar, aquí la companyia li va dir, un moment, si aquí ha funcionat, després els hi va arribar que Honolulu, a Hawaii, també havia passat el mateix. I tot venia d'un tio d'una ràdio regional que va agafar la cançó de MySpace i el va començar a punxar. I la cançó va anar pujant dins el país i després va dir...
2: Ara sí, farem un disc i apareixerà la cançó.
1: I és més, va passar de ser la cançó descartada del disc a ser la cançó, el pal de paller del seu disc que el va posar realment en el mercat el 2008, va sortir aquest.
0: I la va tornar a gravar.
1: Sí, clar. La va gravar bé... Amb tota una banda, i va escriure tot un disc al voltant d'aquesta cançó, cançons més de... Tot parlen d'amor, de desamor i menys profundes, cançons més hippie-happies, que li diu ell, i li va funcionar molt bé.
2: I aquí que ens arriba una mica més tard, a l'estiu del 2009, que perquè ens fem una idea, va

0: Que tocar la guitarra pels amics m'agradava, que tenir un públic m'agradava, i ho vaig descobrir amb aquesta cançó, que és la primera que em vaig així com aprendre, els hi vaig començar a tocar i em vaig passar l'estiu tocant aquesta cançó. Cada vegada que tocava, Ernest, fes-lo teu. Vinga, jo portava la...
1: Fes-lo teu.
2: Imagina que els joves de 10 anys quasi després van haver de dir-te toco una de Taburete, i si tu vas tenir la sort de tocar aquesta.
0: Sí, sí, sí. Després vaig anar aprenent, cada dia me'n prenia una de, quasi del Canto Loco, que si no sé què, però aquesta era com a la meva insígnia, la que, espera, que arriba el gran moment. I bueno, de fet, vaig acabar aquell estiu que treballava de monitor, que amb tot el sou vaig comprar la meva primera guitarra, perquè aquella era del meu pare, que li robava així d'amagades. O sigui que d'aquí va començar tot.
3: I des de llavors suposo que s'ha convertit en un dels teus artistes predilectes.
0: Correcte, correcte. Jo l'he gaudit moltíssim. És més, jo crec que el 2011, en Joel, que és un company amb el que he fet moltíssimes coses que sempre tinc al costat, ell no el coneixia de res. De cop li ensenyo un vídeo de Jason Mraz i em diu... Tio, si l'imites de dalt a baix, cantes igual, fas els mateixos gestos, poses el micro igual, mires... I aquí vaig dir, vaig a separar-me un rato d'ell per aprendre a ser jo mateix, i em vaig descobrir, i després vaig tornar un altre cop a enamorar-me de Jason Mraz.
2: I t'has provat a gravar-la, rotllo MySpace vintage, com la va fer ell?
0: I qui l'escoltaria MySpace? No.
3: Ara no. De fet, podem comprovar si realment encara té aquests punts de Jason Mraz, perquè portes aquí la guitarra.
0: Porto aquí la guitarra.
3: Volem escoltar-la a la teva veu. Això que deia, segurament una de les primeres cançons que vas cantar a la teva vida.
0: Sí.
3: A veure com la cantes, doncs, 17
0: Espero
3: anys més tard.
0: Sí,
3: no, home, sí.
4: Segur que sí.
3: Segur que sí. Va, el What in Wonder avui amb l'Ernest Prana cantant I'm Yours.
0: Fantàstic. Well, you dumped on me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Brava!
1: I a més a mi em porta molta nostàlgica perquè em porta l'estiu del 2009. Espectacular, res prana.
0: Moltes gràcies, Ernest. Ja sabeu que cada dimecres tindrem un artista diferent amb el seu One Hit Wonder, però ara ens anem a descobrir com es dona treva un nou convidat.
1: O dos.
2: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: I com que la vida es viu millor entre amics, avui portem a la vegada dos companys que comparteixen redacció, que només els separen 3 o 4 metres cada dia, un descobrir-nos a ritme de cançons les vides dels seus convidats a les 3 de la tarda al Llapis de Memòria, i l'altre, una mica més tard, a última hora de la tarda, amb el balcó.
0: A més, ara també es troben en el mateix punt vital, les vacances. Com que sabem que pot ser senyor en l'un a l'altre aquests dies, avui descobrim la treva de l'Anna Puigvoltas i el Jordi Manau. Així que, Anna, Jordi, com és teniu treva?
3: Estem de vacances. O sigui, la desconnexió és tan immediata, tan de... ja està. Ja no escolto gairebé notícies, no em miro diaris, estic totalment desconnectada.
1: Tu, Jordi, com et dones treva?
4: Ja anem directes aquí?
3: Jo no he dit encara.
4: Això us és igual, no? Jo no desconnecto, em poso malalt, quan començo vacances, sempre això us la bufa, no? Com em dono treva? És un gran tema, eh? I des que em vau convidar, i he pensat molt... I jo sóc trevainòman, vull dir, tinc moltes treves, moltes microtreves en el meu dia a dia, n'he tingut moltíssimes, han anat modulant, no? Hem passat des dels cromos de futbol als porros, diguem-ho tot, en la seva època, tinc moltes treves, i m'encantaria ara dir-te, Uri, que és Tchaikovsky, no? Les sí. cançons de Berman, però si us he de dir la meva macrotreva actual... he de reconèixer que és molt heterobàsica, perdoneu-me en Paro i Aitana, que sé que no us agrada l'heterobasiquisme, però és

0: A jugar a futbol, que no és jugar als dilluns a la tarda, és a jugar federat, i ho explico una mica. Vol dir el procés d'entrenar 2-3 vegades a la setmana, jugar al partit, i a més tinc un problema de crisi d'edat, perquè jo tinc 38 anys i em nego a anar a la tarda. Vull seguir jugant amb xavals.
1: Que la teva treva inclou disciplina.
0: Inclou rutina, i disciplina, sí, és... De fet, és una cosa que faig des que tinc 5 anys i que ho estic allargant tant com puc a la meva vida, i ho començo a notar, perquè al final no deixo d'entrenar amb xavals de 20 anys que van com avions, i allà estic jo enmig amb una pressió afegida, i és que jo tinc una família a la qual els dissabtes a les 4 els dic: me'n vaig 4 hores i mitja a jugar a futbol, que la meva parella, l'Anna, sempre em diu: però per què quedeu tant d'hora? Per què quedeu tant d'hora? I li dic: perquè això no és la tard. Vull dir, aquí ens sap greu, però...
2: No, jo tinc 2 genolls operats, ja, jo faig el que puc. Ja.
0: Ens convoquen, hem d'estar abans, fan tàctica i tal. I clar, jo no puc ser suplent, perquè he deixat a una persona amb 2 nens al seu càrrec, no per estar assegut a un banc. A vegades, si sóc suplent, he de rebregar la roba, saps? En plan, què tal? Per dir, buf, estic molt cansat i he jugat 15 minuts. És una cosa que he de fer. Però de moment és la meva treva, i estic pensant com substituiré aquesta treva a partir de l'any que ve, clar. Perquè és oficial, no sortirà al món deportiu ni a l'esport, però aquest any és el meu últim any. És la meva última temporada.
2: Et veig l'any que ve a la tarda, trobo, allà. Vaja,
0: a la tarda segur que no. Vale. Però
3: sempre et queden els videojocs de futbol, que també em sembla que t'agraden.
0: M'agraden els... Ara fa molt que no els practicava. He tingut un problema, i és que vaig trobar una oferta i em vaig comprar el Football Manager. Això fa 3 setmanes que... Bé, fa 3 setmanes que estic dormint 3 hores i mitja cada nit. No pels nens, sinó per aquest videojoc, però ja he quedat que l'1 d'agost el desinstal·lo i continuo amb la meva vida, perquè jo la nit intentava crear coses, escriure, llegir, escoltar Tchaikovsky, evidentment.
4: Tchaikovsky.
0: I això, dimiteixo el dia 1 d'agost, però de moment estem fent una temporadona amb els Wolves, que no us imagineu vosaltres.
3: Donar-se treva de la treva.
4: Jo no he dit la meva treva.
0: La meva treva,
4: quedat com desconnectar, no? Clar, la meva treva, per exemple, és la guitarra. Jo toco molt malament la guitarra, he començat tardíssim, però a mi m'encanta, i ara és quan dius la treva. Doncs jo, per exemple, m'he de preparar Space Oddity, no? De David Bowie. Em anava a dir Bob Dylan,
2: Ui,
4: de David Bowie.
2: Matat,
4: I és dificilíssima. I aleshores jo ara sé que tinc temps per deconstruir la cançó, escoltar-la molt bé al principi, aprendre'm la lletra, i després, poc a poc, anar-la traient. Uh-huh. La conclusió, no la trauré. Tu et quedaràs allà, però jo no la trauré i faré veure que toco Space Oddity.
0: I a més vindràs un divendres a dir: us toco, sí, Space Oddity.
4: Algun
0: i
4: dia
0: tots aquí.
4: He de dir que vinc a la redacció amb la guitarra i taladro a qui pugui amb els meus aprenentatges. Però és una bona treva, com ioga, per exemple, perquè tot es resumeix al final en ralentitzar. La treva és ralentitzar, fer-ho tot a poc i ben fet, que és el que no puc fer durant l'any. Aquesta és la meva treva.
5: De fet, has dit lo de la guitarra i ens han dit que tens un art també en algunes cançons imitant o fent homenatge a alguns artistes.

0: Aquesta ens han dit que se't dona molt bé imitar-la, Anna.
1: És meravellosa. La canto justeta, però és que té molt valor, perquè és una cançó molt difícil que et fa anar canviant els dits molt ràpidament. I com que vaig veure que els meus companys amb els que toco no se'n sortien, vaig dir, aquí brillaré jo. I m'hi vaig matar fins que vaig treure Blackbird. Estic orgullosíssima que vinguin informats que esteu,
2: home,
1: no?
2: Home. Saps què passa? Que, clar, normalment els convidats són gent que hem de buscar informació. Aquí la informació la tenim al dia a dia perquè treballem al costat de la redacció.
1: Som una família.
2: Totalment. I, clar, deia el Jordi, 38 anys. Tu, quan ell tenia un any, vas començar a la ràdio, a Ràdio 4, i des del 2022 que et vas posar... Acaba de flipar, Jordi, eh?
1: Uau, uau. Sí, és que, home... 56 en faig ara, eh?
2: I des del 2022, que al capdavant del balcó, que més vas començar amb aquesta cançó. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. Així va semblar per primera vegada al teu balcó.
1: Mira, us ho juro que m'emociono. O sigui, crec que no he tornat a escoltar des de les hores. Sabeu com va anar això?
2: No.
1: O sigui, jo vaig anar el dia abans d'estrenar-me fent el balcó a casa d'uns amics, d'una parella. I a més aquell cap de setmana em vaig tornar boja i vaig voler saber tot. Saps com sabeu Superman quan està a terra, bueno, mm-hmm, quan està aquí i aleshores ha d'aprendre-ho tot de sobte i li posen uns cascos perquè entengui tota la història de la humanitat. Doncs jo aquell cap de setmana vaig intentar entendre tot. Vaig veure tots els partits de futbol, vaig llegir-me tots els diaris, vaig aprendre amb tots els noms dels ministres, dels consellers, de tot, pensant que havia d'anar amb tota la informació al cap, amb la qual no havia pensat en quina cançó començar. I a casa d'aquests amics em van dir, però si és molt important la cançó, una que sigui molt forta, que t'agradi molt, i em va sortir aquesta, i vaig dir, amb aquesta començaré. I realment em vaig sentir molt acomboiada amb aquesta cançó, però van ser ells, eh? O sigui que, uau.
2: Clar, un puc que us uneix, jo crec que ara parlarem de moltes treves, però tant a tu com al Jordi, és que us heu posat al cap davant d'uns programes una mica per casualitat. Mm. Tu per el tema de la Carla Turró, que va marxar,
1: sí,
2: i tu, òbviament, per l'Òscar Moré,
3: sí,
2: ben recordat d'aquesta casa sempre. I, clar, aquest punt que teniu en comú, tu, Jordi, des de principi del 2025, com ha anat també aquest any i mig que ja portes al capdavant del llapis? No sé si recordes quina és la primera cançó, com deia l'Anna, que vas punxar.
3: I tant,
2: tu,
3: sí? I tant, la recordo, perquè, clar, va haver-hi un procés. Va morir l'Òscar, jo estava al Tot és Comèdia, vam parlar amb la casa, al principi no ho vèiem clar i al final sí que va haver-hi, com, bueno, ja ho he explicat moltes vegades, com aquesta responsabilitat de dir, sí, vull ara, em sento l'hereu d'això. I recordo que començàvem el dia després de Reis i aquelles vacances l'Anna estava embarassada del Pau, del meu segon fill, i vam marxar uns dies ella i jo a un balneari xunguíssim que hi ha per l'interior de Catalunya, que no recordo, i per les nits jo pensava molt en com entrem en aquest primer programa, que a més era un programa on recordaríem a l'Òscar amb amics seus, també gent de la ràdio, també amb el Joan Manel Serrat, que és un dels grans emblemes del Llapis de Memòria, i de passar-me hores escoltant cançons, buscant algun tema que d'alguna manera parlés del que estem fent, però tampoc fos totalment ad hoc, literal. I recordo que finalment, fumant, perquè tinc la mala mania de fumar, una matinada, allà en aquell balneari xunguíssim, on no ens vam banyar ni un segon, vaig descobrir, o ja la coneixia, però vaig dir, és aquesta, i entrem amb aquesta, i ja no m'ho pensaré més, perquè això pots començar a pensar i no acabes mai. Amb llum fluorescent d'Oques Grasses.
2: Ah.
3: I vam entrar amb aquesta perquè era bastant ad hoc, no? Parlava de que tot pot ser una merda, però tirem cap endavant i tal. I recordo que va ser la primera. I aquest any i mig, en el meu cas, ha sigut molt, molt, molt, molt intens. Per lo bo i per lo dolent. Molt intens. M'han passat moltes coses a la vida en un procés de temps molt petit, que és la mort de l'Òscar, és la mort de la meva mare, és el naixement del meu segon fill, és agafar el programa... amb tot el que això implica, i bueno, és apassionant. Crec que hauré envellit com 10 anys de cop.
1: Jo et veig igual.
0: Que, per cert, hem d'aclarir que tu has dit la meva parella Anna, que no és la mateixa Anna que Anna Puigvoltas.
3: No, l'Anna podria ser la meva mare, això
0: que
3: ha quedat
0: clar.
3: Però si acaba de dir que va començar a treballar quan jo tenia un any.
0: Bueno, Jordi, aquí les coses no es poden donar per sentades.
1: Clar que sí, molt bé, Anna.
3: Jo podria haver dit...
0: I els oients...
3: Aitana Sánchez Gijón, però no Anna Puigvoltas, ni l'Aitana se li ha caigut. caigut i tot. I jo sóc el, com es diu aquest noi, el Maxi, ni ella és l'Aitana. Nosaltres som amics, som molt amics.
1: Som molt amics, sí.
3: I, des del principi.
1: No, i a més, va passar una cosa, o sigui, el Jordi em va fer un llapis de memòria un estiu i em deia, tu hauries de fer més ràdio. I jo deia, no sé, jo he estat tota la vida guionista. És a dir, jo vaig estar 20 anys sent guionista de la Gemma Nierga, 15 anys a La Ventana, 5 anys a L'Hoy por Hoy. I sempre vaig estar a la cuina. Mai vaig tenir necessitat de fer micro. Després és veritat que quan la Gemma marxa o la fan fora, directament, doncs sí que em posen a fer amb el Màxim el soroll i en Jaume Serres, qui em diu, s'ha acabat, Anna, d'estar darrere, ara parlaràs, i va ser un bon entrenament. Però és veritat que no tenia cap anhel d'estar al capdavant. El que passa és que la Carla Turró li fan una oferta a l'Ara quan ja començàvem, començava la temporada.
2: Setembre, pràcticament.
1: I vosaltres imagineu-vos un tren que va rapidíssim, i com aquelles pel·lícules d'una mica de l'Oeste, que va amb el cavall algú seguint el tren, i s'hi llança, i arriba al maquinista i s'hi posa. És a dir, no vaig tenir temps ni de pensar. Només vaig pensar aquesta cançó que m'heu posat, i sé que vaig tenir una idea que em va ajudar en Carles Penya, que va dir... Qui seria padrí, no, d'aquest salt que vas a fer, una mica així fortuït, perquè no m'ho esperava. I vaig trucar a la Nierga, que és la meva gran mestra, i l'Àngel Casas, que va morir molt poc després. I els hi vaig dir, podeu fer una nota de veu? Només com per desitjar-me, sembla molt egocèntric i ara em fa una mica vergonya, però realment jo necessitava aquest... aquest suport. I la Gemma em va dir, quina il·lusió, tota la vida al darrere i que ara t'hi llancis tu. I recordo també l'Àngel Casas em va dir, Puigvoltes, quan obris el micro només pensa en disfrutar. I us ho juro que ho penso constantment. Que diu, són 4 anys, una mica més que tu, Jordi, però segueixo tenint la mateixa tensió, nervis, jo sempre faig la broma, i és cert, i reconèixer-ho és una mica... Bueno. Jo quan vaig a l'estudi, sempre hi ha a l'esquerra, hi ha les escaletes que pugen al lavabo, és on voldria anar, que us ho dic. I a la dreta ja hi ha el passadís on hi ha l'estudi. I vaig tranquil·la, però tinc aquell neguit a la panxa, tinc una bola, no sé si us passa a vosaltres, que esteu fent la triba ara, just al començar. Ara això sí, s'encén la llumeta vermella i penso en el cas i dic, vinga, a disfrutar. I m'ho passo tan bé, realment m'ho passo bé.
2: Aquesta, de fet, va ser la cançó que vas començar en el llapis, que clar, tu, Jordi, cada dia reps convidats, t'informes. El que ens ha passat a nosaltres és que hi ha molt poca cosa teva a xarxes per trobar. I hem preparat unes coses que volem descobrir si són veritat o si són mentida.
0: Com que l'Aitana i jo estem fartes de que triguis tant en fer els guions, perquè són guions superperfectes, val? Hem decidit demanar-li al ChatGPT que ens digui què sap de Jordi Manau i ho has de desmentir o dir si és veritat.
3: Vinga, va, som-hi.
0: El primer, ets Jordi Manau, Barcelona, 1988. Desmenteix això que sabem que és mentida.
3: Ho desmentim perquè és mentida. Jo sóc Jordi Mollà Manau, però tinc un passat com a actor i aleshores vaig fer 4 coses, però sí que recordo la visita d'un prototip de representant que mai n'he tingut i tal, però que em va dir... És igual que facis, però treu-te el Jordi Mollà, perquè hi ha un Jordi Mollà que és un actor casat a Hollywood, que ara està com un llum de ganxo, però uns ulls preciosos i tal. I llavors va començar el Jordi Manau, que a la llarga estic molt orgullós de que sigui el que ha transcendit, perquè és un homenatge a la meva mare i a la família materna, amb la que estic molt unit.
2: I Barcelona, sí, ho dic perquè hem trobat un tall que semblava que fossis de les Illes Balears.
4: Hola, sóc Jordi Manau, sóc actor, tinc 28 anys, i estic aquí.
2: Això què és?
0: On eres?
3: Això és culpa de Marc Serrats, l'humorista, perquè nosaltres vam fer una sèrie junts que es deia Hipsterland, no cal que la busqueu perquè és xunguíssima, però jo feia de Quillo. Aleshores, en una entrevista que ens van fer a adolescents.cat, que ho feien el Roger Carandell de Catalunya Ràdio i l'Ernest Codina, nosaltres abans de començar vam dir... Per què no fas de mallorquí? Perquè així hi ha més diferència amb el Quillo, no? Amb el Quillo de Badalona,
2: amb el personatge.
3: Que parlava així, no? I tothom dirà, hòstia, que bon actor que ets i tal. I aleshores va començar l'entrevista i jo em vaig posar a parlar, si bé és que... No,
1: va salar tota l'entrevista.
3: Sí, vaig ser molt malament salat. Però la cara de l'Ernest Codina mirant-me com dient, aquest tio m'està vacil·lant a la meva cara. I jo vaig fer tota l'entrevista, vaig aguantar el tipus, i també quan va acabar li vaig dir perdona, perdona, però era una aposta amb el Marc i tal. Però bé, l'heu trobat i sou uns cabrons, i endavant.
0: I la IA també diu que ets un periodista i professor d'història conegut per la seva trajectòria a la ràdio per ser presentador del Llapis de Memòria des del 2025.
3: La IA és la meva iaia, eh? Vull dir, això ho tenim claríssim. Perquè jo no sóc periodista de formació, ja us ho he dit, sóc actor, que és una carrera on fas un examen escrit a l'any i jugues al pilla-pilla amb els ulls tancats cada dia, que és meravellós, i historiador no ho soc, m'agrada molt la història. L'únic que diu de veritat és que estic presentant el Llapis de Memòria molt ben acompanyat d'un equip del que aneu formar part, també l'Amparo i l'Aitana, i cal dir-ho, que sense vosaltres això no hagués tirat.
5: Ho sabem.
3: Bé, i jo recordo que ho sàpiguen els oients, tu ja sé que ho saps, perquè t'ho dic cada dia, creguda.
5: Comences amb el Llapis de Memòria el 2025, però vas arribar a la ràdio el 2 de gener de 2007, com una mica...
3: 2017.
5: 2017.
3: 2007 jo estava, mare meva, on estava jo? Estava a Londres donant-ho tot, absolutament tot.
5: I comences una mica com amb el pagesset de la ràdio.
3: De la ràdio com a redacció, no, eh?
5: No, home, no, em refereixo al teu rol...
3: Persona molt tímida al principi,
5: no,
3: molt introvertida.
5: El teu rol als programes.
3: Sí, en Espècies Protegides, amb l'Òscar Moré, amb el Willy, el tècnic del que t'hi jugues, la Bel Jiménez, que ja no hi és a la ràdio, i la Marta del Cor, que la tenim a Catalunya Ràdio, i jo feia personatges perquè jo no em veia fent de mi mateix. De fet, no feia res com a... Jo feia el Rigobert Jiménez, que li parlava així, un altre que parlava una mica més quillo, un altre... No sabem per què es va acabar, oi? Tots ens ho preguntem. Però sí, vaig començar així i vaig patir una evolució i una metamorfosi absoluta. He passat per fer, amb el Carles Penya, el nostre estimat, promos i més promos en una època que jo estava en mig d'una illa que no sabien què fer amb mi, rebobinem de la Quico Uní. Bé, és el millor que m'ha passat a la vida, fer aquest rebobinem. Després el Llapis el vam engegar amb l'Òscar, el Tot és Comèdia amb el Màxim, del que vaig aprendre moltíssim, i ara defensant el llegat i la fàbrica del Llapis de Memòria des del 2025.
2: Vosaltres també teniu coses en comú, per exemple, teniu dos fills als dos,
1: sí,
2: d'edats diferents, també un que és més gran que l'altre, també. I no sé quina és la barbaritat més gran que he fet pels fills, per exemple, l'Anna ens ho va dir fa uns anys aquí a la casa.
1: Jo recordo, bé dit, com a guionista, que vaig estar molts anys de guionista, vaig un moment a buscar un cafè, fer els 100 metres llisos, agafar el metro, anar-me'n corrents a l'escola dels nens, veure com el meu fill recitava el poema de Nadal, que igual deia una frase, tinc un lloro com un toro, jo veia allò, me'n ficava un altre cop al metro, tornava amb el cafè, dic, ja estic aquí.
2: Això ho has fet de debò?
1: Això ho he fet, i més d'un cop. Sí, perquè era impossible, m'he perdut tots els festivals dels meus fills. També els he mentit. Mira, em sap greu, Martina i Tomàs, però tenia una xarxa de mares dient graveu tot, perquè, clar, moltes vegades no hi era, no podia ser-hi. I aleshores jo a la nit deia que bé que has ballat aquesta cançó, que bé que has recitat aquest vers, perquè m'ho havien passat tot filmat, perquè era impossible. I ho portava malament, Hi havia vegades que em sentia molt, molt traïdora, però és que estàvem tot el dia aquí, a l'època de la ventana. Amb la qual cosa, però es fan mil barbaritats, és que tu saps, Jordi, es fan, sí, corres. És el que us deia abans de ralentitzar. O sigui, jo ara ja no corro tant per ells, però sóc molt capaç de fer mil coses per ells. Arruïnar-me, per exemple, no? En canvi, amb els seus bisums. Jo ara sóc una dispensadora,
2: mecenes,
1: una mecenes, no? Constantment. Sóc una bronques i una administradora de bisums.
2: Tu cada dia connectes el Llapis. Jordi, si haguessis de posar un grup, un artista que no faltaria mai al teu Llapis, quin seria, per exemple?
3: Ara et dic Serrat, eh?
2: Ara en canvi, eh?
3: No, qui no... Mira, sempre posaria, perquè l'he de posar per fer justícia amb el meu jo adolescent, a Robe Iniesta, l'hauria de posar. Si te vas, me quedo en
2: esta calle sin salida. És el Si te vas, una cançó que... I un artista, jo crec, que marca molt la teva trajectòria.
3: Que previsible soc, per favor.
2: I també de comiat, perquè, òbviament, jo crec que tant el Jordi com l'Anna, com tots els que estem en una redacció on hi ha l'Òscar Moré ja posat... I a més, jo l'altre dia pensava, si juntem les línies on estem a la redacció, jo assegut, l'Anna asseguda i tu assegut, gairebé dona el lloc on estava assegut l'Òscar, que és a la vegada sí, on estan també assegudes la Aitana i l'Amparo. Vull dir, tot queda...
1: És que jo no ho he dit de broma, som una família, realment aquí ens expliquem tot, i per mi és un consol els dies que arribo una mica xof sempre trobo...
3: Seria increïble que algú que veiessin com és la redacció, com funcionem, sí, els algoritmes que tenim, que a mi pel matí no se'n pot parlar, a tu per la tarda.
5: Compartint tabac, fins i tot. Sí.
3: Xocolata, de menjar, xocolata, de menjar... Evidentment, aquí hi ha molt llaminer. Cada setmana algú porta xocolata, menys la Clàudia Arcarons del Tot és Comèdia, que ella menja, que bé, també és un rol.
1: I sóc una cursi, però hi ha molta tendresa, molt d'amor. És així.
2: Totalment, i que per molts anys segueixi. Anna, Jordi, que vagi molt bé, i com diria, no, que es gràcies, tot és una merda, però estem aquí.

0: Llarga vida al Robe. Com el trobem a faltar, realment. Nosaltres marxem, però demà tornem, com cada dia, a la una de migdia, a la cadena SER i SER Catalunya.
1: I ens visitarà l'Andrea Vilallonga, comunicadora, conferenciant i formadora, entre d'altres coses. També parlarem de cinema amb el Fausto Fernández i ens visitaran el fenomen Club Social Carme, el Tinidesc en català, que ho està patant moltíssim.
2: Tot això amb Tomàs Sánchez a la tècnica, Laia Meseguer a la producció, Momí Pérez a les xarxes, i nosaltres som Amparo, Aitana i Uri.
0: Fins demà.
3: Adéu.

0: treva. Secessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lluita.
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo dibuja un año más una España catastrofista de la que Pedro Sánchez dice tiene que salir. El líder del Partido Popular acaba de terminar su balance de fin de curso siendo especialmente duro con el caso Zapatero. Ha dicho Feijóo que sin este gobierno, Zapatero no habría podido delinquir.
3: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez es el nexo político corruptor.
2: Sobre un atril con la frase "la cuenta atrás", Feijóo ha vuelto a pedir elecciones. Con poquísimas referencias a Vox, su socio este año ya en cuatro comunidades, al líder del PP le hemos vuelto a escuchar asumiendo algunos de los argumentos de la extrema derecha, por ejemplo, en el tema migratorio. En Génova está Adriana Jordán. Adriana, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Núñez Feijóo se ha detenido más bien poco en sus relaciones con Vox, precisamente cuando este curso político ha cerrado cuatro acuerdos de gobierno con la ultraderecha. El líder del PP ha defendido esos pactos como una fórmula para dar estabilidad y sobre su relación con Abascal la deja en que no tienen roces.
3: La relación con el señor Santiago Abascal es correcta, fluida y cortés. Él opina una cosa, yo opino otra. Sobre
4: en lo que
3: asuntos.
4: Se entienden con Vox es en cuestiones migratorias. Comparte el presidente del PP el discurso sobre promover una inmigración, pero ordenada y que vincula la inseguridad. También se alinean en sus dudas sobre las nacionalizaciones. Feijóo ha anunciado que trabajan en el PP en la modificación del Código Civil para ordenar, dice, esas concesiones de la nacionalidad para restringir la llamada ley de nietos.
2: Uno de los postulados de Vox asumidos por el PP es el de la prioridad nacional y la Comunidad Valenciana se ha convertido esta mañana en la primera región en la que se incluye este término en los presupuestos. Las cuentas del PP de Pérez Yorca han salido adelante con el apoyo de la extrema derecha. Valencia, Ana Talens, buena vesprada.
5: Buena vesprada, una derecha que ha presumido de que por primera vez en unas cuentas autonómicas está incluida la prioridad nacional, que ha venido para quedarse y que más pronto que tarde llegará a la normativa nacional. El presidente Pérez Yorca insiste por su parte en que lo que figura en los presupuestos es el arraigo, mientras los socialistas anuncian recurso al TEI constitucional y Compromís afirma que van a ser los últimos presupuestos de las derechas.
2: A las 2:30 lo ampliamos todo en una mañana en la que estamos muy pendientes del calor. Hoy y mañana van a ser los días más extremos de esta ola. Más de media España está en aviso por altas temperaturas a esta hora y la EMET ha activado el aviso rojo, el que marca mayor riesgo, para mañana en buena parte de Murcia y en el litoral sur de Valencia y Alicante. Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos en el pico de esta tercera ola de calor. Es la jornada con el calor más extenso. Mañana sobre todo será en el este peninsular, donde las temperaturas serán más altas. Ya está activado el aviso rojo en la región de Murcia, Alicante, como también en Valencia. Hoy tenemos el cielo turbio en el centro, sur y este peninsular, fruto de la calima y también las nubes. Esta tarde tendremos tormentas en el este peninsular, tormentas que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.
2: El calor que no ayuda a la extinción de los incendios, aunque ha mejorado en las últimas horas la previsión del peor fuego en lo que va de año, el de la Mierla en Guadalajara, y que ha quemado ya más de 30.000 hectáreas. Allí los vecinos de cinco pueblos han podido ya volver a sus casas y allí ha estado esta mañana Pedro Sánchez.
7: Y es que España necesita un gran acuerdo, un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente.
2: Además, hemos escuchado en Hoy por Hoy a la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, María Eugenia Prendes, después de los tres asesinatos machistas que hemos tenido que aguantar en apenas 24 horas. En uno de ellos, en Antequera, la mujer pidió semanas antes de que su pareja le matase que a este se le retirara la orden de alejamiento que tenía. Sobre esto, Prendes ha admitido que no se puede suprimir una orden así a un agresor sin reevaluar el riesgo que corre la víctima.
8: Yo lo que sí haría como una medida de prevención es antes de de dejar que esa orden de protección cese o decaigan sus efectos, pues pedir una evaluación actualizada del riesgo, pedir que a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a través del sistema de Biogen, que nos hagan una evaluación actualizada.
2: Premes ha dicho que tiene que haber un protocolo porque la Fiscalía y el juzgado pueden actuar de oficio en casos como este.
1: Hora 14, con Javier Liébana.
2: Y nos vamos ya hasta la redacción de informativos porque Toñi Fernández, hoy también vamos a hablar del dineral que se ha dejado ya en la guerra de Irán, Estados Unidos, ¿no? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? 37.500 millones de dólares gastados ya y el gobierno de Trump pide otros 70.000 para continuar con la guerra en Irán, a la que es incapaz de poner fin. Fecha para su fin o enumerar los escenarios que manejan. Mientras, en Gaza, Israel está construyendo un gran muro de arena en la franja para separar el lugar en el que se hacinan 2 millones de palestinos de un lugar aún más grande en esa franja, el que ocupa el ejército de Israel.
2: Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano y Alejandro Prieto en la técnica comenzamos. Son las 2:05.
1: Hora 14, Cataluña. Ferran Dalmau.
10: El president Salvador Illa baixa el cap i admet que Catalunya té un problema amb la inversió que l'estat espanyol fa al nostre territori.
11: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%.
10: Ni tan sols amb un govern català i un govern espanyol del mateix partit s'ha aconseguit revertir una situació que es repeteix any rere any. L'Estat es gasta molts menys diners a Catalunya dels que Catalunya genera. Fixeu-vos, arriben aquí el 8,6% de les inversions de tota Espanya, quan el nostre producte interior brut és el 19% de l'espanyol. Junts carrega contra els socialistes.
12: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
10: És l'últim ple del Parlament del curs. De seguida anem cap allà. Mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. En la demanda, l'expresident assegura que l'Estat està desobeint deliberadament la decisió de la justícia. L'exfutbolista de l'Espanyol, Álvaro Aguado, s'enfronta a 10 anys i mig de presó. És el que li demana la treballadora del club, que el va denunciar per violació durant la festa de l'ascens a primera divisió el 2024. I el món de la cultura s'acomiada del gran escriptor de la literatura infantil i juvenil en català, Josep Vallverdú, creador del Rovelló.
13: Tingueu ben present que al capdavall de la jornada, el vostre, el meu armari, només hi han de quedar afectes i esperances.
10: A l'hora 14 sentirem algunes de les reflexions de Vallverdú, un dels responsables que generacions i generacions de catalans s'hagin criat amb la literatura, en la nostra llengua. Que la terra li sigui lleu. Ara fem un cop d'ull al temps, com va la cosa amb les temperatures, perquè la calor sembla que el cap de setmana potser ens dona una mica de treva, oi, Núria Seró? Bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. Avui la calor ha afluixat, però demà repunten les temperatures, pujaran i ja està activat l'avís vermell per altes temperatures, per calor. Tant al Segrià com a la Ribera d'Ebre podran superar els 40 graus. Avui esperem unes màximes al voltant dels 32 a la costa, 35-38 a l'interior. Tenim alguns núvols, especialment a les comarques tarragonines, també Calitja, i aquesta tarda, atenció, que podem tindre alguna tempesta forta, sobretot a les comarques del sud de Tarragona, tempestes que poden anar acompanyades de ratxes molt fortes de vent i, en general, amb poca precipitació. També es pot escapar alguna gotellada al Pirineu.
10: Gràcies, Núria. Amb en Pol Llergo, el control sonor comença a l'hora 14.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14. En Ferran Dalmau.
10: Bona tarda. Ni tan sols amb un govern espanyol socialista la cosa ha canviat. Catalunya continua rebent molts menys diners de l'Estat dels que aporta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la xifra d'inversions executades és insuficient. Ara bé, Illa passa la pilota a Junts, a qui ha demanat que faci valdre la força que té el Congrés, 7 diputats, per tirar endavant instruments com el Consorci d'Inversions. Anem cap al Parlament, Laura Pons.
15: Els de Puigdemont retreuen a Salvador Illa que Madrid rebi pràcticament 3 vegades més que Catalunya i el president, que admet el problema, els pregunta si a banda de criticar tenen alguna proposta.
11: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant,
16: la mitja dels últims anys d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
15: Els de Puigdemont s'hi neguen i refreden la possibilitat de votar a favor del Consorci d'Inversions, una eina que han pactat republicans i socialistes per assegurar que les inversions pactades s'executin.
17: Amb tots els respectes, Catalunya no necessita un consorci. Catalunya necessita escoles, necessita hospitals, Catalunya necessita carreteres, Catalunya necessita que els trens funcionin. No un consorci.
15: De fet, els de Junts acusen els socialistes de no haver fet públiques fins ara les dades sobre l'execució de les inversions per tenir assegurats els pressupostos amb Esquerra i els Comuns. Els de Puigdemont parlen d'aixecada de camisa, d'asfíxia i insten els socialistes a sumar els seus 19 diputats que té el PSC al Congrés per fer un front comú des de Catalunya per reclamar que tots els diners dels catalans reverteixin a Catalunya.
10: I és que, recordem, les xifres sobre les inversions de l'Estat a Catalunya es van fer públiques divendres passat quan Hisenda, el Ministeri va enviar-ho als partits del Congrés. Unes xifres que demostren que Catalunya torna a situar-se entre les comunitats que menys recursos reben de l'Estat. El govern espanyol va gastar a Catalunya només un 8,6% de tota la inversió executada, quan Catalunya genera el 19% del PIB de tot l'Estat espanyol. En fi, al Parlament també s'ha estrenat avui el nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, després que el president Salvador Illa anunciés el canvi aquest dilluns, substituint a la que fins ara era consellera, Mònica Martínez Bravo. Diu Raúl Moreno que la feina dins de la conselleria serà continuista i demana col·laboració per enfortir l'estat del benestar.
18: A mi no trobarà una persona que vulgui entrar en una confrontació, sinó a mi trobarà una persona que en tot cas tindrà la mà estesa per col·laborar, per poder construir i enfortir el nostre estat del benestar.
10: Moreno s'ha estrenat com a conseller al Parlament just el dia que la Cambra Catalana ha votat les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA, Laura.
15: La DGAIA ha funcionat durant anys sota una lògica de l'emergència, amb un sistema de protecció en tensió per la manca de recursos, la dependència de la gestió externalitzada i una planificació insuficient. Són algunes de les conclusions de la comissió d'investigació a les que el Parlament li ha donat llum verda, una comissió que ha estudiat l'activitat de la DGAIA entre els anys 2011 i 2025 i que ha pogut constatar que hi ha un gran desgavell dins d'aquesta entitat. El document detalla que el problema va molt més enllà, no són situacions esporàdiques, sinó que s'arrossega des de fa anys. La Cambra Catalana ha tancat la carpeta així de la DGAIA amb aquestes conclusions que s'han aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns.
10: Al Parlament, per cert, també hi ha polèmica entre els partits per si rebre o no els jugadors catalans de la selecció espanyola que han guanyat el Mundial a la Cambra. El Partit Popular veu lògic celebrar el que consideren que és una alegria col·lectiva al Parlament i li demanen al president de la Generalitat que s'assumi a la petició. El president, Salvador Illa, assegura que ha fet gestions per rebre els jugadors al Palau de la Generalitat, tot i que no han pogut anar-hi els jugadors per problemes d'agenda. Aquesta ha estat la picabaralla al Parlament entre el líder del PP, Alejandro Fernández, i Salvador Illa.
19: Ayer votaron en contra de recibir a los catalanes campeones del mundo aquí. Eso es lo que tiene que rectificar y déjese de milonga.
20: No tinc que rectificar res, és vostè que ha de rectificar. Posi's tranquil i escolti bé el que li dic. A tots els esportistes catalans que han tingut èxits m'he ofert per rebre'ls al Palau de la Generalitat. Jo vaig ser amb els nous jugadors catalans que formen part de la selecció espanyola i no han pogut venir.
19: Puede decir usted que recibirlos aquí no es importante y lo acaba de decir porque el Parlamento no es importante aquí, solo su excelencia es importante, pero ¿de qué va? Relájese un poco.
10: I mentrestant els partits independentistes asseguren que no comparteixen ni tan sols la victòria. És Dani Cornellà de la CUP.
21: President, primer de tot, una victòria de tots? No. No s'equivoqui, nosaltres no compartim la seva selecció.
10: De fet, el pacte d'investidura, a canvi de el pacte d'investidura per investir efectivament el president Salvador Illa, entre Esquerra i el PSC, preveia, potser ho recordaran, la promoció de seleccions esportives catalanes. De moment, res. Es preveu que passat l'estiu es posi en marxa una oficina que treballi en aquesta línia. Hora 14, gairebé 14 minuts, l'expresident Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. La denúncia, que també la firmen els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, considera que el Tribunal de Comptes espanyol, que no ha concedit el perdó de forma automàtica, està, per tant, desobeint deliberadament la decisió de la justícia europea. Pol Valero.
0: L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit a la Comissió Europea denunciant que dilluns el Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions sobre el cas del desviament de fons pel referèndum de l'1 d'octubre. Això, a la pràctica, comporta una suspensió del termini per dictar l'amnistia, que la defensa considera que ja s'hauria d'haver aplicat automàticament després de la sentència del TJUE que assegurava que no hi va haver malversació de fons comunitaris. Per això, els denunciants reclamen a la Comissió que iniciï un procés d'infracció contra l'Estat espanyol i envia una carta a les autoritats demanant explicacions. Per la seva banda, la Fiscalia també ha contestat al Tribunal de Comptes, li ha demanat que apliqui l'amnistia de manera urgent i li ha comunicat que veu innecessari i improcedent allargar els terminis.
3: De seguida tornem.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau. Cadena SER Penedès Garraf.
22: Recordes aquella nit que vas trepitjar per primera vegada una discoteca? La nit que van presentar-vos? Tots aquells moments van tenir la seva pròpia banda sonora. Reviu-los amb una sessió dels 40 clàssics.
23: El diumenge 26 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, el closing de la Salt Market, el punt de trobada de l'estiu, a la Masia Vilanoveta, al carrer de la Masia Nova de Sant Pere de Ribes.
22: Els 40 clàssic enmarquem el ritme amb la música dels 80, 90 i 2000 amb els DJs Josep Bartomeus i Sergi Sánchez.
1: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
3: 2:16 de la tarda, el pla del govern per desplegar les energies renovables cada cop té més oposició dels ajuntaments. Alguns alcaldes consideren que se'ls obliga a tenir massa espai de plaques fotovoltaiques i molins de vent, mentre que altres creuen que se'ls ha assignat massa poc espai. Tot plegat el dia després que sabéssim que l'any passat només un 15% de l'energia consumida a Catalunya venia de fonts renovables, quan l'objectiu és arribar al 50% d'aquí a 4 anys. Oriol Soler.
24: El pla del govern assigna a cada municipi uns mínims de potència d'energia renovable basant-se en el seu potencial per tenir eòlica i fotovoltaica. Ara està en fase d'exposició pública, però el món local s'ha llançat al coll del govern, però a cada part del país per un motiu diferent. Per exemple, 3 municipis del Priorat reclamen més eòlica de la que tenen assignada. Són Margalef, Cabassers i la Bisbal de Montsant.
25: Que aquells que no en volen, que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
24: Així demana que redistribueixi la potència assignada Sergi Méndez, president del Consell Comarcal del Priorat. Per altra banda, al Pallars Jussà, tots els alcaldes han demanat de manera unànime aturar el plàter, ja que consideren que perjudicarà l'agricultura i no aportarà llocs de treball de qualitat.
26: Quan parlem d'energies renovables, la comarca del Pallars Jussà, des de fa més de 100 anys, que es van fer els embassaments, es van fer les centrals, després més tard encara se'n van continuar fent i es genera molta energia.
24: És Jordi Navarra, president del Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà, els Batlles, del Solsonès i alguns també del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre també han carregat durament contra aquest pla del govern per desplegar les renovables.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 3. La treballadora de l'Espanyol, que va denunciar l'exfutbolista Álvaro Aguado per agressió sexual, li demana 10 anys i mig de presó. La dona assegura que el jugador la va violar als lavabos d'una discoteca durant la festa de l'ascens del club l'any 2024. Carles Couso.
27: Sí, així consta l'escrit d'acusació de la treballadora, al qual ha tingut accés al diari Punesa i que hem pogut confirmar a la SER. A més d'aquests 10 anys i mig de presó, l'empleada demana que el jugador no es pugui acostar a menys de 1.000 metres d'ella durant els 10 anys posteriors al compliment de la condemna, així com una indemnització de 83.000 euros. La petició de l'advocada, Sonia Rincondo, és lleugerament superior a la de la Fiscalia, que va demanar 9 anys de presó per Aguado i una indemnització de 65.000 euros. Segons l'escrit de l'acusació, la nit del 23 de juny del 24, Aguado es va apropar a la denunciant durant la festa i li va començar a fer tocaments no consentits. Pocs minuts després, segons l'escrit, el futbolista la va agafar de la mà i la va portar, sosté, als lavabos d'homes, on presumptament la va agredir sexualment. La denunciant diu que es trobava en estat de xoc, li va demanar que s'aturés i li va dir que no volia mantenir relacions sexuals. L'acusació també afirma en l'escrit que, després dels fets, Aguado es va vestir i li va dir: «Tu no em coneixes i jo a tu tampoc».
3: I en plena onada de crims masclistes a Espanya, aquí a Catalunya hem conegut els detalls de l'atestat policial de l'assassinat d'una dona a Figueres el mes de maig. Ja se sabia que l'assassí havia estat detingut dies abans de cometre el crim per agressió. Però ara l'atestat corrobora que tant la fiscalia com el jutge de guàrdia que va deixar en llibertat l'agressor disposaven de prou informació sobre el cas i de més mecanismes per haver protegit a la víctima. No ho van fer i la Kimberly va morir als 32 anys, Carles.
27: L'assassí tenia un historial molt extens de violència masclista. Des del 1998 havia estat detingut 26 vegades, la majoria per qüestions relacionades amb violència contra la dona. I el que és més revelador de l'atestat avançat per TV3, i al qual també hem tingut accés des de la SER, és que l'home va dir al policia que el custodiava que, quan el deixessin en llibertat, mataria la seva parella. I això ho va fer. Després de ser detingut dues vegades en 48 hores per agredir brutalment la dona, la fiscal va decidir no demanar la presó provisional i el jutge va deixar l'home en llibertat. Va sortir dels jutjats i va matar la seva parella al mig d'una plaça amb un ganivet. Un dels arguments per deixar-lo en llibertat va ser que la víctima no va comparèixer a declarar després de la segona detenció. La Fiscalia de Girona evita parlar d'error, però en paral·lel ha acordat esgotar totes les vies per localitzar una víctima quan no acudeixi a una declaració judicial. Els familiars de la Kimberly, que estava a pocs dies de complir 33 anys, demanen responsabilitats més enllà de la condemna a l'assassí.
3: El cas de l'assassinat de l'Helena Jubany es torna a endarrerir. La defensa de Santi Laiglesia ha tornat a ajornar el judici mitjançant una nova petició de prova d'ADN. Ahir s'hauria d'haver fet una audiència preliminar, però es va suspendre. L'acusació denuncia una estratègia dilatòria i reclama a Carles que el judici avanci.
27: Ara ho fa demanant més temps per presentar un altre informe pericial sobre l'ADN trobat a la roba d'Helena Jubany que pugui rebatre el que hi ha ara sobre la taula i que incrimina directament a Santiago Laiglesia. L'audiència preliminar prevista per ahir als jutjats de Sabadell es va suspendre, és el pas previ imprescindible abans que la jutgessa decideixi si obre judici oral o no. Els advocats de la família demanen a la magistrada que fixi un termini raonable per presentar la prova amb l'objectiu que el possible inici del judici oral no es faci esperar més. Diuen que fa massa temps que esperen. A la interlocutòria val a dir que la jutgessa argumenta la suspensió dient que falten altres proves més enllà de l'ADN que vol presentar la defensa de Laiglesia.
3: Els Mossos i la Policia Nacional han detingut avui 9 persones d'una organització criminal que comprava i distribuïa armes de foc sota demanda. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la cel·la del centre penitenciari de Quatre Camins, amb telèfons mòbils i amb el suport de familiars i altres col·laboradors. En 10 escorcolls, en diversos municipis, els agents han localitzat 2 arsenals i han requisat més de 40 armes. Hi havia 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets. Justament, en les darreres hores ha quedat detingut una segona persona investigada per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol.
2: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
3: Ho va confirmar, de fet, ahir a la tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: Hora 14.
3: 2:22. Procurava escriure cada dia, un rere l'altre, durant més de 6 dècades, fins que la vida li va permetre. Ha mort als 103 anys Josep Vallverdú, qui ens deixa en herència més de 200 llibres.
13: Tingueu ben present que al capdavall de la jornada, el vostre, el meu armari, només hi han de quedar afectes i esperances.
3: Vallverdú ha estat el tòtem de la literatura juvenil catalana, amb la que molts hem après, rigut i crescut.

0: pare del Rovelló, el gos més famós de Catalunya, inspirat en ell mateix, en el propi Vallverdú, deia, l'escriptor, que com el Rovelló, sempre ell procurava evitar el conflicte.
1: Doncs no porta massa la contrària. No discuteixo mai. Suposem que sóc en un lloc i allí hi ha una discussió, no hi intervenc generalment. Diguem, sembla que tu tens una mica de raó i tu també una altra mica, i s'ha acabat. És veritat, a més a més.
0: Ha estat fins als seus últims dies un ferm defensor del català, des que va veure la realitat de la seva llengua de ben petit.
1: Hi havia uns senyors que no tenien el català. I m'anaven. Eren els que m'anaven. I va crear una mena de distorsió. No ho acabava d'entendre, això. Després sí, ho he entès.
0: El govern li va otorgar la Creu de Sant Jordi i el va reivindicar el 2023 celebrant l'any Vallverdú, amb motiu del seu centenari. El món cultural i polític s'ha bolcat avui a acomiadar-lo. Referent literari, figura capdalt, defensor de la llengua, llegenda irrepetible de les lletres, a Ponent, far cultural de Catalunya. Així són algunes de les maneres com s'estan referint a l'escriptor més prolífic i reconegut de la província de Lleida. Les xarxes socials s'han omplert de reaccions de persones anònimes recordant-lo i homenatjant-lo. Anem cap a Ràdio Lleida. Mercè Marc.
2: Fill predilecte de la ciutat de Lleida, que des dels anys 80 del segle passat dona nom al Premi Vallverdú, tan mític com l'autor i pilar de la nit literària lleidatana, per l'alcalde Fèlix Larrosa.
3: Que desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom. No?
2: Balaguer, on hi ha residit l'última dècada, guardarà tota la documentació del seu centenari ara fa 3 anys, diu l'alcaldessa Lorena González.
4: Tota la documentació i totes les coses, diguéssim, relacionades amb l'any del centenari de Vallverdú seran dipositades a la Biblioteca Margarida de Montferrat.
2: I en el ple del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut Vallverdú com a referent literari a Catalunya.
5: La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
2: Mestre de la paraula que va estimar apassionadament Catalunya, ha dit el president del Parlament, Josep Rull.
6: Contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions, dels més infants als adults. Sempre m'atén a defensar el català, fins i tot en els moments més foscos.
2: I mentre per les xarxes, que s'omplen de missatges de reconeixement, Carles Puigdemont, per exemple, assegura que Josep Vallverdú ha fet més per la lectura i la llengua que moltes institucions, llegat gegantí, feina colossal i obra intergeneracional i profundament catalana de l'escriptor, que també ha estat homenatjat en vida.
0: Que descansi en pau.
7: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
7: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha triat dues persones de barri, desconegudes per la majoria, per fer el pregó de la Mercè. Seran Antoni Falgueres, del celler Gelida del barri de Sants, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres.
11: No m'ho creia, que creia que Barcelona es mereixia un pregoner més bo.
12: Però és en nom de tots els comerciants, totes les botigueres, els botiguers, la gent de barri, com nosaltres, a Sants.
11: Quan ens ho van dir, no, ja dic, no m'ho creia, no m'ho pensava. És un gran honor.
12: Un honor i una alegria, més just avui, que fa 50 anys de casats amb la mama.
0: Amb aquesta alegria ens ho explicaven aquí a la SER. Per cert, que el piromusical de la Mercè d'aquest proper any es farà per primera vegada a la platja del Bogatell. Ho ha anunciat també avui l'Ajuntament de Barcelona.
7: Hora 14.
0: A Girona, el barri vell s'ha convertit aquesta setmana en el plató d'Enredados, l'adaptació amb personatges reals de Rapunzel. Però no és la primera vegada. Festivals, rodatges ocupen sovint els carrers de la ciutat. Els veïns han protestat amb pancartes als balcons pel que consideren unes molèsties continuades que no els deixen viure amb normalitat. A més, Carles Couso, tenen previst presentar una moció al ple.
13: Sí, hem tingut accés a l'esborrany de la moció que els veïns volen presentar a l'Ajuntament. Demanen, sobretot, que les productores que ocupin la via pública del barri vell tornin a pagar la taxa municipal per utilitzar aquest espai i que aquests diners reverteixin al barri i que es regulin una mica més els rodatges per no afectar tant la vida dels veïns.
14: Els veïns del barri vell ho tenim molt difícil i quan no és una vent és una altra, o sigui que sempre estem perjudicats.
15: El carrer tallat, que no pots passar restriccions, ja siguin per les flors, per un rodatge, obres.
14: Està bé que Girona creixi, està bé que Girona tingui eventos, però trobo que esteu deixant de banda els ciutadans.
13: Aquest matí, mentre un equip d'unes 500 persones treballen entre cortines, plataformes i escenografia, també han aparegut pancartes en els balcons amb missatges com "Som un barri, no un decorat", "Menys rodatges, més serveis" i "Volem un barri per viure, no per sobreviure".
0: I marxarem amb la música d'Antònia Font.

0: Perquè el grup està acomiadant el membre fundador i baixista, Joan Roca, que ha mort avui als 51 anys.
1: Espanya assenyat i una pluja suau de pols estel·lars.
0: Que descansi en pau també aquest membre, el baixista del grup d'Antònia Font. Amb ell arribem a 2:15 de la tarda. Que passeu molt bona tarda. Fins demà.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Anna.
2: Hola, bona tarda.
1: Estic molt content que estiguis avui aquí, perquè feia molt de temps que et perseguíem perquè vinguessis al programa. I mira, et tenim aquí.
2: Això els hi dius a totes.
1: No els hi dic a totes. Que t'ha costat molt prendre la decisió de dir... Per què?
2: Sí. Mira, primer perquè pensava, però quin interès té que es difonguin les cançons que m'agraden, això d'una banda, de l'altra, perquè a nivell logístic com que em costava, no? Allò, els horaris, i no, estic treballant, no puc baixar a Barcelona. I després quan vaig dir, va, fes-ho, que t'ho passaràs bé també, vaig pensar, però que difícil triar 8 cançons.
1: Això sí.
2: I he estat a punt de dir-vos, no vinc...
1: Per les cançons?
2: Clar, perquè me n'he deixat moltes, i em sap com molt greu, i ho vivia com una espècie de... traïció o de menys teniment. I al final he dit, relaxa't, no
1: és tan
2: important.
1: No te les estimis tant, sisplau,
2: sí, me les estimo molt.
1: Que ara dius, quin interès poden tenir difondre les teves cançons. Clar, tu ets una de les persones més recordades de l'època del procés, que és curiós, perquè, si no m'equivoco, vas estar allà de diputada 2 anys i poc.
2: No, sí, quasi bé no va arribar, perquè nosaltres vam prendre possessió quan va començar la legislatura, ho recordarem, no?, després de tot allò del mas o març, el mes de gener, i ja està, i a l'octubre següent s'aplica el 155, per tant no arriba ni a 2 anys. És cert que, comparat amb tot el temps que jo he estat militant en altres àmbits, sobretot a nivell local, que no són recordats perquè no transcendeix aquest nivell de militància, no? I efectivament de diputada en vaig ser molt poquet temps, però és veritat que el personatge es construeix a partir d'aquest moment concret.
1: Això és, sense treure't mèrits, creus que és fruit del context?
2: Totalment.
1: Sí, un moment fort, no? I...
2: Sí, jo crec que, per dir-ho d'alguna manera, qualsevol persona, no?, que li hagués tocat estar al capdavant de la CUP en una legislatura com aquella, amb una aritmètica parlamentària com la que es va generar, doncs, i amb un pols, no? Primer, diguéssim, amb l'espai de Junts i després amb l'Estat, jo crec que qualsevol persona li hagués tocat al nivell aquell de rellevància, de política televisada, que en dic jo. Mai ens han fet tant cas com en aquell període tan curt de temps, i probablement tampoc estàvem preparades per això.
1: I suposo que ser una cara tan coneguda també va ser un dels motius pel que el juez Llarena et volia empurar i va fer que acabessis a Suïssa exiliada.
2: Sí, no, és una mica difícil, i t'ho dic com a entre cometes, com a protagonista d'aquella etapa, però també com a jurista. És una mica difícil entendre què es pretenia amb aquella causa del Tribunal Suprem. D'entrada penses, sí, s'anaven a identificar els lideratges dels diferents espais polítics, però això no té cap mena de tipificació penal. Nosaltres, d'alguna manera, tenim un codi penal, un sistema penal en el que perseguim a la gent, els encausem, els processem en funció del que fan, no en funció del qui són. Per tant, voldria pensar que no és per això. I pel que vam fer, doncs també és una mica estrany, perquè jo no vaig fer coses diferents al que van fer totes les meves companyes, per exemple, del grup parlamentari. A més, sabeu que som un espai assembleari, que les coses decideixen conjuntament, i no estava processat tothom. Per tant, no sé què pretenia Llarena, o ens ho podem
1: sí,
2: imaginar.
1: Bueno, ho signava ell, els papers, sí. Això, he dit el seu nom.
2: Sí.
1: Ara ja estàs aquí.
2: Sí.
1: En què omples el teu temps? En què l'inverteixes? A què et dediques?
2: Doncs treballo, que bàsicament és el que fem, no?, la gent de classe treballadora, que és el que he fet sempre, treballar. I militar molt, bastant, diria. Quan vaig tornar vaig estar en una etapa així una mica com de
1: resituar-se.
2: Sí, doncs, però estic molt activa. Estic activa a la CUP a nivell local, al meu Ateneu de Sallent, organitzant la Festa Major a Fumera. Estic també relativament activa, o el que puc, a la CGT. També ho estic endavant al CEUP, al Centre d'Estudis d'Unitat Popular de la CUP, a la revista La Tanyada.
1: Carai.
2: De fet, sí, de fet, ara ja començo a pensar que hauria de reorganitzar-me, perquè vull fer moltes coses, tinc moltes reunions, vull fer moltes coses, i a vegades potser tens la sensació que no les fas totes ben fetes. Però sí, m'ha vingut molt de gust tornar a militar a aquest nivell de base, i ho estic fent i ho estic gaudint, però és que sobretot crec que el context ho requereix. És a dir, tant de bo, no?, que estiguéssim en una situació i diguis, no passa res si no militem. No, passen moltes coses molt greus. El futur no sé si és esperançador o no, però en tot cas és inquietant, i per tant toca prendre partit, toca implicar-se i toca treballar.
1: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'educadora social, llicenciada en dret i exdiputada al Parlament de Catalunya, Anna Gabriel. Acerca.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Anna Gabriela amb Yalá, Yalá Ramala, que és una cançó en euskera que Fermín Muguruza va publicar l'any 2006 en suport al poble de Palestina. Que, Anna, això de Alá, Alá, Yamala, com ho hem de traduir?
1: Yalá, Yalá.
0: Yalá.
1: Amunt, ànims.
0: Som-hi.
1: No? Amunt, Ramala, amunt. No?
0: Que Ramala és una població,
1: sí.
0: No? Em sembla, de Palestina.
1: Sí, de Palestina, sí. Que oportuna, no?, la cançó, de fet...
0: Això que té 20 anys, eh?
1: Sí, semblaria que l'he triat com pel context i la veritat és que és una cançó que em mobilitza molt i que m'agrada molt des de fa molt temps i el meu entorn així com més proper de Sallent, a vegades quan estem així com de festa i algú punxant conegut, quan punxant Ramala és com la cançó de l'Anna perquè m'agrada molt i tothom ho sap. Em dona molta, a part d'evidentment, no?, el suport a la causa palestina des de sempre... m'emociona, em mobilitza, em fa saltar i em dona la sensació que si la canto i la crido i la ballo, com si estigués donant suport a Palestina, que ja veus tu, no és el cas.
0: És simbologia, sí.
1: Però sí, la visc molt des d'aquí i amb el concert, no?, recent del Palau Sant Jordi, en el que evidentment Fermín Muguruza i els músics van tocar la cançó, s'escau que estem avui aquí també, havent de reivindicar un cop més que s'aturi el genocidi contra el poble palestí.
0: És el que dèiem, no? Fa 20 anys d'aquesta cançó, és del 2006, i no és que la situació de Palestina estigui igual, sinó que està pitjor que mai.
1: És que falten les paraules. En el concert aquest de Palau Sant Jordi, algunes persones hi vam anar a acompanyar alumnes d'instituts d'alta complexitat de l'àrea metropolitana. Vam estar acompanyant, jo concretament, un institut de Ciutat Meridiana i parlant una mica amb els i les alumnes que havien estat treballant una mica la temàtica, no? Clar, ens feien preguntes que no sabíem respondre. Tipus, però com pot ser que això duri des de fa tants anys? O com pot ser que se sàpiga que estan assassinant tanta gent i no ho aturem? O i com pot ser que matin tants nens i nenes i no hi ha resposta? O el tipus de resposta que hi ha quan l'explicites, et sents com impostat, en plan, no, això és la geopolítica, clar, els interessos, els diners, la indústria armamentística, i penses, per què estem dient? És tan salvatge que...
0: És tan elemental, no?,
1: sí,
0: el que s'hauria
1: sí,
0: de dir, que...
1: Sí, sí.
0: Que crec que tu ets bastant optimista de mena, en general,
1: sí.
0: que reivindiques el que és l'optimisme organitzat, o almenys això he llegit. En el cas de Palestina, ets optimista.
1: Ho hem de ser
0: i, sí, per obligació ho ets.
1: Ho hem de ser perquè al contrari no ens porta a llocs millors, segur, i perquè l'optimisme o l'esperança o la determinació, les ganes, la il·lusió són motor i l'altre no ho és, i necessitem activar tots els motors que puguem. I tornant al Palau Sant Jordi, la comunitat palestina, a través de la seva portaveu, però amb altres parlaments, aquí va haver, o el fill de Barghouti, per exemple, tots anaven a la línia de no perdre l'esperança, no perdre l'alegria, perquè Palestina és resistència, és resiliència, però també és vida.
0: Anna, totes les cançons que trobarem al teu llapis de memòria tenen aquest nexe comú de punt de compromís, diguem-ne, social, polític. Aquesta és la música que a tu et mou?
1: Bueno, ja ho veurem. N'hi ha alguna que és una mica més frívola. Ah,
0: no vols fer spoiler, eh? No, com tu dius que això m'agrada molt. La cultura, en aquest cas les cançons, sempre dibuixen el mapa.
1: Sí, mapes, o molts mapes, mapes personals, mapes íntims, mapes de desitjos, de dolors, però també això, mapes geopolítics, de històries de vida, de viatges, de recursos, de transicions, no ho sé. De fet, per això costa tant fer una tria de només 8 cançons, perquè tens la sensació que et deixes tantes coses
0: deixes mapa,
1: a la llera,
0: que
1: clar, que dius, pues no hi haurà el mapa sencer aquí.
0: Tu separes l'autor de l'obra?
1: No.
0: Espero que no t'agradés molt el Julio Iglesias.
1: No m'agradava.
0: I parlant de cançons que has escollit pel teu llapis de memòria, m'ha sobtat que no hagis escollit cap cançó d'un músic del que vas fer el teu treball de recerca.
1: Com ho saps, això?
0: Mira, potser ens fa els guions al comissari Villarejo.
1: Hòstia, és veritat. Vaig fer el meu treball de recerca d'institut sobre Lluís Llach. Es titulava Lluís Llach, 25 anys de cant a la llibertat.
0: Com és que et va donar per anar per aquí?
1: Amb una molt bona amiga que vaig fer a l'institut, a tercer, diguéssim, de BUP, nosaltres fèiem batxillerat en la fase experimental portanès, i jo crec que em va arrossegar una mica, no vull disculpar-me, però jo crec que em va arrossegar una mica perquè va dir, i l'anirem a veure, i l'anirem a entrevistar, i anirem a entrevistar els seus músics. I el fet de baixar a Barcelona a fer entrevistes a músics, això ja em semblava, vaja, com anar a la lluna, diguéssim.
0: I ho vau fer?
1: Ho vam fer.
0: Vau poder parlar amb el Lluís?
1: Sí, sí, sí. A veure, el treball estava fet amb molt bona intenció, molt bon cor, no sé si era d'una altíssima qualitat, però per nosaltres va ser més enllà d'aprofundir en l'autor i d'analitzar això, l'autor i l'obra i com van lligats també en aquest cas, però nosaltres va ser això, com baixar a Barcelona a fer entrevistes, ens semblava brutal.
0: Quina nota?
1: Probablement bona, no recordo.
0: Més un 8 així, eh?
1: Ah, ho saps?
0: No, tant no sé.
1: No me'n recordo.
0: Ja seria molt preocupant que sapigués la nota del teu treball de recerca.
1: No me'n recordo.
0: Doncs, Lluís Jacques, si ens estàs escoltant, no t'enfadis, perquè no hi cabia tothom, només hi cabia un 8, i el que no hi podia faltar, i a més amb una versió en concert, de fet, durant la cançó sentireu els aplaudiments del públic, és l'Ovidi Montllor i la seva samarreta.
2: Jo sóc fill de família molt humil, tan humil, que d'una cortina de...

jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. Densa per aquesta samarreta, no he pogut sortir al carrer ni treballar al meu ofici, ferrer, ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals, ai,

0: gairebé no comprenc perquè la gent, quan em veia pel carrer, em cridava progressista. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste.
1: La samarreta d'Ovidi Montllor és una anada de llapis de memòria de l'Anna Gabriel, que és una cançó publicada l'any 78, quan tu, Anna, tenies res, 3 anyets.
2: 3 anys.
1: Et transporta aquests primers anys de vida, aquesta samarreta?
2: No, perquè jo... Perquè jo Ovidi el conec relativament tard, Per ser que jo ja estava militant, però recordo perfectament com el conec a través d'un amic que estàvem organitzant la trobada d'estudiants dels Països Catalans, bueno, del sindicat d'estudiants dels Països Catalans a Sallent, i és en aquell context que jo conec així com més en profunditat Ovidi i que agafo tota la seva discografia i la començo a escoltar. Per tant, ve relativament tard el descobriment d'Ovidi, i no és que em transporti a la meva infantesa, però és que Ovidi ho diu tot, i ho diu molt ben dit, i ho diu des d'un lloc en què l'hem reivindicat sobretot darrerament. És a dir, Ovidi no, jo crec que no podia imaginar que el reivindicaríem tantíssim. I la samarreta, m'ha costat també triar una cançó d'Ovidi, perquè n'hi ha diverses, i Homenatge a Teresa, per exemple, potser és una cançó que em fa vibrar molt més, però és que la samarreta explica com molt bé la meva família, no? I aquesta samarreta, no?, que se't fa vella, però que tu te la segueixes estimant, que et condiciona per quan vas pel carrer, que veus que la gent va amb el cap curt i tu no, i tu vas com amb el cap ben alt, per orgull, sí, per orgull de classe, per orgull del que han estat els teus besavis, els teus avis, per orgull de la militància de la teva mare, i perquè ja no pots caminar per un altre lloc que no sigui l'esquerra, i ho saps. O sigui, t'ha determinat la vida la teva família. En el meu cas, ho reivindico, com se sap, amb molta alegria i amb molt orgull. No sempre és així, i hi ha gent que amaga com les militàncies d'esquerres de la seva família. No és el meu cas, i em sento com molt, molt identificada amb aquesta samarreta.
1: Que és una samarreta que ve d'una família molt humil, es fa d'un retall d'una cortina. Imagina't quina samarreta, que encara la portes,
2: sí,
1: no, Anna?
2: Exacte.
1: Que tu vens d'una família minera, pel que he llegit, de llarga tradició anarquista.
2: A veure, sí, una part de la família ha treballat a la mina. El meu avi ve de Calanyes, de Huelva, de les mines de Rio Tinto, va treballar a les mines de Sallent. No és justament aquesta part de la família, la paterna, la que és anarquista, més aviat al contrari. Gent molt, molt pobra, molt, molt humil, però el meu avi de Huelva va fer la guerra amb el bàndol nacional. Jo crec que no tant per opció com per context, però no la família, diguéssim, de tradició anarquista és la família materna, la família que ve de Múrcia, en part, la família que ve de Ribes-Roja del Priorat i la família que ve del Bages. Després, tota aquesta conjunció de família materna que havien treballat algunes al tèxtil, les dones i els homes a la mina, que sí, que són tots militants de la CNT.
1: Que és el teu avi matern el que, quan està a punt de morir, fa un testament.
2: Sí.
1: Que, més que un testament, és una carta als Reis Mags dels drets humans.
2: Bueno, els rics... Com ho saps, això? El meu avi Artemi Sabater, sí, el pare de la meva mare, és una persona, va ser una persona com molt extraordinària a molts nivells, I va fer un testament vital en el que explicava que ell en el seu enterrament no hi volia flors, no hi volia creus, per suposat que no volia anar a l'església, no volia capellans, molt ben dit, però... I diu que l'únic que vol és la bandera de l'organització sindical a la que sempre ha pertanyut, no? que és la bandera de la CNT, i així ho vam fer. Jo no vaig poder estar a l'enterrament perquè estava al País Basc, justament, amb uns actes de solidaritat que es feien amb els presos, va nevar molt i em vaig quedar aïllada i no vaig poder arribar.
1: Uau.
2: Sí, al seu enterrament, que és una cosa que em va pesar moltíssim, era la impotència absoluta, però no podia arribar, no hi havia manera. Però sí que em vaig encarregar, amb unes trucades així com molt desesperades, de dir, sobretot la bandera, no deixeu de posar la bandera, no? No fos cas que per allò de, bueno, és igual, ara ja està mort, no cal que fem el número, no? No és un número, era el
1: seu desig. Eren les últimes voluntats, no?
2: Eren les últimes voluntats. I ell es va anar a dipositar a l'alcalde del PSUC que hi havia en aquell moment. O sigui, per ell la màxima autoritat, no?, que podia donar
1: continuava
2: fe...
1: Continuava sent l'alcalde del PSUC.
2: Era l'alcalde del PSUC, sí.
1: I la teva àvia, què? La teva àvia materna?
2: La meva àvia és la millor persona del món. Jo he tingut una sort de tenir aquesta àvia increïble. La trobo a faltar cada dia.
1: Que dius que ella era el feminista, tot i que no sabia que era feminista.
2: Dic que era feminista com per intuïció. La meva àvia era una persona també pràcticament analfabeta, ella va patir molt per la guerra, van passar molta gana, molts bombardejos, van haver de canviar molt de lloc on viure, jo crec que la va travessar profundament. Encara hi havia sorolls brugits que amb ella la portaven, no?, els bombardejos. Però tenia aquesta intel·ligència, aquesta saviesa, o sigui, era una persona brillant. Això, en la seva rapidesa, en la seva eloqüència, una persona molt divertida, una persona que es feia estimar moltíssim i que llançava com missatges així com d'amagat, no? En plan, tu fes el que vulguis, no? Tu aprofita, tu passa-t'ho bé, no? Així com però t'ho deia així com conscient de que t'estava donant una directriu que com que si no pertoqués, no? I jo vaig fer l'opció de viure amb ella, em vaig instal·lar a viure amb ella a casa seva, la vaig acompanyar fins que va morir. De fet, li vaig subministrar l'última dosi de morfina, no? I sí, sí, jo pensava que no hi hauria vida després de la meva àvia, de tant que l'estimava i que l'estimo.
1: I aquí segueix amb tu, sí. Recordant-la, que per tot el que estem parlant, puc entendre que tu et cries, i el teu germà també, en aquest entorn i en aquesta ideologia política, és el que li diuen ara, que va ser adoctrinada?
2: Sí, clar, vivim en una família en la que l'avi milita, la mare també, en la que es fan reunions a casa, el meu tiet també estava com molt actiu, de jove també era miner. Per tant, les reunions, les tertúlies, la política forma part de la vida, la història no s'amaga, el patiment tampoc, no, es parla de la guerra, es parla del patiment, es parlen de les pors, es parla del feixisme, del que ha significat. Recordo molt el meu avi parlant de Fidel i com això sí, no? Això sí que és un polític, tallant la canya de sucre, com el primer, no? Per tant, això és la quotidianitat. Sí, la meva mare sent regidora en un moment que hi havia molt poques dones amb aquest nivell de compromís, i això és la quotidianitat, sí, sí. No, jo crec que, evidentment, no se'ns hagués acudit parlar d'adoctrinament, i jo crec que, al contrari, és la sort de criar-se amb els valors justos i humans.
1: Que la teva mare, la Maribel, va ser regidora, sí, quan els regidors no cobraven.
2: No cobraven.
1: Sí. Era regidora per amor al poble i als seus veïns.
2: Totalment.
1: I a ella mateixa.
2: Totalment, sí, sí, amb una feina molt precària, a més, ella feia unes classes de maconografia que intentava combinar amb la regidoria, estaven a govern i, per tant, tenia responsabilitats de govern. No era senzill per una dona d'un poble petit significar-se d'aquesta manera. De fet, molta gent li aconsellava que no ho fes. No ho va tenir gens fàcil amb la feina. La meva mare era evident que seria una persona que seria combativa, però jo crec que això també m'ha ensenyat moltíssim i m'ha donat molta força.
1: Ara mateix està sonant de fons la cançó Still Young dels australians de Cat Empire, una cançó que no transporta a Austràlia, sinó que estem al teu poble, estem a Sallent.
2: Ni és molt militant, tampoc, no? Com a...
1: Què fa una cançó australiana transportant-te a Sallent?
2: Això és la Fumera, això és la festa major popular, autoorganitzada, autogestionada, que neix el 2014, que és una festa brutal, preciosa, i que aquesta és la cançó amb la que la vam començar a promocionar, i per tant aquesta cançó és Sallent, és Fumera, és una plaça de poble amb un esclat de ball i de confeti, és la gent que m'estimo i és l'expressió de la cultura de base feta amb artesania militant i cuidada fins a l'últim detall. Jo és que us convido des d'aquí a tots els que no heu estat a la Fumera a que vingueu, perquè és una festa preciosa. I aquesta cançó és la Fumera.
1: Doncs anem una mica a la Fumera.

0: I Anna, quins records tens tu d'aquell seient d'anys 80 on tu passes la infància?
1: Doncs la veritat és que tinc bons records. Sallent és un poble on és dir, la dimensió, sobretot d'aquella època, ara és diferent perquè ha vingut com molta gent a viure en els últims anys i fa que no ens coneguem tant, però que ens coneixem molt tots. Sorties de l'escola i feies el camí de l'escola a casa amb la mestra i parlaves de coses i de la vida i encara esperaves una estona, no?, a baix, a sota de casa teva, al carrer, parlant amb ella. Era un poble on hi havia carrers sense asfaltar, on jugaves a descobrir les ossamentes que hi havia encara mig enterrades per allà. Era un poble on també eres conscient, doncs, que hi havia alguna cosa que es deia heroïna, que picava molt fort en un barri com la Butjosa, que és un barri miner, d'on venia Agustín Rueda, que va ser un anarquista assassinat per tortures a Carabanchel l'any 78, i que tota la seva generació anava caient per una cosa que es deia sida, que també recordo molt clarament les persones, no?, que estaven malaltes, infectades, i que a casa teva et diuen és que té sida i està malalt i ho està passant malament. Un poble lluny de la idea idíl·lica de la Catalunya interior, on sembla que tothom viu bé i uns paisatges magnífics, un poble industrial, un poble castigat per les successives crisis del tèxtil, de la siderúrgia, de la mineria després, amb una realitat d'una heroïna que pica molt fort, probablement també per tallar consciències de classe i militàncies, i també d'una proximitat amb la gent i amb el veïnatge molt, molt, molt bonica, no?, d'unes botigues on anaves a comprar la llet allò acabada de munyir a granel, que te la bevies allò directament de la lletera, no?, mentre la teva parlava amb la lletera. Sembla que estiguem parlant com d'una altra època.
0: La Heidi, ets la Heidi a Catalunya.
1: Però en aquest sentit sí, tinc molt bons records, perquè crec que és com una manera de viure com molt empaltada això de l'entorn, de les veïnes, en el sentit més pur.
0: I de petita, quan et deien tu què vols ser de gran, tu què deies?
1: Doncs diverses coses. Mira, vaig passar per una fase en què volia ser periodista, després també volia ser biòloga, després també volia ser ministra de Cultura, concretament.
0: Ah.
1: Sí, sí. No sé, diverses coses. En tot cas, tenia com clar que jo aniria a la universitat. A la meva família no hi havia anat ningú encara a la universitat, i jo això sí que...
0: Va ser la primera, tu.
1: Sí, i tenia com clar que volia anar-hi. I després sí, jo crec que com que m'anava enamorant successivament de persones o personatges o històries de vida, volia ser coses que veia que es podia ser, no? Científica, en un moment volia ser com científica, no? Jo què sé, devia llegir alguna cosa de la Madame Curie, devia semblar que jo podia ser algo similar. Al final, doncs, quan vaig haver de fer la tria, vaig triar Educació Social, que era ni tan sols una llicenciatura, era una diplomatura en aquell moment, era una carrera que acabava d'engegar-se, no? que jo era com just la segona promoció, però mira, al final el context de circumstàncies em van portar aquí.
0: I a mig de tot això va ser regidora a Sallent entre l'any 2003 i el 2011. Ho va ser en representació de la CUP?
1: Sí, a la primera legislatura hi vam anar amb una coalició de la CUP amb un moviment veïnal, i vam treure, doncs, el cap de llista era el representant del moviment veïnal i la segona de la llista era jo, i per tant ell hi anava com pel moviment veïnal i jo ja hi vaig anar per la CUP, i el 2007 vam presentar llista de la CUP sense coalició, sí.
0: Suposo que hi ha més d'un i d'una que ens està escoltant que ara li està petant el cap, que diu, la CUP, principis del 2000, si jo vaig començar a sentir a parlar de la CUP a partir del 2013, una cosa així, amb el procés, que és quan se li va començar a donar bola.
1: Sí.
0: Va ser complicat per la CUP gestionar aquest reconeixement massiu?
1: Clar, jo justament la visió que en tinc és aquesta, no? De forjar un projecte molt, molt, molt, molt des de baix. O sigui, és que el 2003 és que els regidors ens comptàvem, els regidors de la CUP, tot el país ens comptàvem, però és que realment amb els dits d'una mà. Jo sempre explico que ens reuníem, clar, en una taula, diguéssim, petitona de bar, estàvem tots reunits, no? Recordo quan vam anar a registrar les llistes electorals, no teníem ni segell ni tampó. Jo vaig agafar un adhesiu vaig com retallar l'estelada i allò va anar a la Junta Electoral. És a dir, realment ens vam construir molt, molt, molt des de baix, sense recursos, això sí, amb molta convicció. I clar, evidentment, el 2015, no? Quan, ja el 2012, la primera entrada al Parlament, a més amb tres diputades que brillen moltíssim, com el David Alquim i la Isabel, aquell ja és un moment en què hi ha gent que descobreix una mica però qui són aquesta gent. No?
0: Però ja portava el temps.
1: Però ja portàvem temps, el 2011 hi ha un salt de representació en el terreny del municipalisme important, però clar, res comparat amb el que passa del 15 al 17, però pel context, obvi. Però sí, hi ha gent que descobreix.
0: I com es gestiona això, perquè...
1: Com es pot? No sé, és que no, jo crec que no en sabem nosaltres de gestionar aquestes coses. Evidentment s'ha anat millorant amb moltes coses. Jo recordo el primer debat electoral que vaig anar, que jo vaig anar sola, jo no portava assessors, ni res, ni ningú que em digués, ho estàs fent bé, ho estàs fent malament, no, jo vaig anar sola i a les pauses, quan tothom se n'anava amb els seus equips, doncs jo me n'anava a fumar amb els càmeres, no vull fer una oda del fumar,
0: però
1: m'ho he deixat, però
0: és el que feies,
1: és el que feia. I no ho dic ara com dient, ai, que xulos que som, mira que bons, no, ho dic com que, perquè s'entengui que nosaltres érem amb això, crec que hem millorat una mica, però hem gestionat les coses com hem pogut i no sabent-ne gaire, probablement.
0: I tu com portes això de ser famosa?
1: Jo crec que ja no soc famosa.
0: Que no ets famosa, Anna?
1: No.
0: Ho penses de veritat?
1: Sí, perquè ja fa temps de tot això, perquè la memòria és com curta, perquè passen com moltes coses i molt ràpid, i el 15 doncs, o el 17 ja comença a quedar lluny. Evidentment, jo, clar que hi ha gent que, i la gent que està com més polititzada o que segueix més l'actualitat, doncs probablement recordarà qui sóc, però no, famosa o és altra gent.
0: Però Anna, que ha sortit fins a la premsa rosa per estar emparellada amb l'Évole, avui has estat a tot arreu.
1: I?
0: Que
1: el famós és ell.
0: Bé, sou els dos, no? Vull dir,
1: és
0: el Xipeo.
1: No me'n sento, la veritat és aquesta.
0: Bé, ets un poble, no?, que Obsallent, que suposo que si has de ser famosa, almenys estàs acostumada a aquest punt de gran hermano, no?, de que tothom sap el que has de fer o què faràs o què...
1: Mira, Sallent justament et dona la mesura de les coses i a mi, a Sallent, si la gent m'ha seguit tractant igual, exactament igual que abans o després de ser diputada, no és un lloc on la gent et canvia el tracte amb tu pel fet de que surts de la tele, això
0: no,
1: és molt xulo.
0: Però que dic que et podria haver servit com un entrenament, no? Perquè suposo que en aquests pobles hi ha una mini premsa rosa, no? Tothom hauria de saber amb qui anaves o deixaves d'anar quan eres adolescent...
1: Bueno, hi ha molta doble vida, eh? Els pobles també, bueno, tot arreu, eh? I gent que s'amaga molt. És veritat que jo no m'he amagat mai de res, i al contrari, he volgut que se sàpiga, no?, que jo feia, doncs, una opció que estava molt lluny de la família tradicional. Però, clar, evidentment, això no és comparable amb que surtis a Antena 3 i et distorsionin la veu per ridiculitzar-te, no? O que agafin justament les imatges de tu quan t'estàs gratant l'aixella. Clar, aquest nivell ha sigut una bogeria.
0: Però tu has passat o t'ha afectat?
1: Clar, jo tinc la sensació de que jo això no m'ha comptat realment. A mi el que em comptava és si la meva militància, la nostra militància, estava activa. Si a les assemblees obertes que fèiem venia gent, si quan fèiem un posicionament parlamentari reflectíem el sentit de l'esquerra independentista. Això. Per mi la pressió era exactament això. Si estàvem fent el que s'entenia que havíem de fer, si ens havíem preparat prou bé les reunions o les intervencions. Per mi la pressió era aquesta. I crec que l'altre era com... No, com

0: Ama, Ama i Ensanxa l'alma d'Extremoduro és una altra de les cançons que hem trobat al Llapis de Memòria de l'Anna Gabriel, que és un tema escrit pel poeta Manolo Chinato i musicat pel Robe Iniesta, que mira, a part d'escriure unes lletres increïbles, també tenia un gust exquisit per musicar lletres d'altres poetes, com va fer amb Chinato, també amb Machado, amb Neruda. I Anna, aquesta cançó es va publicar l'any 92 en el disc del Toya, que diria que és el tercer d'Extremoduro. Et transporta aquella època?
1: Sí, aquesta sí. I de fet n'hagués pogut triar moltes també d'Extremoduro i de Robe. I vaig estar dubtant si homenatjar-lo justament per la seva pèrdua recent. Però no, he volgut triar aquesta perquè sí, perquè són els anys 90, és una època relativament dura a nivell de confrontació al carrer amb el que llavors s'anomenaven les tribus urbanes, no? I que hi havia una presència de nazis i d'extrema dreta molt important a Manresa. I són aquells anys. Són anys de jo anar, evidentment, amb un cercle d'amistats i de gent doncs, marcadament antifeixistes, i de molta baralla, i de concerts antirepressius a la pista Castella, on ens llançaven rocs des de dalt, els nazis. I de jo, bueno, el meu primer amor, diguéssim, la meva parella d'aquell moment, era una persona doncs, que es confrontava amb tota aquesta gent i que va rebre moltes pallisses a les quals jo vaig assistir. Per tant, és una època que em marca molt, i que anàvem a molts concerts d'Extremoduro amb aquests amics, alguns que se suspenien perquè el Robe no podia cantar ni tocar.
0: Clar, no estem parlant de Sant Jordi, és l'època d'Extremoduro lumpen.
1: És l'època de la mesa de muy mal, però és que no voy a poder tocar.
0: Voy del revés i
1: però bueno, sí, és molt... O sigui, jo escolto aquesta cançó, és aquella època, és la meva gent, és la lluita antifeixista de carrer, però també és... sí, jo no he vingut a ser un important advocat i jo no he vingut a seguir el camí, jo he vingut a canviar les coses en la mesura que pugui.
0: Anem a pams, perquè has dit moltíssimes coses. La primera és, estem a Manresa, perquè entenc que els adolescents de Sallent...
1: Anem a l'institut a Manresa en aquell moment, sí.
0: Allà és on hi ha una mica el xup-xup.
1: No tenim institut, només tenim primer i segon en unes cases com així adequades com a institut, cases de la Butjosa, del barri aquest dels Miners, que dèiem, adequant unes aules per fer primer i segon, però tercer ja hem d'anar a Manresa. Jo baixo a Manresa tercer i em trobo doncs, en un institut gran, el Lluís de Peguera, amb tot de gent nova, jo no conec a ningú, faig allà una colla, m'enamoro d'un noi i començo doncs, a integrar-me en el seu grup d'amistats, que és aquest cercle que explico, que es confronta bastant sovint amb els nazis que atemoreixen la ciutat i que foten pallisses a la gent, que és el que acostuma a fer aquesta gent. Sí.
0: Que aquesta tribu urbana a la que tu pertanys, perquè anem a posar etiqueta, seria entre heavies i punkis?
1: Sí, correcte.
0: Sí, si veiem sí. Fotos teves d'adolescent, veurem una heavy punky d'imatge, de look...
1: Bueno, doncs els típics texans arrapats, no?, que baixàvem també a comprar a Barcelona, no diré la casa, però hi havia com dos botigues a les que anàvem a buscar els texans.
0: No diràs el camello ara aquí, no?
1: No, val. Botes, sí, és igual, no sé, l'estètica tampoc no em significava molt amb l'estètica.

0: ètica, però el cor sí, el cor era profundament antifeixista, i jo recordo de tenir por, de tenir molta por, i d'anar a manifestacions i ser molt pocs i d'haver de sortir corrents perquè els nazis eren més.
1: I a més amb una parella en aquella època, entenc també d'aquesta tribu, no? Heavy Punky, sí. Que confrontava, sí. Que no s'arraulia, sinó no, que hi anava endavant.
0: Al contrari, era una persona relativament coneguda per això, i a més es produïen situacions en les que a tu t'apartaven, perquè tu eres com la noia, no? Eres la 16 anys la nena, i t'apartaven com per protegir-te, la qual cosa encara em feia estar més boja de ràbia.
1: És
0: no?
1: És perquè és com Gris a la catalana, la peli Gris, una mica, però a la catalana, això que m'estàs explicant.
0: Ho estic explicant així com mig somrient, però de veritat que encara em genera nervis. Jo assumeixo que ho vaig passar molt malament, vaig patir moltíssim. Eren situacions com de violència com extrema que són molt desagradables i que jo pateixo molt perquè això torni, i que penso que justament a vegades que frivolitzem i fem broma amb si es blanqueja o no l'extrema dreta és violència salvatge, és gent a qui no li importa la vida dels que consideren els seus adversaris i que maten directament i assassinen, no? Llavors, sense voler ser tremendista ni generar alarmes, però quan deia clar que t'has de comprometre en el context actual, és perquè jo no vull que cap jove, que cap nen o nena passi por per si es troba un nazi pel carrer.
1: Vas tenir una adolescència rebel? O dins del que és ja l'efervescència de l'adolescència?
0: Ja venia polititzada, vaig començar a militar a la meva adolescència.
1: Amb 16 anys, no? Crec que comences.
0: Sí, sí, no sé, rebel. No, bueno, jo estudiava, treballava, traia bones notes. Sí.
1: No donaves disgustos a casa?
0: La meva mare sempre diu que sí, que vaig començar a estar molt fora de casa i que això la feia patir en el cas de ser una noia, la qual cosa puc entendre.
1: I ara ens deies que aquesta cançó l'has escollida, entre altres coses, perquè prefereixes ser una índia que una important advocada. Ara, estàs llicenciada en dret.
0: Sí, vaig posar-me a estudiar dret de gran. De fet, va ser el meu pas per l'Ajuntament com a regidora la que em va fer dir, escolta'm, estem tot el dia pendents de si podem fer les coses en funció dels informes dels lletrats i els informes jurídics. Això no pot ser. A mi ningú m'ha de dir si puc fer una cosa o no. Jo he de poder veure si la puc fer o no. I va ser durant la segona legislatura a l'Ajuntament, que jo estava en aquell moment a l'oposició, que em vaig posar a estudiar dret, sí, a les tardes. Però això jo ja era... Bueno, sí, era gran, menys que ara, però ja era gran.
1: Però la idea mai ha sigut ser advocada.
0: En aquell moment era de dir, si jo em vull dedicar a canviar les coses, no pot ser que el límit sigui un informe d'un jurista. Jo he de poder interpretar i discutir al mateix nivell l'informe del jurista. Aquesta va ser la vocació.
1: Que després vas fer un màster, no?, també, de dret sociolaboral.
0: Sí, vaig fer el màster seguit de la carrera, i després em vaig quedar professora autònoma. Són uns anys que també m'ho vaig passar molt bé, perquè a més hi havia com moltes vagues generals i molta moguda a la universitat. Va ser molt, molt ric, però no volia ser especialment advocada, no.
1: Avui estem connectant les cançons del Llapis de Memòria de l'Anna Gabriel, i si abans ha sonat la samarreta d'Ovidi Montlló, ara ha arribat el torn d'un, diguem-ne, succedani, com és el grup Ovidi 4 i la seva cançó de Fer Camí.

0: cançó de Fer Camí d'Ovidi 4, sonant al Llapis de Memòria de l'Anna Gabriel. Anna, qui són els Ovidi 4?
1: Són amics.
0: I t'ha tocat, eh? Que t'ha colpit fort, eh?
1: Sí, i l'he triat per això, perquè pensava que també tenia sentit, doncs, parlar això, no? Parlar de l'amistat, de persones que són molt importants a la meva vida. El David és una de les...
0: David Fernández.
1: Sí, és una de les persones més importants a la meva vida, i el Borja i la Mireia i el grup ha significat una mica, doncs, com aquesta reverència a l'amistat. Evidentment és un grup que es compromet, que és un grup que actua allà on s'ha d'actuar, és un grup que van venir a actuar a Ginebra, van organitzar una festa sorpresa que va ser una cosa molt, molt, molt, molt commovedora, i Ovidi 4 va actuar allà. És també la Mireia Vives, eh? I la seva veu i tota la seva trajectòria, que també per això tenia ganes de triar-la. Però sí, és l'amistat, és el compromís i és la gent que hi és quan més ho necessites.
0: El David, què toca aquí?
1: El David toca la guitarra.
0: Ah, molt bé. Era per saber. S'ha fet tantes coses, el David, que
1: ho
0: jo, la veritat...
1: Ho sap fer tot.
0: Que tu has triat una cançó dels Ovidi 4 que van fer en un concert en directe a la Sala Beckett i tu no vas poder anar-hi, perquè estaves a Suïssa, que després ara explicaves, no?, que van venir a Ginebra. Per què te'n vas a Suïssa?
1: Doncs en aquell moment ens sembla que el fet de marxar pot fer que des de l'exterior continuem una lluita política, una batalla de denúncia de la vulneració de drets civils i polítics. Són decisions que prens en un context en els que, evidentment, doncs no pots convocar una assemblea, són grups reduïts de gent que poden decidir això, en la que, a més, depèn de com marxis, pots posar en risc les persones que et poden acompanyar. Per tant, són decisions que es prenen de forma precària, en el sentit, no?, de que no es prenen amb molt temps, amb tota la informació del món, ni amb tota la gent que tu voldries probablement, doncs, compartir una decisió d'aquest tipus. Però ens sembla, sí, ens sembla que
0: ens
1: pot
0: sembla,
1: ser...
0: Ens sembla, eh? Primera persona al plural.
1: Sí, perquè és una decisió que discutim de forma col·lectiva, varia gent de la CUP, inclús, doncs, ja parlem de les destinacions i per què pot tenir sentit anar a Suïssa. Ens sembla que el fet de no ser un país de la Unió Europea, que tingui un conveni d'extradició en la qual es blinda bastant, doncs, la persona persecució per raons polítiques, ens pot fer que hi hagi, doncs, un altaveu, no?, un actor nou que entri en joc en aquest dirimir, no?, si l'estat espanyol està actuant de forma prou democràtica a l'hora de confrontar el repte, no?, nacional del país.
0: Jo ja em sé això, que tot el personal és polític, eh? Però, clar, en aquesta decisió política t'hi va pràcticament tota la teva vida.
1: També t'he de dir que en aquell moment estàs amb una lògica, no? Tens l'1 d'octubre, tens les càrregues policials, tens la quantitat de ferits, la gent que ha perdut l'ull, tens els Jordis a la presó, tens la voràgine repressiva, i per tant tu estàs allà pensant com pots contribuir a donar, insisteixo, veu a tota aquesta vulneració de drets, i sortir a l'estranger és una manera. Per tant, es fa des d'una perspectiva, sí, militant. Després, evidentment, passa el temps i passen moltes coses, no? I segurament no tindrem prou temps d'explicar-ho tot com convindria, però això es va pagant, no? La pulsió en el país, doncs, també es va movent de lloc, hi ha una Covid entremig, i per tant, doncs, potser allò que t'havies imaginat, no?, que seria l'exili, doncs va perdent forma a mesura que passa el temps.
0: Que entenc que marxes en cotxe un dia que només ho saben el teu cercle més íntim.
1: Sí.
0: Que
1: sí, sí.
0: Imagino que el cotxe escoltes Estopa, que és la música que a tu t'agrada per conduir.
1: No vaig conduir, però m'agrada molt Estopa, i veus, pensava, però home, clar, com no poso Estopa entre les 8 escollides? No podia ser.
0: Et perdonen, també.
1: Segur.
0: I què tal això de començar una vida relativament nova, per no dir totalment nova, a Suïssa?
1: És que pensa que necessites ajuda per tot. Jo necessitava ajuda per tenir una adreça, un telèfon, per poder-me matricular a la universitat, per obrir un compte corrent, per tenir un pis. Per tant, va ser molt començar, sí, efectivament, de zero, guanyar-me els papers, perquè no en tenia, necessitava un contracte de treball per poder tenir papers. Per tant, començar a veure com pots treballar sense tenir papers, eh? Vull dir, aquesta lògica
0: sí,
1: d'aquí...
0: Sí, és un peix que es mossega la cua.
1: Correcte,
0: a priori.
1: Doncs, a Suïssa és exactament igual. I vaig tenir, la veritat és que, bastanta sort, perquè vaig trobar feina relativament aviat, vaig trobar un pis preciós com per un senyor que em va ajudar molt i que me'l va facilitar i que això va ser una sort absoluta. Vaig estar-hi molt, molt, molt bé en aquest espai, me'l vaig fer meu molt ràpid, al centre de Ginebra, en un lloc, en el carrer dels Bars, imagina't. No podia anar a parar en un lloc millor. I malgrat tot, doncs molt bé, estic molt agraïda perquè jo he pogut treballar i en sortir-me'n d'una forma com relativament fàcil. Ara, evidentment, t'agafa amb una edat que dius, sí, ara tot això començar de zero una altra vegada, i és que l'exili és això, t'arrenquen, no del teu lloc, i jo, que estic així com tan arrelada i soc tan d'aquí, que no he anat a fer ni un Erasmus, per no perdre'm res del que passa al meu país.
0: No vull ser frívol, però una mica el teu Erasmus és aquest.
1: Imagina't, doncs m'arrenquen d'aquí, però t'arrenquen de tu, deixes de ser tu. Sí, s'ha frivolitzat molt justament amb l'exili, que si era un exili de luxe, que si han viscut de puta mare i tal, i no és broma.
0: I el 2022, al juliol, decideixes que tornes cap a casa.
1: A veure, decideixo que comparec al Suprem, que no sé si és exactament dit pensar que torno cap a casa, però sí, decideixo que comparec al Suprem i que sigui el que hagi de ser. Una mica perquè tenia la sensació de que si no els anys a l'exili podrien allargar-se i allò ja no tenia massa sentit polític. No parlàvem de l'amnistia en aquell moment de la manera que després es va dibuixar, i vaig pensar doncs, que sí, que compareixeria i que fessin amb mi el que volguessin, perquè ja ho estàvem fent d'alguna manera també.
0: Bé, i suposo que tenies la necessitat, no? Tu que ets de Sallent, d'anar a casa teva i mira, després ja se m'emportaran el que sigui, però necessito clar, estar...
1: No tenia certesa.
0: Amb la família, amb els amics, amb la gent que estimes.
1: No tenia certeses de com aniria, però sí que el llim que estava significant a l'exili, on no hi havia més a més data, no? de caducitat, ni hi havia perspectiva de que a nivell processal es mogués res, jo crec que eren conscients de dir, pues, mentre s'estigui allà, que allà s'estigui, no? I sí, clar, penses, bueno, doncs que s'acabi això. Els meus amics i la meva família em van poder venir a visitar, per això tries també una destinació, entre d'altres, que no haguis de travessar a l'oceà, no? Però clar, no té res a veure amb el poder estar aquí ara amb tu, per exemple.
0: I el 2024 s'arxiva la causa?
1: Sí.
0: Suposo que aquell dia va córrer el cava, o sigui, deu haver-hi un alleugeriment.
1: Sí, hi ha un alleugeriment. El que passa que, esclar, tampoc has analitzat mai tot el que passa des d'una perspectiva estrictament individual. Hi ha gent que encara està a l'exili, jo no me n'oblido. Hi ha gent que encara no ha pogut tornar, hi ha gent que encara té causes obertes. Això ha sigut una repressió bastant multitudinària, no sé si dir-ne massiva, i m'agradaria que el context polític fos un altre i que estiguéssim encara doncs amb la reivindicació que podíem, no, palpar en aquell moment.
0: És com que hem passat pàgina i hi ha gent que continua allà.
1: Sí.
0: En fi, Anna, que la vida són flors i violes, però també uns quants esbarzers.

0: Arriba!
1: Esbarzer és una cançó original de la Gossa Sorda que un altre grup de música del País Valencià, com és Zoo, va fer-ne aquest remix que estem sentint, que és una altra de les cançons que he trobat al llapis de memòria de l'Anna Gabriel, que, Anna, si no m'equivoco, tu, Zoo, ho descobreixes al Parlament de Catalunya.
2: Sí, sí, és el Quim Arrufat.
1: Quines coses, eh?
2: Sí, és el Quim Arrufat que em diu, vine, vine, un moment, que t'he d'ensenyar una cosa. Jo pensava que m'havia d'ensenyar, no sé, un informe d'alguna cosa, i m'ensenya un vídeo de la cançó Estiu. És brutal, aquesta gent qui són, això és brutal. Recordo aquest moment molt moltíssim. I sí, i després anem a un concert a un Gasteche, a Gasteiz, justament, i els hi diem, buah, sou molt bons, perquè no veniu a Sallent? I lliguem un concert en el Gasteche.
1: Així pim-pam, eh?
2: Pim-pam, sí. I per un import que dius, mare meva. I els vam portar a la Fumera, justament en una època... entre el Gasteche i Sallent ja havien, sí, s'havien disparat en la fama i nosaltres els havíem lligat.
1: Ja estava lligat.
2: Per 2.000 euros.
1: Anna Gabriel, mecenes de Zoo.
2: Però havia de posar, havia de fer un homenatge a la música en valencià. També m'ha costat molt. Hauria pogut posar com molts grups. I Auxili, Obrim Pas, i Xavi Sarrià, i Zoo, i La Gossa, i tants d'altres. Havia d'homenatjar la música en valencià perquè durant molts anys ens han ajudat a militar millor, ens han polititzat, ens han fet ballar, no sé, jo crec que és, sí, un homenatge sobretot al País Valencià. I aquesta cançó en particular a mi em transporta, doncs, això, una nit de Sant Joan molt, molt suggerent, eh? I per això ara he triat
1: suggerent.
2: Aquesta. Sí, sí, sí, sí. Però la música del País Valencià ha estat indispensable en els últims anys.
1: Pot ser que et mogui més la música del País Valencià que la música catalana que es fa a Catalunya?
2: Per diferents motius, m'imagino que sí, sense voler menystenir res ni ningú, però és veritat que els últims anys ens hem... Sí.
1: Potser és una música, en general, més combativa, també per una qüestió, i és que al País Valencià ningú ha intentat que això funcioni des de les institucions, sinó que ha sigut des del poble que han decidit fer aquests grups, i per això han sortit tan combatius.
2: I d'alguna manera hi ha aquest crisol, hi ha l'Andalús, hi ha el Mediterrani, hi ha aquesta ofensiva espanyolitzadora contra el País Valencià, aquesta batalla de València tan, tan bèstia, i aquesta gent que ha hagut de confrontar també els nazis des dels instituts, i hi ha tota aquesta generació de músics que, a part de ser excel·lents músics, són excel·lents persones, i que han tret, no?, aquest amor pel país, aquest orgull del País Valencià, i aquestes lletres que ens expliquen, no?, tantes coses, i que, insisteixo, i que han ajudat a polititzar o acompanyant la politització en la militància a tanta gent.
1: Doncs, amén. Anna Gabriel, hem arribat al final del teu llapis de memòria, i ara, si t'ha costat triar només 8 cançons, ara que encara serà més dolorós, perquè has de triar amb quina acabem, perquè ens han quedat 2. Podem acabar amb la Cyndi Lauper i el Girl Just Wanna To Have Fun, o podem acabar amb Malaguenya de Barxeta, d'Obrim Pas, Miquel Gil i Botifarra.
2: La Cyndi m'ho perdonarà i anem cap a la Malaguenya.
1: Doncs acabem amb la Malaguenya.
2: Sí.
1: Doncs, Anna Gabriel, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: Moltes gràcies. No sé, m'ha sorprès amb coses que sabies.
1: Treballem molt, treballem molt.
2: Us donem feina, no?, els que venim aquí. Espero que us ho hagueu passat bé, també, vosaltres.
1: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Fins demà.
3: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, valorado.
6: Y otra,
5: valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.

0: La Ventana, con Marta del Vado.
1: Cadena SER Penedès Garraf.
2: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: Showmobil, Rambla del Garraf 1826 de Sant Pere de Ribes i a Vilafranca, al carrer Castellet, número 8.
4: Vine a descobrir la Festa Major del Vendrell.
5: Del 25 al 28 de juliol, la vila s'omple de cultura popular, castells, música, foc, gastronomia i activitats per a totes les edats.
4: Una festa amb identitat pròpia i oberta a tothom.
5: Festa Major de Sant Anna 2026.
6: El Vendrell, ho tenim tot.
7: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en hipogegant.com.
8: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova y la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
9: Hola, sóc en Sergi de Gestingral. Ser autònom no és només començar bé, és poder prendre decisions amb criteri, cada dia. Tant si estàs fent els primers passos com si ja fa temps que treballes pel teu compte, tenir assessorament marca la diferència. Impostos, quotes, facturació o canvis normatius. A Gestingral t'assessorem abans, t'expliquem les opcions i t'acompanyem perquè decideixis amb seguretat. Si ets autònom, parla amb nosaltres.
10: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.
11: Els 40 Summer Live 2026. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles, Parc del Prat. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez,

0: Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Marc Pedrals, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Marc, on has gravat la teva última pel·lícula?
2: La vaig gravar al Campionat de Catalunya, a Tarragona.
0: Quin Campionat de Catalunya?
2: El Campionat de Catalunya d'Imatge Subaquàtica.
0: I qui era el protagonista d'aquesta pel·lícula?
2: El protagonista d'aquesta pel·lícula era el vaixell enfonsat, la Dragonera.
0: Vale, ara els oients no deuen estar entenent res. Explica'ns quin tipus de pel·lícules fas tu.
2: Bueno, és segons la inspiració que tens quan vas a fer un campionat d'aquests. A vegades decideixes fer més documental, però últimament he tirat més tipus cinematogràfic.
0: Estem parlant de vídeo subaquàtic, que és una disciplina que consisteix en gravar pel·lícules, com tu deies, no? Sota l'aigua. De què tracten aquestes pel·lícules? Tracten només del mar? Poden tractar de diferents coses? O...
2: Bueno, el punt principal és mostrar la bellesa del fons marí.
0: I quines imatges hi apareixen? Què expliquen? Només apareix el mar o també pots fer imatges fora del mar?
2: Tenim un temps que podem posar imatges exteriors per completar la història que vulguis explicar.
0: I hi ha actors? O els actors són els peixos, com si diguéssim?
2: Els actors principals són els peixos, però si el guió requereix, també a vegades portem... Bueno, no sempre portem un assistent que, si convé, ens fa de model a l'hora de gravar el vídeo.
0: Ara al principi has mencionat el Campionat de Catalunya d'imatge submarina d'aquest any, era a Tarragona. Com ens ho hem d'imaginar? Sou bussejadors que entreu a l'aigua i us poseu tots a gravar, com si fos un gran set de rodatge, o com ens ho hem d'imaginar?
2: Sí, normalment anem tots junts a la mateixa zona d'immersió. A vegades hi ha en diverses zones i el que fan és un sorteig de zones per no trobar-nos tots al mateix lloc.
0: Uh-huh. I quanta estona teniu per gravar?
2: 90 minuts és el temps màxim d'immersió.
0: Una hora i mitja, però només una hora i mitja per tota la pel·lícula o en feu més?
2: No, normalment fem 4 immersions d'una hora i mitja de temps màxim.
0: I després per editar, perquè imagino que aquestes imatges després s'han de muntar, no? S'ha de fer tota la pel·li, quant temps teniu?
2: Aquí depèn del campionat. Per exemple, al Campionat de Catalunya tenim una setmana per editar tranquil·lament des de casa, uh-huh. Però quan anem al Campionat d'Espanya tenim 2 jornades de 4 hores.
0: Ostres, ràpid, has d'anar rapidíssim. Aleshores, vosaltres arribeu, baixeu a l'aigua, graveu, després editeu. Ha de ser difícil ser original, perquè al final, per la gent que no coneixem tant el mar, potser ho podem arribar a veure tot igual, els mateixos peixos, les mateixes pedres, els mateixos coralls, no ho sé. Com us fa per ser original?
2: Bueno, normalment tens una idea al cap, t'has pensat un guió i llavors has d'estar de sort de trobar els artistes que et completin aquest guió, que són els peixos, segons el que has escrit. Clar, volem parlar del fons marí i a lo millor necessitem una espècie en concret per el que estem explicant. Si no el trobem, ens ha fumut el guió en l'aire.
0: La teva última pel·lícula, aquesta de què parlais, de què anava?
2: Anava del vaixell enfonsat, la Dragonera.
0: I anava de la història del vaixell o de la vida que passa al voltant del vaixell?
2: Bueno, la meva idea era fer un relat de la vida que hi ha al fons del mar vista des del vaixell, uh-huh. Des del vaixell enfonsat. Uh-huh. Però, bueno, no em va sortir...
0: No va sortir del tot bé. Com vas quedar en posició en aquest campionat?
2: Aquest campionat vaig quedar tercer de Catalunya.
0: Tercer de Catalunya? De quantes persones éreu?
2: Sembla que eren 8 o 9 participants.
0: Uh-huh. I tercer, eh? D'on treus les idees? Com t'inspires per fer aquestes pel·lícules?
2: Amb qualsevol cosa. Potser estàs mirant la tele i veus alguna cosa i dius, ai, això podria desenvolupar-ho. I comences amb una idea i acabes amb una totalment diferent.
0: Clar, també deu canviar potser el resultat final a partir del guió que et fas, perquè allà et trobes el que et trobes, no?, quan vas a gravar.
2: Sí, exacte. Llavors, segons el que estàs gravant, potser has de fer canvis en la pel·lícula que tenies pensada.
0: Uh-huh. Clar, ara parlàvem. Tu baixeu a gravar tots els bussejadors i graveu imatges. A vegades aquestes imatges fan que canviïs la pel·lícula, però com se sap, com controlen des del campionat que no es falsegin aquestes imatges, que no siguin imatges que has gravat un altre dia i que ja portaves?
2: Sí, abans de començar el campionat fem unes tomes de control. Primer de tot ens miren que tinguem la targeta formatejada, ens la fan formatejar davant d'ells, uh-huh. Ens fan posar una data que ells s'inventen, la data del dia d'avui, uh-huh. I llavors ens fan fer una toma de control que té de ser la primera. Anem a l'aigua i a la que sortim hem de fer una altra toma de control que ells ens diuen, un cartell, una persona, el que sigui. Llavors només podem fer servir els clips que tenim entremig d'aquestes tomes de control.
0: Clar, i ells ho saben perquè quan envieu la pel·lícula també els envieu tots aquests clips sueltos o...
2: No, tal com acabem el campionat, ells es copien la nostra targeta.
0: Ah, vale. Llavors totes les imatges que hi ha allà són les que apareixen. I hi ha alguna espècie de persona que controli, per exemple, imagina't que tu estàs gravant al Mediterrani, que no sigui una espècie d'animal que estigui a l'Índic o...
2: Sí, en totes les competicions hi ha un biòleg que si veuen alguna cosa estrany, doncs li comenten al biòleg.
0: Uh-huh. Ha passat mai que algun biòleg s'hagi equivocat o així o no?
2: No, equivocat. Bueno, equivocat. Em vaig trobar un any a Colombretes que em demanaven... deia el biòleg que no podia ser que jo hagués gravat la Posidònia a les Illes Colombretes perquè no n'hi havia. I llavors van anar a revisar les meves imatges i van veure que sí, que ho havia gravat allà a les Colombretes i que sí que hi havia Posidònia.
0: Com la vas trobar?
2: Buscant, perquè ho necessitava pel guió i vam passar quasi tota la immersió buscant la Posidònia fins que la vam trobar.
0: Imagino que heu de tenir una formació de busseig, no? Has de conèixer allò que busques, has de saber bussejar. Et requereix algun títol poder fer aquestes competicions?
2: Sí, per les competicions federades en requereixen el 2 estrelles, el B2E.
0: I també la profunda, aquella que et permet baixar més de 18 metres, crec que són, o això no cal?
2: Pots... amb el B2E ja estem capacitats per baixar més, però la normativa en el reglament de la competició no ens deixen baixar més de 30 metres.
0: 30 metres. I això també ho poden controlar, no? Imagino, no sé.
2: Sí, ens miren els ordinadors quan sortim de l'aigua, igual que l'aire també, que no sortim amb menys aire del que marca el reglament.
0: Clar. Abans has mencionat també la figura de l'assistent. Clar, perquè per la gent que no ho sàpiga, el busseig té 3 normes principals que són respirar sempre, pujar lent i anar sempre acompanyat, no bussejar mai sol. Aquestes competicions tampoc les fa sol. Tens algú que t'acompanya, qui és aquesta persona?
2: Exacte, jo ara, fins ara estic anant amb la Paqui Serra, he tingut diversos assistents, però ara porto bastants anys anant amb la Paqui.
0: I què fa l'assistent?
2: L'assistent m'ajuda a buscar bitxos i també em controla el temps, perquè clar, quan jo em poso amb la càmera a gravar algú, a vegades se me'n va el temps, o sigui, em quedo ofuscat intentant treure una bona toma d'aquell bitxo i se me'n va. I llavors ella va controlant a part de buscar.
1: I tu t'has coordinat amb aquest assistent, entenc, no? Abans de baixar, de dir-li, escolta, buscarem això altre.
2: Bueno, és que amb l'assistent hem bussejat molt junts, llavors ja sabem, ella sap el que jo necessito i jo sé també el que ella necessita.
0: Amb un simple gest, ja ho sabeu.
2: Sí, a vegades costa perquè quan fem tomes de model amb ambient...
0: Què vol dir això, tomes de model?
2: Quan ella està lluny de la càmera perquè la vull gravar amb el fons blau del mar.
0: Ah, perquè ella surt a la pel·li també.
2: Sí.
0: Vale.
2: Llavors, clar, ella costa, perquè jo vaig amb la càmera, amb tots els llums encesos, que l'enfoquen a ella, i ella a vegades no em veu a mi.
0: Clar. I tu quan graves, clar, no estàs pendent de res més, ni de l'oxigen, ni de res, estàs mirant el peix que estàs gravant i ja està.
2: No, bueno, clar, jo, o sigui, abans de gravar una toma sempre miro l'aire. Perquè és lo principal, o sigui, hem de respirar.
0: Si no tenim aire, no farem res.
2: Però llavors sí, controlo l'aire, em poso a gravar, i fins que no he acabat aquella toma, fins que tinc aquella toma bé, no torno a mirar l'aire.
0: Mira, si et sembla, anem a escoltar un fragment que hem trobat a les teves xarxes d'una de les teves pel·lícules.
3: Alguns diuen que és un objecte, d'altres que és un lloc, però ningú l'ha vist mai. La Posidònia mostra el camí amb el seu ball hipnòtic.
0: Aquesta és del desembre del 2025, si no m'equivoco, o això és el que deia al teu Instagram? És així?
2: Sí, em sembla que és fantasia.
0: És fantasia. I de què anava aquesta pel·li? Què volies explicar?
2: Bueno, era una història així molt d'elfo, de fada, de... No volia explicar massa res, sinó sortir-me una mica de lo normal i posar uns efectes que normalment no poso.
0: Perquè quan duren aquestes pel·lícules normalment? Quan han de durar per la competició, per exemple?
2: De reglament han de durar entre 2 i 4 minuts.
0: És un curt.
2: Sí, un curt molt curt.
0: I només fas vídeos per campionats com aquest que dèiem ara, el de Catalunya o així, o també en fas tu per gaudir, perquè dius, mira, ara aquesta tarda me'n vaig a gravar i faig Una per mi.
2: Sí, de fet, jo sempre que vaig a l'aigua vaig amb la càmera, mai vaig sense. Uh-huh. I llavors, a part de fer aquests campionats, també presento pel·lícules a festivals, festivals internacionals.
0: Hi ha alguns festivals internacionals de vídeo subaquàtic?
2: Sí, n'hi ha només de subaquàtics, però és que els he presentat fins i tot a festivals de cinema.
0: I com ha anat?
2: Bé, molt bé, sorprenentment bé.
0: N'hi ha algun que sigui com el Cannes, per exemple, del cinema? O sigui, un Cannes del vídeo subaquàtic, algun festival així molt important?
2: Sí, tenim el Cimasub de Sant Sebastián. Tenim també l'Underwater World Shootout, que aquest fan l'entrega de premis a la fira de Düsseldorf.
0: I aquest és molt important.
2: Sí, és sí, dels més importants.
0: Ah, i se guanyen premis també i tot.
2: Sí.
0: Ah, i com vas començar amb aquesta disciplina? Perquè al final és molt desconeguda i poca gent la deu practicar.
2: Vaig començar quan ja feia més de 10 anys que bussejava. O sigui, jo vaig començar a bussejar amb el meu pare i el meu germà i em vaig comprar una càmera per registrar aquelles immersions que feia en família.
0: Però tenies formació de càmera? O...
2: Jo havia estudiat imatge i so. Mm. I llavors, bueno, els amics em anaven dient que et queda molt bé, per què no et presentes? Perquè jo no, ni sabia com m'havia de presentar, ni on es feia, ni res. I, bueno, un amic va ser amb el que vaig començar a competir, en Pep Fillat. Ens vam presentar el primer any, bueno, un resultat normal, vam quedar cinquens, però l'any següent ja ens vam classificar pel primer campionat d'Espanya.
0: I com va anar el campionat d'Espanya?
2: Bueno, va anar fatal. Sí.
0: Va anar molt bona.
2: Va anar fatal, però estàvem allà. I ja tot això ja era un premi.
0: Tu hauries pensat mai arribar a competir i a, o sigui, no guanyar-te la vida, però a dedicar-te professionalment al vídeo subaquàtic?
2: No havia pensat mai ni que competiria, ni que guanyaria campionats, ni que tindria un sponsor com el que tinc. O sigui, és com estar en un núvol. O sigui, quan molt poca gent té patrocinadors, i jo el vaig aconseguir amb 3-4 anys d'estar competint.
0: I deixa'm recordar, has quedat 4 vegades primer a Catalunya, una vegada quart a Espanya, i a la fira de Düsseldorf tercer també has quedat.
2: Sí, a Düsseldorf dues vegades he quedat tercer. Mm-hmm.
1: Perquè hi ha algun país, a nosaltres ens sona, quan ens ha explicat el tema la Laura, no l'enteníem, però hi ha algun país que sigui potència en això del documental submarí, que diguis allà es fa molt i és molt més conegut, o és desconegut arreu?
2: No, jo ho desconec si es fa... Bueno, em va costar conèixer que es feia
0: clar
2: aquí.
0: Imagino que els que tenen mar deuen ser més propicis a fer-ho,
1: no? Suposo.
0: I Marc, alguna vegada has pensat en deixar-ho o dir que ja està o no podré fer-ho més perquè em faig gran o el que sigui?
2: No, per ara no. He pensat, o sigui, t'entrebanques, caus, t'aixeques i t'aixeques més fort. O sigui, si un any no es pot, doncs, bueno, hi ha altres sortides. Com l'any passat, que no vaig poder competir al campionat d'Espanya i vaig anar de jutge.
0: Per què no vas poder competir?
2: Vaig tenir un accident laboral greu i no vaig poder-me presentar al campionat de Catalunya, per tant no em vaig classificar.
0: I però hi vas anar de jutge, et van convidar de jutge.
2: Sí, vaig fer de jutge al campionat de Catalunya i vaig fer de jutge al campionat d'Espanya.
0: I hi havia talent?
2: Sí, sempre n'hi ha, i molt.
0: Hi ha molt talent. Ara has tornat a bussejar. No sé si aquest estiu faràs alguna pel·li, si en tens alguna en ment per fer o no.
2: Sí, estic treballant un guió, però encara no l'he desenvolupat.
0: Ens pots donar alguna pista de cap on va o no?
2: No, és que és el que et deia. Comences amb una idea que has vist, uh-huh, i l'has de desenvolupar. I ara estic en la fase de desenvolupar-la, que encara no m'hi he posat.
0: Doncs quan ho facis, fes-nos un missatge que et vindrem a veure com fas la pel·lícula.
2: D'acord.
0: Fantàstic. Marc Pedrazo, moltes gràcies per venir al balcó i parlar-nos d'aquest vídeo subaquàtic, d'aquesta disciplina tan interessant. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Benso, de què més hem d'estar pendents i què recollim del dia?
1: Doncs que els bombers continuen treballant amb 170 efectius, 47 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris en un incendi forestal a Cervelló, al Baix Llobregat, que afecta una superfície d'unes 16 hectàrees de terreny forestal. Els mitjans aeris fan descàrregues als dos flancs per evitar que s'obrin i Protecció Civil ha ordenat el confinament de 280 persones a Cervelló. Concretament ha demanat als veïns de les urbanitzacions de Can Paulet i Les Rovires que es quedin a casa, tanquin portes i finestres i que ningú surti al carrer. Hi ha tres vehicles afectats, però no hi ha persones ferides. Miquel Villa és el cap d'intervenció dels bombers.
4: El mantenim actiu, amb una situació més favorable, a més amb les hores del dia, que la humitat, no?, i la temperatura va baixant, però en tot cas, de moment, la situació és d'incendi actiu.
1: I la circulació de trens està interrompuda a les línies R2 Nord, R2 i R11 després de l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació barcelonina de Sant Andreu i l'esfondrament no ha causat ferits. Tècnics d'ADIF s'han desplaçat a l'indret per analitzar les causes i l'abast de l'esfondrament i l'estabilitat del terreny. En matèria judicial, la plaça 4 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut avui un detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat per suposats delictes contra la llibertat sexual comesos sobre dos menors. La jutgessa ha dictat mesures cautelars per al detingut que ha quedat en llibertat amb la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-se amb ells, i també la prohibició d'acudir al centre esportiu durant 3 mesos. A més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui requerit. La causa està oberta pel delicte d'agressió sexual sense penetració a menors de 16 anys. També en matèria judicial, però a nivell europeu, la Comissió Europea ha assegurat que és responsabilitat del Tribunal de Comptes espanyol i l'Audiència Nacional aplicar la sentència de la Justícia Europea que avala la llei d'amnistia. L'executiu comunitari ha confirmat que Brussel·les ha rebut la denúncia presentada per Carles Puigdemont contra el Tribunal de Comptes per enredar-hi l'aplicació de la mesura de gràcia, i en un comunicat un portaveu de la comissió ha afirmat que examinaran la denúncia tal com estableix el procediment, però ha evitat pronunciar-se sobre el contingut. I de cara a les festes de la Mercè d'enguany, l'Ajuntament de Barcelona ha triat 2 persones del barri, desconegudes per la majoria, per fer el pregó. Seran Antoni Falgueres, del celler de Gelida, al barri de Sants, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres.
5: No m'ho creia, que creia que Barcelona es mereixia un pregoner més bo.
6: Però és en nom de tots els comerciants, totes les botigueres, els botiguers, la gent de barri, com nosaltres, a Sants.
5: Quan ens ho van dir, no, ja dic, no m'ho creia, no m'ho pensava, i és un gran honor.
6: Un honor i una alegria, més just avui, que fa 50 anys de casats amb la mama.
1: Et sonen aquestes veus, Laura Polo?
0: Em sonen moltíssim. Perquè els veuen a veure, Guillem.
1: És que el Toni i la Meritxell, ja és casualitat o és bona punteria, però van ser al balcó el darrer mes d'abril, és a dir, fa 3 mesos, per explicar la història del seu celler centenari.
0: Una història interessantíssima que la podeu recuperar a les nostres xarxes, si voleu, i busqueu Negocis Centenaris i us sortirà.
1: Exactament, a més els hem juntat amb un altre forn de Barcelona que també té 100
0: Fornelies,
1: anys.
0: Fornelies, d'allà del Camp de l'Arpa, xulíssim.
1: I tanquem el Pendents avui amb Antònia Font, perquè el membre fundador i baixista del grup, Joan Roc, ha mort aquest dimecres als 51 anys.

0: Rock ha contribuït notablement a l'ampli llegat de música del grup amb discos i cançons que han marcat diverses generacions. En són exemple Alegria, Lamparetes o Batiscar Foc a Tiusques. La música en català perd un dels seus.
1: Una pèrdua terrible, perquè jo sóc molt fan d'Antònia Font. Els vaig veure a Reus, precisament, i va ser un concert preciós.
0: Ens queden les cançons.
1: I això és el millor. I de la música als esports, que ja tenim aquí la nostra Núria Vilamala. Com estàs?
2: Què tal, Laura Polo? Ja has vist Vinícius o no?
1: He vist Vinícius?
2: No, és que clar, vaig quedar amb la intriga de veure què opinaves.
1: Vaig veure foto de Vinícius, mira. Dir-li a Núria, el tenia apuntadíssim. No sé dir-vos si està millor o pitjor.
2: Està molt diferent.
1: Que està molt diferent, correcte. No sé què dir-te, haurem d'esperar. La Sierra ens ho ha dit, la nostra companya Sierra ha dit, esperem a veure-la en partit.
2: És veritat, això és veritat.
1: Perquè les fotos a vegades ja sabeu que
0: enganyen. Sí, però acostuma a ser negatiu. Quan li dius a algú, no, estàs pitjor, estàs diferent, no és una cosa bona.
1: És que no et sabria dir,
0: Ja ho estudiaràs, si ho diràs.
2: Ja haurem d'analitzar amb més detall.
1: Més detall. Va, anem a la graderia avui, què tindrem?
2: Doncs, Laura, continuem pendents de Karim Adeyemi, que s'havia de fer oficial ahir i al final s'ha de fer oficial avui perquè en principi el presenten demà.
1: No hi ha manera, eh?
2: No, anem fent F5 tot el dia, però de moment no acaba de ser oficial, però sí que ho hauria de ser ja avui per presentar-lo demà. També el Barça femení, que ja va fent els primers moviments al mercat de fitxatges, i avui parlarem amb el Pau Ribas, que va ser capità de la penya, jugador del Barça de bàsquet, i aquest estiu ha anat d'entrenador assistent a la Summer League de l'NBA. És una lliga que fan a la estiu on els jugadors joves es juguen realment el seu futur per veure si acabaran jugant o no a la NBA, i bueno, perquè ens expliqui una mica com es viu tot el món del bàsquet, no?, als Estats Units, que és un fenomen espectacular.
1: Home, sí, és important per veure les futures estrelles.
2: Correcte,
1: del bàsquet.
2: Exacte.
1: Doncs t'escoltem a quarts de nou, Núria, moltes gràcies.
2: Fins ara, gràcies, Laura.
1: I anem al temps, perquè avui havia de ser dia de menys calor. S'haurà complert? Núria Seró, bona tarda.
3: Sí que hem baixat les temperatures. Hola, molt bona tarda. No hem arribat als 40 graus, però ens hem quedat molt a prop. A Artesa de Segre s'han assolit els 39. Temperatures molt altes que fan que el risc d'incendis sigui extrem en bona part de Catalunya, tant avui com també demà. Molta precaució. A més, demà pugen les temperatures. Ja tenim avisos vermells activats tant al Segrià com també a la Ribera d'Ebre. Temperatures que podran assolir demà els 42 graus a Lleida, els 36 a Girona, 32 tant a Barcelona com també a Tarragona. Una jornada que començarà amb temperatures ja molt altes. De fet, hi ha avisos també per calor nocturna al sud de les comarques de Tarragona. Una jornada amb calitja, especialment a les comarques del sud, també amb alguns núvols, i a la tarda tindrem núvols d'evolució que podrien deixar alguna gotellada als Pirineus, com també un cop més als massís dels ports. Com avui, alguna tronada forta. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, demà a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, els 28 a la Costa Central i els 30 a la Costa Daurada.
1: Gràcies, Núria, que tenia el micro apagat. El Lluís Colomés al control de so. Ara són les 7:21 minuts d'aquest dimecres 22 de juliol de 2026. Un minut de publicitat i ara tornem, que ja tenim aquí el Dani Ruiz. Hola, Dani.
4: Hola, què tal?
1: Amb samarreta del Barça, esperant el fitxatge que ens deia ara la Núria Vilamala. Ell porta, ja ho sabeu, els dimecres, una nova història per trencar prejudicis. Un minutet i ens hi posem.
5: Pon tu mente en blanco. E imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
6: ¿Qué, qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
9: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
10: Només penso en tu.
9: Referents amb tu.

0: És dimecres, i ara ho dèiem, que això vol dir que al Balcó d'Estiu toqui parlar del gran reemplaçament amb el Dani Ruiz. Bona tarda, Dani, t'havia saludat, però
1: tarda,
0: et torno
1: Laura.
0: A saludar.
1: Què tal, com esteu?
0: Amb el Dani cada setmana expliquem històries per reemplaçar estereotips, coneixem persones, projectes, iniciatives que desmunten prejudicis. De la mà del Dani Ruiz i amb la col·laboració de la Chaïma Rashidi i el Sean Debnat. Dani, quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs que una dona amb hijab pot ser el que vulgui ser. Avui parlem de ser allà on no se'ns espera, que és una cosa fantàstica. Jo, que no sóc molt futbolero...
0: Tot i que vas del Barça.
1: Tot i que vaig del Barça. He gaudit moltíssim d'aquests dies on els racistes havien d'aplaudir i animar a un jugador negre, català, musulmà i de Rocafonda. Perquè, efectivament, ser allà on no se'ns espera ajuda a anar trencant prejudicis i a anar construint una societat més justa.
0: És que jo també flipava, perquè sí que és veritat que moltes persones que possiblement en el seu dia a dia haguessin criticat aquesta persona, en aquell moment es convertia en ídol. Però sí que hi ha hagut gent també que l'ha criticat per xarxes a l'Amin.
1: Totalment, és a dir, aquests dies, no sé quina institució de contra l'odi, un observatori deia que ha augmentat moltíssim han augmentat moltíssim els discursos d'odi durant el Mundial, és a dir, i les principals persones que han rebut aquest odi han sigut, doncs, Jamal i Williams, per exemple.
0: I ara que parlàvem, persones que no esperem trobar-nos en certs llocs, quina persona ens descobreixes?
1: Doncs mira, amb la meva amiga i activista Chaïma Rashidi, que és una activista antiracista molt interessant, aquesta setmana hem anat a conversar amb la Siham Arramachi, que és una conductora d'autobús hijabi.
0: És a dir, que porta el hijab, el mocador.
1: Que porta no el vel. Que aquestes últimes setmanes s'ha fet viral a les xarxes per aquest vídeo on una usuària li deia això.
2: Bueno, no pasa nada, que no se
3: mote. Es que no, ya se acostumbrarán, ¿no?
2: Claro, sino que no se mote.
3: Yo te lo digo por las vecinas que tengo.
2: Ajá.
3: Que seguro que se lo sabrán.
2: Que no suban, no pasa nada. Que vayan andando. O que se esperen al siguiente.
3: El cerebro me ha dicho, como lo sepa el fraco.
2: Ya les puedo avisar.
0: Clar, ella deia que suban andando. Què li deia exactament? Perquè la conversa no s'acaba d'entendre.
1: Clar, la veïna amb un to irònic, una usuària que entrava a l'autobús on la Siham estava conduint, en tercera persona li explicava, li feia com un avís, li deia a veure si algunes veïnes no entendran això i no voldran pujar-se en aquest autobús.
0: Pel vel.
1: Pel vel, efectivament, per portar hijab. I aleshores, doncs, la Siham, amb molta mà esquerra, li diu, doncs, que se vayan andando.
0: Clar. Ha tingut molta repercussió aquest vídeo?
1: Sí, fa unes setmanes aquest vídeo es va fer molt viral, ja acumula més de 2 milions de reproduccions i milers de comentaris donant suport cap a la Siham. I més enllà d'aquell episodi, la Siham és creadora de contingut i utilitza les seves xarxes socials per mostrar el seu dia a dia al volant i trencar prejudicis. I justament per això estava aquell dia gravant un blog diari i estava gravant aquella escena. Per això la va poder captar.
0: Clar, tu hi vas anar, ara ho deies, amb la Chaïma a preguntar-li a la Siham què significa ser conductora d'autobús i portar hijab. Què et va dir ella?
1: Doncs ens va dir això d'aquí.
4: Quins estereotips trenques tu quan portes el hijab i estàs conduint un autobús?
5: La imatge que es té de les dones hijabis, que al final és com que són persones amb poca autonomia, com que no tenim gaire el rol de sortir a treballar, que són més mantingudes, d'estar a casa, tancadetes, i doncs al final quan veuen una dona amb hijab portar alguna cosa tan gros com és un autobús, doncs el primer pensament és això de, ui, això no és el que pensava, no m'ho imaginava, no, veure aquesta imatge aquí. Però si surts a treballar i estàs amb el vel, tampoc els agrada. Vull dir, al final, bueno, és acceptar que no contentaràs a ningú i tu fer la teva.
0: Clar, ella se la nota molt segura, no? Dient-ho, però segur que també, com totes les persones, li deuen afectar les crítiques, les mirades.
1: Clar, la Siham ens deia, les persones que portem hijab, les dones que portem hijab, ens passen dues coses, no? Si decidim no treballar, està malament. Si decidim treballar, també està malament. És a dir, com aquest judici constant cap a cert tipus, cap a certs perfils, no? de persones que viuen en nosaltres, que conviuen a la nostra societat, i realment, o sigui, clar, ella deia que els comentaris que més mal li fan no són els que li escriuen per xarxa, sinó els que li diuen a la cara, com aquesta dona, no?, que deia que li deia aquests comentaris, perquè es veu que són molts comentaris els que s'ha d'enfrontar.
0: Clar, a vegades parlem molt d'aquests comentaris de xarxes que són anònims, però cada vegada hi ha més gent que fa aquestes crítiques a la cara. No sé si s'ha plantejat la Siham canviar la seva identitat o els seus valors i dir, mira, doncs no me'l poso durant la conducció perquè no, així m'estalvio doncs aquestes situacions.
1: Clar, això és una cosa que moltes vegades han de fer les persones que porten hijab, o sigui, és una... és la Siham ho ha explicat en altres entrevistes, que és al final un tràngol pel que han de passar, no? És heavy haver de canviar la teva identitat, no? Per poder aconseguir estar en una feina, i ara ella doncs està molt contenta i agraïda perquè aquesta empresa li permet portar el hijab, que no totes les empreses d'aquest sector, per exemple, t'ho permeten.
0: Clar, què ens passa? Per què no estem acostumats a... O per què ens sorprèn tant? Per què ens enfada o per què ens molesta veure persones diferents?
1: Bueno, ho parlàvem també el dimecres anterior amb els adolescents que protagonitzen la pel·li d'Hermanos, no? Que al final hi ha una idea de catalanitat hegemònica, i aleshores quan algú se surt d'aquesta idea de catalanitat blanca, que pot tenir una cultura diferent a la meva, una religió diferent a la meva, etc., doncs ens genera rebuig.
0: De fet, tu mencionaves a Paco Candel.
1: Sí. Sí, sí, o sigui, clar, Paco Candel ens parlava dels altres catalans, no?, d'aquesta idea, i al final, doncs, fa uns anys hi havia uns altres catalans, i ara, no?, quins són aquests nous altres catalans, no?
0: És que, de fet, aquí a la SER vam fer per Nadal un projecte que es titulava Els altres catalans, els nous altres catalans, on, no sé si la vas veure,
1: sí, entrevistàvem
0: a diferents persones que són catalanes, que fa molts anys que viuen aquí, o que fins i tot han nascut aquí, i ho explicaven, no?, que encara se senten... És que ni catalans ni del seu lloc d'origen, pràcticament. No sé si van fer alguna reflexió la Shaima o la Siham en
1: sí,
0: aquest sentit.
1: Sí, clar, la cosa és que moltes vegades la societat ens fa escollir entre una identitat, no?, la meva identitat d'origen, i la meva identitat, per
0: una
1: exemple,
0: l'altra,
1: catalana, no?
0: Sí.
1: I hi ha molta gent que se sent 100% d'una identitat i 100% d'una altra, i això, per exemple, justament aquesta setmana que hem estat molt futboleros, doncs hi ha molta gent argentina que tenia el cor dividit perquè, lògicament, per exemple, tenia origen d'Argentina i també anava amb la selecció d'Espanya, diguem-ne. Uh-huh. Al final, la Shaima i la Siham coincidien en que si tantes vegades els diuen que no són d'aquí, al final s'ho acaben creient.
6: He nascut aquí, com a pare porta 50 anys aquí, i que durant 30 anys t'hagin estat recordant que tu no ets d'aquí, que no formes part d'Espanya, al final, doncs, et cansa, no? I dius, doncs, acceptaré que no seré mai d'aquí. Vull dir, faig el mateix que fa qualsevol altre ciutadà, amb les mateixes obligacions i drets, però mai m'acceptaran, així que, bueno...
7: Això és una cosa que em recorda molt, de fet, alguna cosa que jo dic, no? Jo també he nascut aquí, els meus pares també són del Marroc, i el meu pare, sempre que jo tenia una crisi així, no?, quan estava una miqueta cansada, no?, que és aquesta la sensació que tenim molts, i més ara amb tot aquest auge dels discursos d'odi, sempre em deia, mira, Shaima, el problema no ho tens tu. O sigui, aquesta excusa de que no s'integrem i de més, no és veritat. Estem totalment integrats, o sigui, vas al sistema educatiu públic, com els teus companys, estudia, jo treballo, cotitzo des de fa 30 anys aquí de més, el que volen realment és que renuncies a aquesta part de la teva identitat i la teva cultura, no? No entenen que hi ha una hibridesa cultural. I jo crec que inclús si rebutgem aquesta part de la nostra cultura, sempre serem un problema, no? Portis el vel o no portis el vel, parli el català o no parlis català, no? I al final el problema és per no... perquè no cabemos, per així dir-ho, no? En aquest...
0: Bueno, clar, deien, no?, que sempre hi haurà un problema, no?, i elles ho explicaven més que ningú.
1: Clar, i m'agrada aquesta idea, no?, que el que li deia el pare de la Shaima, i al final el problema el tenen els altres, les persones que t'estan jutjant. Tu has de saber com et sents, i qui ets, i quina identitat vols defensar, o quines identitats múltiples vols defensar i conviuen a la teva persona, no?
0: Clar, i a vegades també es parla d'integració, però a vegades costa fer aquesta integració perquè tampoc es posa fàcil, falten persones que la demostrin, falten ajudes o falten donar-li la mà, no?, que les persones perquè tinguin aquesta capacitat de complir el que se'ls està exigint.
1: Totalment. Falten referents. És a dir, hi ha una infrarrepresentació de referents, falten presentadores de telenotícies amb hijabi, falten moltes més polítiques d'origen divers i falten, per exemple, doncs, molt més campions del món que vinguin de barris populars. Falten referents, totalment. Mm-hmm.
0: Tu creus que si hi hagués més referents, tant aquestes persones podrien tenir aquests referents per sentir-se, o sigui, per sentir que realment tenen la seva identitat, i a més també hi hauria més tolerància?
1: Totalment.
0: En aquest sentit?
1: Totalment, és a dir, clar, o sigui, al final la Siham el que fa molt bé és inspirar els altres, no? Ella ens deia que rebia molts comentaris negatius, però també que rebia molts comentaris positius, al final. És a dir, molts comentaris de persones que estan en una situació similar i que es veuen reflectides, no?
0: Clar, al final la seva reflexió final és quedar-se amb allò positiu.
7: També a vegades penjo coses i de més, alguna notícia també s'ha fet viral i de més, i els comentaris, clar, no m'afecten tant com en persona, però al final sí que a vegades donen ràbia, no?
8: Bueno, saps què passa? Que sempre parlem de la part negativa.
7: Ja. Yeah.
8: Però no es parla de l'altra part, que també hi ha coses molt positives. Jo, per exemple, tinc molts comentaris de dones que pugen a l'autobús i no veuen a la xofer amb hijab,
7: sí,
8: sinó
7: clar.
8: Que veuen a una xofer. I per elles hi és un abans i m'admiren. Clar. M'ho comenten. I per mi, quan em fan un comentari positiu, compensa tots els comentaris que rebo negatius.
7: Que al final és això, no? Que es fixem molt als comentaris negatius, sí. I ens oblidem de tots els altres milers de comentaris. Exacte. Que potser són positius en aquest sentit.
1: Fixa't, Laura, que una cosa que em va semblar superinteressant que ens va explicar la Siham és que a Berga, on ella treballa, on ella gairebé està sempre fent la seva tasca de conducció d'autobús, és la primera dona conductora.
0: Clar, ens estem fixant amb el hijab quan és la primera dona a 2026.
1: Efectivament, és a dir, que la gent, ella ens explicava, clar, és que la gent se sorprèn primer de tot perquè sigui una dona conductora d'autobús i després perquè porti hijab, però el que més els sorprèn és que sigui una dona.
0: Que això també és gros.
1: Això és molt gros.
0: I tornem als referents i tot, o sigui, ella està trencant una doble barrera fins i tot.
1: Totalment, sí, sí, bueno, està trencant una barrera múltiple, no? I jo crec que sí, amb les dones, no? S'ha començat a trencar aquest... Òbviament, aquests sostres, no?, de vidre, lògicament, s'ha de començar a trencar, doncs, amb altres àmbits, el que tu deies, no?
0: Clar que sí, a quedar-se amb el positiu, com deien elles dues, malgrat que el pa de cada dia, doncs, siguin aquestes crítiques, però ella ho deia, el comentari positiu de trobar-se una dona conduint un autobús és molt més important que aquests comentaris negatius pel fet de portar el hijab. Dani Ruiz, moltes gràcies per portar-nos la història de la Siham, un exemple ideal d'aquest gran reemplaçament que ens portes cada dimecres, perquè les dones amb hijab també poden treballar, també poden conduir autobusos i també poden fer molt bé la seva feina, només faltaria. Ens tornem a trobar la setmana vinent, si et sembla, amb un nou prejudici per trencar.
1: Fins la setmana vinent, gràcies.

0: sabes. Pero si estás a mí, todo ya te sentí. El beat alerta vermella, yo cruzo la trencada. Wanna, wanna live my life, I wanna live with you.
1: I acabem, abans de marxar, amb una notícia d'última hora, Guillem Delso.
2: Sí, hi ha hagut un apunyalament a la Canonja, un home apunyalat de la seva parella, que actualment està en estat greu a la UCI. Portem ja 3 dones assassinades en les últimes 24 hores i estem a l'espera de saber com evoluciona aquesta dona de la Canonja.
1: Doncs tindreu tota la informació ara a hora 20 o al butlletí de les 8.25. Moltíssimes gràcies i nosaltres ens trobem demà. Ara us deixem amb els podcasts del balcó, avui amb un llibre de la Susana i l'entrevista a una família que ha viatjat pel món a Montbele. Fins demà.
3: A ser Catalunya, al balcó, Laura Polo Dalfó.
4: Tus pies cantan la Traviata, Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900 351 351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así

0: Els nutricionals té el meló.
1: Conté moltes vitamines. Té un alt contingut en beta-carotè, precursor de la vitamina A, amb un gran poder antioxidant que contribueix a un bon estat de la pell, els cabells i la vista. També ens aporta vitamina C i B i àcid fòlic, recomanable per a dones embarassades.
0: I la síndria?
1: Tant la síndria com el meló contenen entre un 90 i un 95% d'aigua, per la qual cosa són molt hidratants i pràcticament no contenen calories. A més, les síndries tenen propietats antioxidants i la seva quantitat moderada de fibra fa que siguin fruites molt diurètiques, recomanades per a persones amb restrenyiment, hipertensió, dèficit d'àcid fòlic, problemes renals o que segueixen dietes d'aprimament. Pràcticament no aporten hidrats de carboni ni greixos.
0: Com podem saber quines peces comprar?
1: Per saber si un meló està madur, hem de comprovar que els extrems siguin una mica tous i notar que no és buit per dins. Hem de triar els que estiguin ferms i no tinguin marques. Pel que fa a la síndria, hem de comprovar que tingui una taca de color groc cremós a la pell. En donar-li uns copets amb els dits o amb el palmell ha de sonar buit.
0: I per conservar-los?
1: Sempre millor un lloc fresc i sec, i una vegada encetats, millor a la part alta de la nevera perquè estiguin ben fresquets.
0: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
2: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum. Entre nosotros.
4: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Susana Ruiz, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: És el temps de llibres al balcó i avui ens portes una novel·la que a Catalunya i Espanya es va publicar l'any passat. És Orbital, de la britànica Samantha Harvey, Premi Booker de 2024, editada en castellà per Anagrama i en català per Edicions 62. Ara, un any més tard, recupera molta vigència, Susana, clar, per la missió a la Lluna Artemis 2.
1: Doncs sí.
0: És a dir, va de lluna una mica.
1: No de lluna, però sí que aprofito l'actualitat informativa per recomanar una novel·la que a mi em va encantar, si no ja sabeu que no la portaria a la secció, i com que tenia previst portar-la algun altre dia, he pensat que ara amb la missió a la Lluna, doncs probablement moltes persones s'hagin interessat més que habitualment per aquesta temàtica i que per tant doncs és un bon moment per parlar-ne.
2: 100%. Què és Orbital? Sabem que és ficció, però de què va exactament?
1: Mira, aparco la resposta a la pregunta què és, vale? Després ens ocuparem de l'etiqueta. Abans us explico de què va. És un grup de 6 astronautes que surten de la Terra en una missió rutinària a l'Estació Espacial Internacional i es mouen en l'òrbita terrestre, eh? Per això ells no van a la Lluna, sinó que orbiten la Terra. S'hi estaran 6 mesos, més de 180 dies, durant els quals faran 16 voltes senceres diàries a la Terra.
0: 16 al dia?
1: 16 al dia. Cada dia veuen sortir el Sol i pondre's 16 cops. Cadascun té una funció concreta. Un, estudiar el comportament dels microbis presents a la nau. Un altre, fer seguiment de l'impacte de la gravetat en la funció neuronal dels humans a partir d'experiències pròpies. Un tercer astronauta, doncs, observar el desgast muscular a l'espai dels 40 ratolins que té al laboratori. En fi, cadascú té una tasca assignada, però això, en el fons, la veritat és que importa ben poc, perquè de seguida la novel·la agafa un to filosòfic i reflexiu sobre les emocions, la vulnerabilitat humana, la connexió amb la Terra i el desig i la necessitat de protegir-la. I en aquest marc narratiu, els personatges cedeixen el protagonisme absolut al nostre planeta, a la Terra, i he parlat de la novel·la amb la seva editora d'Anagrama, Amana Rodado, que diu que efectivament és així.
3: Creo que uno de los grandes hallazgos de la novel·la es que la crisis climática está muy presente, a veces de manera implícita, latente, pero en ningún caso la narración es catastrofista, sino que en realidad se impone de forma muy poderosa esta novela como una especie de oda de amor a la Tierra, ¿no? Con esta idea, pues eso, de la novela climática, de mirar la Tierra desde fuera y fascinarse por su presencia.
1: Des de l'espai, els astronautes contemplen la Terra i la manera com els humans l'hem modelat i desgraciat en molts casos, perquè parlen de totes les ferides de la Terra que es veuen des de l'espai i amb unes descripcions absolutament poètiques, precioses i a més precises.
0: Oh, quina bona pinta, Sona. Però has dit que aparcaves la qüestió de l'etiqueta, per què?
1: Doncs perquè no és tan fàcil com podria salvar. Per començar, és una novel·la que no té una trama concreta, no estem davant de la seqüència que defineix una novel·la, plantejament nus desenllaç, perquè no hi ha un fil argumental, no hi és, no

0: existeix. És ficció i passa a l'espai, però tampoc no és una novel·la de ciència-ficció. Sobretot és un mosaic d'imatges i de paraules que ens fan reflexionar molt i molt bé sobre la Terra i sobre el nostre paper i responsabilitat vers aquest planeta que habitem.
1: Bueno, Orbital es una novela, una ficción, acerca de un grupo de 6 astronautas que emprenden una misión rutinaria al espacio, pero es verdad que estamos acostumbrados a relatos de ciencia ficción acerca de la Luna, y yo creo que la gran diferencia de Orbital es precisamente eso, ¿no? Que es una novela realista, en la que no hay una trama al uso con su nudo y desenlace, sino que se dedica a seguir las tareas y las reflexiones de estos astronautas en su misión. Se ha hablado mucho de una etiqueta que es la de novela climática para referirse a Orbital, creo que es la que más se ha repetido. Entonces, si tuviéramos que buscar una etiqueta precisa, creo que sería esa.
0: És bonica, més, oi? Novela climàtica.
2: Sí, total.
0: Sí. I en aquest sentit, Samantha Harvey ens posa davant d'una dicotomia, perquè d'una banda, la contemplació de la Terra des de l'espai et fa ser conscient de com de majestuosa i especial és, però alhora ens recorda també que en la immensitat de l'univers és la Terra, i nosaltres amb ella és una anècdota, és molt fràgil. Mira, deixeu-me que us llegeixi unes línies de que il·lustra molt bé això que estem dient. Diu, bueno, yo tengo la edición en castellà, pero es exactamente en català. A veces miran la Tierra y podrían caer en la tentación de desdecirse de todo lo que saben cierto y creer que este planeta, sí, este planeta ocupa el centro de todo lo que existe. Parece tan espectacular, tan digno y majestuoso, aún podrían dejarse convencer de que Dios lo puso allí personalmente. Llavors, el paràgraf segueix, i tu sí. M'estàs veient el dit, i en el mateix paràgraf diu, podrían olvidar que la Tierra no es más que una mísera mota que no ocupa el centro de nada. Podrían pensar, algo tan nimio no debería brillar con tanta luz. O sigui, és aquesta
2: mísera mota.
0: Aquesta dicotomia, exacta. És com una anècdota en el que és la immensitat, no? I la infinitat de l'univers. I l'Anna, doncs, diu que sí, que aquesta sensació amb la lectura realment la tens.
1: És també, d'alguna manera, una novel·la de opuestos, no? Estàs sempre la dualitat entre que somos algo muy pequeño dentro de un todo inmenso e ignoto, y también la fragilidad que sienten los propios astronautas, ¿no? Se sienten inmensos y pequeños, sienten toda la potencia de lo que están haciendo y al mismo tiempo la vulnerabilidad, y esto es algo que creo que aborda muy bien desde ese claroscuro, ¿no? Desde esos opuestos.
2: Sembla que els astronautes d'Artemis 2 l'hagin llegit, perquè estan igual de profuns.
0: Sí, és que hi ha moltes coses que en vam parlar amb l'Anna Rodado, ja veuràs com hi arribarem. En tot cas, és un relat molt commovedor, que t'entendreix molt, perquè a aquestes altures jo crec que tots ja som conscients del maltractament que dispensem a la Terra, no? I que no és un comportament ni just ni tan sols intel·ligent, perquè al cap i a la fi és casa nostra i l'hauríem d'estar cuidant al límit i no ho fem.
1: Quizá una de las ideas que sobrevuela el libro y que a mí más me impactó y que me parece bellísimo e inesperado es la noción de humildad. O sea, de muchos pasajes como los que mencionas ahora se desprende esta idea de que al contemplar las estrellas, por ejemplo, en su grandiosa indiferencia, nos da esa perspectiva y en cierta manera es una cura de humildad para los seres humanos, porque al mismo tiempo también es maravilloso que el efecto de lectura del libro no es el de, de sentirte insignificante, por ejemplo, sino todo lo contrario. Te sientes reconfortado por el hecho de darte cuenta de que somos algo muy pequeño y muy frágil. Y está bien que así sea, porque los relatos grandilocuentes y épicos del hombre en la luna también tienen algo perverso, ¿no? De muestra de poder que se ha utilizado en muchos momentos de la historia de forma muy perversa. Y me gusta ese acercamiento desde la humildad, desde la darse cuenta de que somos eso, algo muy pequeñito.
3: Més enllà de constatar aquests danys que infligim al planeta, la novel·la és crítica o no s'atura en analitzar les possibles responsabilitats?
0: Sí que és crítica, perquè no pots estar posant de relleu tot allò persones clar, racionals i que pensen, no? I passar per alt la crítica implícita, però tampoc no carrega els neulers. A més ho fa des dels ulls dels astronautes.
1: Creo que es inevitable de alguna manera que se cuele también esa parte crítica en el libro. Como decíamos ahora, la carrera por el espacio ha estado liderada históricamente por Estados Unidos y por Rusia, y sabemos que hay detrás de muchos de esos relatos grandilocuentes de la llegada del hombre a la luna, pues no, esta imagen de quién es el primero en plantar la bandera, quién llega más lejos, y son muestras de poder de las que los astronautas son muy conscientes y que viven también con ciertas contradicciones. Y de nuevo, es cierto que está muy presente esta crítica política o esta visión crítica respecto a las políticas, pero siempre desde lo íntimo, ¿no? Desde el conflicto interno que viven los astronautas a la hora de enfrentarse a su misión.
2: Però, Susana, totes aquestes observacions, crítiques, tot el que s'està dient, qui les diu? Els astronautes o és un narrador extern que va dient?
0: Penseu que estem parlant d'una novel·la que gairebé no té diàlegs, en té poquíssims. I insisteixo, és molt introspectiva, és molt reflexiva i és el narrador qui en tercera persona explica què fan els astronautes, però també com se senten i què pensen. És el que se'n diu un narrador omniscient, que coneix els pensaments i els sentiments dels personatges i els dota, en aquest cas, d'una veu molt poderosa.
1: Perquè els astronautes són casi filósofos, ¿no? A mí eso es algo que me impactó y me encantó de la novela. Y hay un momento en el que uno de los personajes dice, aquí se medita mucho sobre cómo es posible que yendo tan rápido no se llegue a ninguna parte, ¿no? Entonces es muy bonito realmente acceder a este tipo de pensamientos y de reflexiones de los personajes.
3: D'aquests personatges, més enllà dels seus sentiments i reflexions, no en sabem res.
0: Sí, l'autora ens fa conèixer algunes de les seves circumstàncies personals a la Terra. Són 6 persones que han deixat en suspens les seves vides durant mig any, però que en la seva absència, aquí a baix, continuen passant coses que els afecten directament. Per exemple, una de les astronautes se li mor la mare mentre ella està a la missió aquesta. En aquest sentit, la novel·la connecta molt bé, i aquí en el que deies abans, amb l'interès general que ha despertat aquesta missió a la Lluna, no? Sobre les persones que hi ha darrere dels astronautes. O sigui, els astronautes, abans que astronautes, o a més d'astronautes, son personas.
1: Sí, esto es fascinante realmente y también creo que gran parte del interés que suscita esta misión actual de Artemis es quiénes son las personas detrás de esto, ¿no? Quién es capaz de hacer todas las renuncias que hay que hacer para lanzarse en una misión de este tipo, y al final de la novela se ve perfectamente. Los hombres y las mujeres son astronautas hiper preparados, pero que se topan con las vulnerabilidades más humanas durante su misión, ¿no? Lo que comentabas, pues la muerte de la madre de uno de ellos, ante la que tiene que seguir trabajando, pero como en la vida misma, como cualquiera de nosotros con nuestros trabajos, sean más o menos épicos.
0: Això de la connexió amb Artemis, és veritat que veient el report diari dels astronautes de la missió Artemis, ostres, ens hem emocionat, no?, amb molts aspectes privats que de la vida dels astronautes que hem conegut o que ells mateixos han explicat, doncs amb Orbital passa el mateix.
2: És que ahir l'Ariadna Martínez, una de les nostres tertulianes del dilluns, deia, és física, i s'ho va plantejar. Començar aquest camí, deia, no per les renúncies. O sigui que, per tot el que estàs dient, Susana, entenc que l'estil narratiu de la novel·la és molt líric, molt poètic.
0: Molt. És una prosa poètica, però que no embafa, És, a més, un ritme de narració hipnòtic, com el que espera un, no?, de coses que passen a l'espai, que tot està en suspens, i amb aquest enfocament que hem dit líric i filosòfic. Se l'ha definit, m'agrada molt a mi aquesta expressió, com un èxtasi contemplatiu. M'agrada molt. I a més de tot això, diu l'editora que fins i tot podria ser que estiguéssim davant d'una novel·la pionera d'un subgènere nou.
1: De alguna manera este libro ha abierto a un camino nuevo, sobre todo dentro de un género tan prolífico desde el cine y desde la literatura como es el de las ficciones espaciales, ¿no? Conseguir hacer una novela sin argumento, como mucha gente dice, y que se convierta en un libro de este alcance y de este impacto emotivo, yo creo que estaba por encima de todas las expectativas. También para nosotras como editoras, cuando leímos el libro, por supuesto nos fascinó desde el primer momento, pero no esperábamos que pudiera convertirse en un libro tan grande y que llegara a tanta gente.
0: Bueno, si és la primera o no d'un subgènere nou, doncs ja ho dirà el temps, però sí que és cert que és una proposta diferent, no?, a les novel·les de l'espai que s'han escrit fins ara i que hem llegit fins ara. Jo, buscant-li un símil cinematogràfic, no sé si l'haureu vist, a mi la lectura d'Orbital m'ha recordat molt la pel·lícula de Terrence Malick, El árbol de la vida.
2: Potser sí.
0: Que també és una reflexió poètica, molt personal, del director, però també sobre el
2: una
0: sentit de la
2: olla.
0: Vida. Sí, bueno, sobre el sentit de la vida, la transcendència existencial de l'ésser humà, doncs m'hi recorda una mica, però tampoc no voldria que ningú es fes enrere per això que acabo de dir, perquè crec que és molt més fàcil de llegir Orbital que no pas de veure la pel·li del Malick.
3: A mi em va agradar, però em va costar.
0: Sí, per això dic que és més fàcil llegir Orbital, us entrarà molt bé. Però a mi, personalment, l'una i l'altra m'han fet sentir uns sentiments i unes emocions molt similars.
2: Jo tinc una pregunta bàsica, perquè està parlant d'una matèria que no és tan senzilla, tot el que té relació amb l'espai. La Samantha Harvey té formació? És a dir, És física, és enginyera...
0: No, no, no, clar, ella és llicenciada en filosofia, cosa que encaixa molt bé amb tot el que estem dient, també, no? Amb aquest esperit de la novel·la, que també és una mica existencialista, i després va fer un màster d'escriptura creativa, que li va fer molt profit, pel que es veu. No té coneixements en astronomia ni res similar, més enllà dels que hagi pogut obtenir, doncs, documentant-se per escriure Orbital, evidentment, una mínima documentació haurà hagut de fer. Però és que, insisteixo, no és que no és una novel·la sobre l'espai, és una novel·la sobre la Terra. Y l'Anna Rodado, l'editora, li va demanar això mateix a la pròpia escriptora.
1: Has tenido oportunidad de hablar con algún astronauta, te han dado feedback, ¿no? Yo me pongo en el lugar de ser una autora con una novela sobre el espacio, me daría muchísima impresión escribir sobre algo que tiene tantos tecnicismos, bueno, que la documentación, por supuesto, está muy presente. Y me dijo que sí y que había recibido un poco este mismo comentario, ¿no? Los astronautas no se lo toman como una intrusión, al menos de los que ella recibió comentarios, sino que más bien como el foco se pone tanto en la reflexión y es una novela muy interior, ¿no? Sobre lo que sienten, sobre lo que piensan, sobre lo que miran. Desde este punto de vista no había recibido ninguna crítica ni ninguna reclamación.
0: I en aquesta línia, deixeu-me que us expliqui una anècdota personal que està reblant això mateix que estem comentant. Ja sabeu que sempre busco una persona que tingui algun vincle amb el llibre que recomano i que l'hagi llegit, és imprescindible que l'hagi llegit. En primera opció jo vaig pensar en el xicot d'una amiga meva, que és doctor en física i investigador en cosmologia.
2: Oh, sí.
0: Llavors, ell va llegir la novel·la, li vaig dir, pots llegir-la? Sí, sí, li va agradar. Però em va dir, mira, no m'hi veig comentant-la perquè no parla de l'espai, que és la meva zona d'expertesa, és que no està parlant de l'espai.
2: Ah, si ho has dit, tu has deixat clar, tu.
0: Sí, sí, i per tant, doncs no ho vam fer amb ell.
3: Ja la coneixien a Anagrama, aquesta autora?
0: Sí, tenien en catàleg una altra obra seva, un assaig, i quan van rebre el manuscrit d'Orbital, molt abans que guanyés el Premi Booker, el 2024, se m'han enamorat de seguida, en primera lectura. Tot i que, com ja ha insinuat abans l'Anna, no es pensaven que els funcionés tan bé com està funcionant.
1: En 2022 publicamos Un malestar indefinido, que es este memoir, en parte también meditación brillante y bellísima sobre el insomnio. Y desde ese momento, ese libro lo contrató la directora editorial de Anagrama, Silvia Sessé, y es una joya con la que nos enamoramos de la voz de Samantha Harvey. Y luego recibimos también, bastante antes de su publicación en inglés, en la lengua original, el manuscrito de Orbital, y yo recuerdo leerla, comentarla y pensar que era una novela maravillosa, pero con la que quizá tampoco tendríamos una expectativa de venta altísima, por esta idea, ¿no? De que las novelas sin argumentos, sin una trama muy concreta, pues son muy literarias y es a lo que nosotras nos dedicamos, pero también pueden ser difíciles y, bueno, creo que el resultado ha sido, pues eso, muy por encima de lo que nos esperaba.
2: I espera't ara, Susana, que clar, amb la missió Artemis 2, igual repunten les vendes que ni s'ho expliquen.
0: Segur, ja m'han comentat que ja s'està notant. Mira, jo li vaig preguntar a l'Anna, perquè certament aquesta missió jo crec que ens ha despertat a tots una miqueta de fam d'informació espacial, no? I ella diu això.
1: Estoy súper contenta de que me preguntes esto, porque hace días que al ver la noticia yo no paro de decir y de pensar, pero si todo esto estaba en Orbital. O sea, es maravilloso. Había unas imágenes de uno de los astronautas de la misión que en un momento dado se dirigía a la Tierra y decía, os queremos, vistos desde aquí, estamos súper orgullosos. Y ese mensaje, ¿no? Esa mirada desde el amor es precisamente lo que transmite la novela. Entonces yo he tenido ganas de releer el libro desde que arrancó la misión y sin duda es el momento idóneo para que el lector que no lo haya hecho se aproxime al libro.
0: Doncs sí, totalment. Les editores estan entusiasmades perquè aquesta notícia tan mediàtica és un incentiu més per llegir una novel·la que ja fa un any llarg que tenim disponibles les llibreries i que segur que aquesta campanya involuntària de promoció li jugarà a favor.
2: Quina bona vista van tenir. Orbital, de la britànica Samantha Harvey, Premi Booker de 2024, editada en castellà per Anagrama i en català per Edicions 62.
0: Ara bé, Sant Jordi, orbiteu.
2: Això d'aquí res està a la meva tauleta de nit. Gràcies, Susana Ruiz.
0: A vosaltres.
4: Cadena Ser Penedès Garraf.
5: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
6: Showmòbil, Rambla del Garraf 18-26 de Sant Pere de Ribes i a Vilafranca, al carrer Castellet, número 8.
7: En 3D Measuring llevamos la medición portátil 3D donde la necesites. Alineaciones, control dimensional, escaneado 3D y asistencia técnica industrial. Además, ponemos a tu disposición mecánicos para mantenimiento industrial y soldadores, montadores y personal autorizado para tus proyectos y paradas técnicas. Medimos, montamos, solucionamos. 3D Measuring, porque en la industria cada milímetro cuenta. Infórmate en 3dmeasuring.eu.
8: A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Ressonància, TAC, raig-X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar, a Vilanova i al Vendrell. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
9: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en hipogegant.com.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
6: Showmòbil, Rambla del Garraf 1826 de Sant Pere de Ribes i a Vilafranca al carrer Castellet número 8.
10: Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
2: L'Àlex Joan Bufill, bona tarda.
3: Hola, Anna, bona tarda.
2: Aleix, què tal? Com estàs?
11: Molt bé, avui.
2: Quants anys tens ara?
11: Ara tinc 13.
2: Tu quan tenies un any, dos anys, tres anys, quatre, cinc, on vivies?
11: Al barco.
2: Al barco? Com era el barco?
11: Pues era com una casa pues, molt diferent a les que ara estic vivint i pues, comparat amb els altres nens pues, és diferent.
2: Tenies habitació?
11: Sí, bueno, un camarot, però el compartia amb la meva mare.
2: Un camarot. I com es deia aquest veler?
11: Es deia Ju.
2: Es deia Ju?
11: Sí.
2: Qui es diu Ju?
11: Com la meva mare.
2: Ju, com estàs?
12: Hola, bona tarda.
2: L'11 de setembre de 2010, la Judit, que acabeu d'escoltar, en Marc Puigvoltes, el pare de l'Aleix, i una gossa, la Trufa, van amollar les amarres amb la intenció de donar la volta al món. La primera parada a les Canàries i d'allà creuar l'Atlàntic fins al Carib i anar fent. 8 anys més tard i molts oceans van acabar la travessa a Sydney.
3: Són 8 anys coneixent illes remotes, sortejant tempestes, avaries i coneixent gent de tota mena. Van començar navegant només el Marc i la Ju, fins que va néixer l'Aleix, que no va fer aturar la travessa. I ara tota aquesta experiència l'ha recollit el Marc en un llibre d'aventures que avui ens ha dut a l'estudi, que es diu Mar a Mar. I els oients hauran escoltat noms i cognoms d'en Marc. Marc Puigvoltes. I és que, efectivament, l'Anna i el Marc es coneixen.
2: Clar,
3: no?
2: Som germans.
3: Sou germans.
2: Marc Puigvoltes, com estàs?
12: Hola, Anna.
2: És que estic emocionada, eh?
3: És que jo crec que calia dir-ho ja des d'un bon inici,
2: sí.
3: Que és una història meravellosa, espectacular, que l'Anna fa molt de temps que ens explica a la ràdio, que ens explica les aventures del seu germà, i des de l'equip del Balcó creiem que és una història meravellosa que s'ha d'explicar.
2: Vam dir, els presentadors han d'entrevistar els seus germans, si tenen històries com aquestes, per què no?
3: Exacte.
12: Això és culpa teva, suposo.
2: Benvinguts, família. Marc, com es pren la decisió de donar la volta al món?
12: Uf, aquesta és una pregunta complicadíssima.
2: Oceànica, clar.
12: Oceànica. Suposo que cadascú pot trobar les seves raons. En el meu cas eren contundents i suposo que una desconnexió amb el sistema, amb la vida que tenia aleshores en aquell moment aquí, doncs van fer que iniciés el projecte inicialment en solitari i que durant el procés em creués amb la Judit, actualment la meva dona i la mare del meu fill.
2: És a dir, al principi ho anaves a fer sol.
12: Sí, és una cosa que jo tenia molt ficat al cap i bueno, la Judit ens vam trobar en un moment en què els dos deixàvem les nostres parelles corresponents i estàvem superant un procés interior que suposo que tothom en algun moment en la vida pues, el passa, i en aquest moment doncs, ens vam trobar dues persones amb molta fam i un món sencer per menjar-nos. I bueno, doncs en aquest moment la Judit i jo, sense pensar-nos-ho dos cops, vam unir forces i vam comprar un barco i vam marxar.
2: Sense pensar-vos-ho dos cops, Judit, va ser així, ni t'ho vas pensar. Què sabies tu del mar?
13: Jo sí que m'ho vaig pensar. El que passa és que quan vaig conèixer el, bueno, quan, la primera travessa que vaig fer amb el Marc, sí, em vaig enamorar del mar i del Marc al mateix temps. Em va fascinar, em va atrapar el mar. I quan em va explicar que volia donar la volta al món, vaig dir, jo m'apunto amb tu, sense pensar-ho, això sí.
2: Això és un match espectacular. De fet, de totes maneres, a mi m'agrada molt quan comences aquest llibre, Mar a Mar, que estaves ja, estàveu a punt de salpar, buscaves qualsevol excusa, vernissar un últim detall per no sortir. Imagino que era la pressió, la por.
12: Sí, podríem dir que era la por. Podríem dir que suposo que és una empresa que en un principi mentalment és fàcil de resoldre, però al moment de posar el primer peu al mar, doncs se't posen per corbata, podríem dir. I aleshores, bueno, sí, busques excuses, el que passa que al final crec que tant per la Judit com per mi era pitjor quedar-nos aquí i era una empresa enormement excitant i engrescadora i, bueno, doncs ens hi vam tirar de cap.
2: Jo sé que navegaves de petit, clar, som germans.
3: Fèieu junts, no igual?
2: Ell era molt més bon navegant que jo, era un desastre i ell ho dominava tot, però imagino que tampoc tot no ho sabies, vas aprendre dia a dia en aquells 8 anys.
12: Bueno, efectivament, un es pensa que en sap fins que no par de trobar-se circumstàncies noves, mars nous, oceans noves, terres noves, vull dir, tot t'influeix i la veritat és que un es dona compte que no n'acaba mai de saber del tot. I a més, amb aquest món del mar, doncs no només és el mar que canvia, sinó que també és el barco que canvia, i nosaltres mateixos també anem canviant durant la vida, així que probablement tot això que està escrit al llibre ara no seria capaç de fer-ho. És a dir, quan un està trempat i a tope amb un projecte, doncs ens sentíem molt poderosos i molt potents. Ara, quan llegeixo jo mateix el meu propi llibre, dic, ostres, tu.
2: Com em vaig salvar d'aquesta tempesta, no? Era, com vaig redreçar el vaixell?
12: Si només fossin tempestes.
2: Judit, tu què sabies del mar?
13: A veure, jo poca cosa. La veritat, vaig fer unes colònies, lo típic, amb un llac, vaig navegar amb un Optimis i ja em va agradar moltíssim.
2: Però... del llac als oceans?
13: Sí, quasi, i de petiteta, no? Però va ser realment quan vaig conèixer el mar que vaig començar a navegar. I des de que el vaig conèixer ja no vaig parar de navegar, perquè ell en aquella època feia trasllats de barcos, bueno... contractaven al mar per portar un barco d'un cantó a l'altre i jo m'apuntava i això em va ajudar molt a entendre que era un lloc que m'encantava i que em sentia molt feliç.
2: Vosaltres salpeu de Lanzarote, bueno, feu primer el Mediterrani, que no us hi volíeu estar massa estona, i d'allà feu la creuada de l'Atlàntic.
3: Que, perdó, diu que... ràpid, creuem el Mediterrani fins a Lanzarote. Que...
2: sí, però ells això ho fan ràpid,
3: sí,
2: perquè
3: això,
2: els hi vindrà, però... els hi vindrà després, fan una travessa. Quan es triga de Lanzarote al Carib?
13: Depèn del barco, evidentment.
2: Vosaltres?
13: Nosaltres vam fer de Canàries a Cabo Verde per uns petits problemes que vam tenir, que no volem fer spoilers, que és millor que us deixi.
2: Exacte, jo no faré spoilers.
13: Que havia llegit el llibre. I de Cabo Verde a...
12: 21 dies, em
13: penso. Sí, Martinica, 21 dies.
2: 21 dies. Sí. Arribeu i comença la vida fondejats. Què vol dir fondejar? Perquè nosaltres, perquè la gent ho entengui, què vol dir viure fondejat amb el veler?
12: Bueno, viure fondejat implica no entrar a la marina, és a dir, utilitzar el sistema que portem per anclar, que és una cadena i una ancloa ben grossa, i llavors et vas movent, com dic jo, de piscina en piscina o de jardí en jardí. És a dir, pots arribar a una illa, tiràs l'àncora... i, bueno, clar, nosaltres vam haver de canviar moltes rutines, és a dir, a la majoria de llocs on ens agrada tirar l'àncora, doncs no hi ha supermercats. Concretament a nosaltres ens agradava els llocs, quan més allunyats millor. Aleshores, tot això passa per un procés d'adaptació, implica anar a pescar, implica aprendre a fer pa, a recollir aigua de la pluja.
3: Això ho feu al bar, al vaixell?
12: Això ho feu al vaixell, clar, vull dir, estem en llocs on no hi ha supermercat, no hi ha tendes. Concretament a Panamà, la primera època estàvem a Sant Blas.
2: Sant Blas, imagineu-se, per als oients que no ho hagin vist, és un paradís. Illes que dibuixaries com quan ets petit, que fas aquella illa amb 4 palmeres, és això.
12: Sí,
2: és això. I aigües blaves,
12: sí,
2: turqueses.
12: I ocupada pels indis d'allà, que són els indis Guna, que, bueno, que ells sí que et serveixen alguns aliments, com et poden portar de tant en tant, et serveixen fruites i verdures un cop per setmana, però tot el que és el menjar tot els arròs, pasta, això ho has de portar carregat al barco, i tot el que són proteïnes ho obtenim del mar.
3: I tocàveu molt la terra? Baixàveu molt del vaixell, o la majoria d'hores les passàveu dalt del barco?
12: Doncs la majoria d'hores es passen a damunt del barco. És a dir, a vegades no et dones compte i estàs fondejat en una zona molt xula, però vas del barco a l'aigua, a l'arrecife, a pescar, tornes al barco, passa el dia i no t'has donat compte i no has baixat a terra. No, això ens passava. El que passa que després, quan teníem l'Aleix, sí que era un... L'Aleix jugava i volia jugar a terra, amb la sorra, com tots els nens, i també amb els nens que hi hagués a la zona. En aquest cas, els indis Kuna, pues, també jugava amb tots els nens d'allà. A fer amistats perilloses, es podria dir.
2: Vosaltres sabíeu si era... Ara entrarem amb el naixement de l'Aleix. Vosaltres sabíeu si era dilluns, dimarts, dimecres? O vau perdre la noció del temps?
13: Sí, la perdíem bastant.
12: Totalment.
13: Sobretot el primer any.
12: Nosaltres ens guiàvem per l'època de pluges, època de vents alisis, i sí que un cop comencem a treballar, doncs havíem de treballar, pues, per sostenir el viatge, aleshores sí que entra una mica l'horari, però basat bàsicament en l'arribada i sortida dels clients. Però sí, perdíem totalment de la vista el rellotge.
13: El rellotge i... no. Ens despertàvem amb el sol i ens anàvem a dormir quan no hi havia sol. A la nostra època no hi havia leds, o sigui, era una vida molt austera.
12: Arribava la nit i apagàvem llums.
13: Sí.
2: Què és? Què són els culos de pollo? Es deia així?
13: Sí.
2: L'Aleix potser ens ho pot explicar, que en vas viure algun, Aleix. Què és el culo de pollo? Doncs
11: pues és com una tormenta que, pues, plou una mica de fang i coses així, i normalment quan estem com a un... Bueno, jo vaig viure una illa que va ser que va baixar com molt de fang d'una muntanya amb la pluja, i va quedar l'aigua molt marró.
2: Culo de pollo. Ja que parla l'Aleix, què passa? Hi ha un moment que, contra tot pronòstic, una mica, la Just queda embarassada. Vau pensar, s'ha acabat el viatge? S'ha acabat la travessa? S'ha acabat aquest somni de fer la volta al món?
13: En un principi no, però realment, clar, treballant, fent charters en el barco, era molt complicat. Jo vaig estar treballant fins a l'últim moment, fins als 7 mesos vam estar treballant.
2: Sí, amb la panxota, el valer.
13: Però bueno, jo vaig tenir molta sort perquè el meu embaràs va ser magnífic. A part que, clar, és que ja la vida era fantàstica, no? Menjàvem marisc, passejava per la platja, sí. Nedàvem, era fantàstic.
2: Hi ha unes fotos meravelloses de la Judit embarassada.
13: Viure en el barco et poses molt fort, no? Menges molt saludable i estàs molt fort. Clar, quan vam començar a treballar amb un bebè a bord, va ser molt complicat. Això se'ns va acabar.
2: Sí. De fet, és una de les parts, que tampoc farem massa spoilers, però que una mica la Judit i l'Aleix es queden a terra i allà hi ha, doncs,
12: sí, jo queria...
2: una vida dura, no?
12: Sí,
2: perquè esteu separats, el Marc treballant amb el fent charters, amb el Ju, amb el Valer, i vosaltres a terra.
12: Bueno, era una manera de continuar endavant, és a dir, el fet de no continuar el viatge d'una sola tirada, per dir-ho d'alguna manera, destrossava totalment el nostre pressupost, i si volíem continuar havíem de, d'alguna manera, guanyar diners. Aleshores, desallotjar el barco d'alguna manera era l'única solució per poder seguir treballant amb el barco i utilitzant clients. I jo crec que aquesta potser és la diferència que hi ha entre pràcticament tots els llibres de navegants, que van per feina, i nosaltres... era la nostra idea anar per feina i fer una volta ràpida, el que passa que amb l'aparició de l'Aleix se'ns complica i ens neguem rotundament a abandonar el projecte. És a dir, de cap manera volem deixar terra, vull dir, podem deixar el barco i tornar a terra. I potser aquí és on això ens implica o ens provoca que ens fiquem una mica en petites històries complicades per sobreviure, que al final arriben a bon port. I com a totes les històries que arriben a bon port, doncs són bones.
2: Estan al llibre, són flipants, tampoc les destriparem aquí. Però són aventures, perquè és això, és un llibre d'aventures. Hi ha un moment, Marc, que tu escrius, navegar amb nens canvia la manera de ser i de veure les coses. També la manera de navegar.
12: Of course, per suposat, o sigui, imprescindiblement. És a dir, a més l'Aleix tenia uns petits problemes digestius, el qual implicava que després de mamar o de prendre la papilla havia de reposar en pla i sense moviment. Inclús els indis Kuna, moltes vegades quan veien a la Judit i no la veien amb el nen a sobre, la increpaven. On està el nen? On l'has deixat? I la Judit deia, està aquí al costat, a la maca del costat. Vull dir,
2: que realment... Però necessita reposar.
12: Sí, l'Aleix... però bueno, l'Aleix... no sabia, no coneixia una altra vida. Era un nen que va néixer en un barco, pràcticament, i que pensava que això era lo normal. Era un petit engany que va durar fins que va durar.
2: I, clar, jo no sé si se'n recorda l'Aleix de les primeres travesses llargues que fa quan tu dus nens al cotxe. La pregunta que fan tots els nens és
13: quan arribarem.
2: L'Aleix portava 26 dies navegant, no veieu terra i no preguntaves res, Aleix, perquè tu t'ho passaves bé. Recordes una mica tot allò?
11: Bé, bueno, o sea, sí que ho recordo, no del tot bé, perquè ja fa uns quants anys que va passar, però bueno, era com la meva casa, o sea, és com si estàs un dia normal a casa teva, pues no estic esperant a un lloc, sinó estic esperant a casa meva.
2: Clar.
12: S'ha de dir que l'Aleix, totes aquestes experiències, jo diré dures perquè són dures també per nosaltres, les navegacions llargues, a nosaltres li explicàvem prèviament que faríem un viatge llarg, que no es preocupés, que seria dur, però que pescaríem, que faríem coses, que veuríem bèsties al mar i que
2: taurons
12: a bon port segur. I l'Aleix tenia molt bona voluntat, de fet, en alguns moments del viatge penso que és el que millor ho portava.
2: Van haver-hi moments de perill?
12: Sí, bastants. Bastants. És el que et dic, és el que et comentava, que jo quan llegeixo ara certes històries no sé si seria capaç de repetir-les, és a dir, en aquell moment estàvem a tope, però sí, n'hi ha diverses i estan explicades, i tant per mi com per l'Aleix com per la Judit, o sigui, situacions no només a mar sinó també a terra. És la diferència que hi ha amb altres llibres, que nosaltres passem cert temps establerts a Bocas del Toro amb la idea bàsica de fer calés i treballant, i que l'Aleix fos un nen una mica més gran, que es pogués, que tingués una mica d'autosuficiència a bordo, i bueno, i així ho vam fer. Llavors, bueno, això, tot això implicava treballar ja en aquests llocs i coneixes, bueno, moltes històries i molta gent, i et fiques a vegades en problemes. Però bueno, aquí estem.
2: A mi m'agrada també, Marc, perquè tu fas a vegades mea culpa, dius, hi ha alguna vegada que fas alguna pifiada, i una,
12: sí,
2: i equivocar-se al mar...
12: Bueno,
2: pot ser lamentable,
12: sí, i he de dir que vaig tenir sort i que jo mateix sóc el primer que m'autocritico, però la història va ser així, sí, vaig tenir un petit error i va passar el que va passar i no va passar res al final, però s'ha de llegir, heu de llegir el llibre per saber-ho, però...
2: Només us dic que allà l'Aleix es va guanyar el títol.
12: Sí,
13: i tant.
12: El títol, vam fer...
13: L'Aleix ha sigut molt valent
12: mariner de
13: tots aquests anys.
2: Tu tens sensació d'haver passat por alguna vegada, Aleix?
11: Era por, sí, però en aquell moment, però estàvem els meus pares i tal, i pues no era tanta por com... O sea, per una persona com que no ha tocat un barco en sa vida, pues potser passaria molt pitjor.
12: Jo crec que hi havia molt de desconeixement en aquest cas.
2: És el que tu has dit, és que l'Aleix s'havia creat en... Era l'única vida que coneixia. Judit, tu com a mare... Com ho veies tot plegat? No sé si vas passar també moments de, ostres, no sé si haurem de tornar o no haurem de tornar.
13: A veure, amb l'Aleix, per exemple, sempre dormíem, o el Marco i jo, o sigui, un dels dos feia la guàrdia, i llavors, clar, és una vida molt diferent amb un nen a bord, no? Sobretot navegant, però inclús en el fondeig. Sempre he pensat que l'Aleix ha aguantat situacions molt extremes amb una valentia brutal. I moltes vegades hi havia trencadisses navegant, que faltaven milles i milles per arribar, i l'Aleix no deia res, ni cridava ni d'això, ni preguntava quan arribaríem, ni es posava a plorar. O sigui, jo sempre he estat molt orgullosa de l'Aleix.
2: I arriba un moment que l'Aleix ha d'anar a l'escola. Això també surt en el llibre.
13: Ell volia anar a l'escola.
2: Ell volia nens.
12: Anava a l'escola allà.
2: Com us ho vau fer, d'escolarització?
13: Bueno, quan vam arribar a la Polinesa Francesa, a l'Aleix volia anar a l'escola, més que res perquè veia que hi havia molts nens. Per ell anar a l'escola era jugar amb nens, i veure nens, i estar jugant amb ells tota l'estona. I jo li deia, però l'Aleix, el francès no el tens controlat. Però és igual, clar, els nens són com esponjetes, no? Al cap de dos mesos ja sabia parlar francès. I...
12: Bueno, crec que... aquí està una mica la clau del perquè de tot plegat, no? És a dir, l'Aleix va a escola també primer a Panamà quan és més petitet, i bueno, hi ha una cosa quan estàs fora de casa, estàs fora de casa. Llavors, quan t'ho fan sentir amb molta insistència, doncs no et trobes a gust. I d'alguna manera, i per no parlar més profundament del llibre, perquè si no us explicaria parts del llibre...
2: Això ara em renyarà, diràs, t'has fet molts spoilers, però que jo t'asseguro que atrau.
12: Però hi ha una cosa que, i suposo que molts pares o la majoria dels pares compartiran, que quan tens un fill la felicitat ja no depèn de tu o d'un lloc meravellós en el món. La felicitat està en el cor del teu fill, i si el teu cor va juntament amb el seu i el seu no és feliç, tu tampoc ho seràs. I això és el que va passar una mica, no? Vam donar-nos compte de que amb dues vegades que va estar escolaritzat l'Aleix ho va passar malament. Potser la primera a Panamà no tant perquè era més petit i encara no podia entendre moltes coses, però ja amb 5-6 anys que tenia quan vam plegar, doncs ell notava moltes coses i no se sentia a gust. I podríem dir que havíem de ser conseqüents amb el que havíem fet, un nen, i si volíem que fos feliç, doncs... Pues...
2: Per això vau tornar?
12: Sí, per això vam tornar. Sí.
13: Sí. Malgrat que...
2: No,
13: que se'ns va trencar el cor, però clar, és el que diu el Marc. Primer sempre era... Lo prioritari era la llei, sempre.
12: Ah, és que se't trenca el cor quan veus el teu fill, que no sap el que passa, i tu sí ho saps, i ell no vol entendre una cosa... que és intrínseca amb la raça humana, crec jo, i que, bueno, aquestes diferències de, ja sigui de raça, de qualitat, de color de pell, del que sigui, doncs fa que, bueno, que els nens són com són, i és una qüestió de sang, de veure el teu fill preocupat i no poder-li explicar amb les paraules que voldries, perquè potser són massa fortes per l'edat que té, però bueno, que la solució s'ha de posar en marxa i així ho vam fer.
13: També s'ha de dir que a la nostra època hi havia molt poca gent amb família a bord.
2: Això és una nova pregunta, no trobàveu masses famílies com la vostra?
13: No. Hi havia molt.
2: Vau fer amics?
13: Sí, i tant, i grans amics. Pocs, sí. Però bons.
2: Per què sospires, Marc?
12: Bueno, perquè l'amistat és un tema molt complex. Sí, hem fet amics, ja saps que l'amistat és una cosa de petit comitè, o jo considero de petit comitè. Aleshores, sí, hem fet amics per estones, amics per barbacoes i amics de veritat.
2: I amics però, els que heu ajudat moltíssim. Tampoc hi ha situacions extremes,
12: sí,
2: on ho doneu tot per ajudar-los.
12: A vegades ajudar molt amb unes persones no vol dir que et facis molt amic d'ells. Pot a vegades tenir un efecte contradictori. I bueno, pues però així és la vida i així és la gent.
2: I quan hi ha un verb que utilitzes de tornar, tornes a terra. Heu viscut a mar i torneu a terra. Tu dius sobreviure a terra. Quan el que sembla difícil és viure a mar.
12: Hi ha una cosa molt important, que quan tu et passes molt de temps, és a dir, hi ha una primera fase d'adaptació a aquesta vida, Marina. Una primera fase d'adaptació que no és fàcil, perquè de sobte deixes de veure tota la gent que veies, les teves rutines són diferents... I hi ha un cert temps d'adaptació, però quan superes aquest temps d'adaptació, que la teva vida s'ha convertit en una aventura constant, vas a pescar, canvies d'illa, canvies de país, i ara navegues, i ara arregles coses, i ara coneixes a gent, i festes i barbacoes, o sigui, realment acabes tenint una vida molt engrescadora, a més aconsegueixes treballar i guanyar-te molt bé la vida, doncs qui vol tornar? En aquesta situació, qui voldria tornar? Pues no volíem tornar, i d'aquí aquesta perseverància per intentar unir els dos projectes i tirar endavant, i bueno, al final hem arribat on hem arribat, hem fet el que hem pogut.
2: Marc, tu no ets molt d'escriure, no ho eres de petit, no era el que més t'agradés,
12: no.
2: I ens va sorprendre tot el teu entorn quan vas dir, vaig a volcar tot el que he viscut aquests 8 anys en un llibre.
12: Però et vaig demanar consell, eh?
2: Sí, però t'hi vas posar i... I carai,
12: vaig posar, a veure, mira...
2: I quin llibre, és a dir, jo com havies preservat també la memòria, és a dir, els noms dels peixos cuinats, els noms de les illes, de les platges, de la gent, de totes les aventures, com descrius cada tempesta?
12: Bueno, sí, bueno, ja, és que clar, aquests moments es queden gravats en el més profund del teu cos i de la teva ànima. Llavors, sí que és veritat que aquest projecte era un projecte en principi havíem d'escriure la Judit i jo. El que passa que jo sí ja havia agafat davantera, i ja estant al Pacífic ja vaig estar escrivint un parell de capítols que formen pràcticament la meitat de, bueno, la part central del llibre, i vaig començar pensant la possibilitat d'escriure. Un cop arribats aquí, la Judit tenia molta feina i jo els hiverns els tinc més buits perquè treballo molt a l'estiu, pues, navegant i fent classes de vela i fent xàrters. I llavors m'hi vaig posar, i sí, és veritat que durant molts dies Judit, baixa aquí baix, necessito reunir-me amb tu perquè no me'n recordo d'això, o tenim que tenir una xerrada d'aquesta zona, d'aquest moment del viatge, per incorporar coses i demés. És a dir, sí que hi ha una gran part d'acumulació de material i després endreçat, i hi ha una bona part de creació nova des de zero a partir de les reunions que teníem i dels sopars que fèiem la Judit i jo.
2: I remenant records, que devia ser preciós.
12: Sí.
2: L'has llegit, Aleix?
11: No, de moment no em deixa.
12: Sí, té dos rombos, en algun lloc.
2: Té dos rombos. Estic d'acord. Quan el podrà llegir, creieu?
12: Quan vulgui.
13: No, sí.
12: Ell se'l pot llegir.
2: Fa molt goig, És que surts a moltíssimes de les fotografies. No t'emociona veure tu pescant amb peixos que són més grossos que tu, gairebé?
11: Pues sí, la veritat, és com dir que és una cosa que no tothom ho podria fer, i a sobre que és el meu pare qui l'ha escrit, i pues, m'emociona bastant, i me'l podré llegir quan surti.
2: Quan expliques als amics, jo he nedat amb taurons, jo he estat creuant oceans sense veure terra, he superat tempestes, què diuen?
11: Però al principi, quan era més petit, clar, no s'ho creien, era, ostres, un nen petit ha anat amb taurons. I bueno, i venia la meva mare i els ensenyava una foto, i llavors sí que s'ho creien.
12: Sí, sí.
2: Què va passar amb el Ju quan vau arribar al Sydney? Ai, aquí, toco...
13: Que l'entén de calendra.
12: Bueno,
2: una ferida, això.
13: Doncs se'ns va trencar el cor, perquè el barco no és només una casa, no? O sigui, té ànima, no? Hem passat, per mi, els millors anys de les nostres vides.
2: Allà. És un protagonista del llibre.
12: Sí, totalment. Sí, sí. Amb el qual jo hi parlava molt.
2: Quants forats has arribat a fer en aquest forat, en aquest baler? Llegiu-vos-ho.
12: Espero que a Austràlia no ens sentin, perquè jo li vaig fer una reparació al barco, que li vaig fer unes... la osmosis, li vaig fer un tractament d'osmosis, li vaig fer 600 o 800 forats. No forats, que no passen a l'altre costat del casco, però són reparacions, i ho vaig deixar tot impecable. La veritat és que va quedar impecable perquè no es va localitzar després humitat al casco.
13: Va quedar perfecte.
12: Però va quedar perfecte. Molt bé. I es va vendre en el confinament. El confinament es va menjar el barco.
2: Ara navegueu?
13: I tant. Ens hem tornat a comprar un altre barco. Que ens encanta els dos navegar.
2: I treballeu, no?
13: I treballem d'això, sí.
2: Feu classes.
12: Ara estem col·laborant amb una escola nàutica, amb la possibilitat de formar-la nosaltres definitivament, i ja estem, bueno, doncs fem classes particulars en el nostre barco, fem un club de vela també els caps de setmana per la gent que vulgui sortir a navegar una estona, i durant l'estiu doncs fem charters a les illes, o a Menorca, a Ibiza, Formentera, o Mallorca, o la illa que es deixi.
2: Quin gust navegar amb vosaltres. Jo ho sé, Joan, posa't a la cua, potser sí. Et deixo venir amb mi.
3: Jo et deixo dir-te una cosa, crec que pels oients no haurà sigut aquesta qualsevol altra entrevista, perquè a més hauran conegut, coneixent la família d'Anna Puigvoltes, han conegut moltíssim també a la pròpia Anna Puigvoltes, i com és ella també.
2: No
3: sé. Jo crec que sí.
2: Jo vull saber, aquest llibre... l'heu autoeditat vosaltres. La Judit ha fet una feinada increïble. Com es pot comprar?
13: Doncs a la nostra web, a mardetraves.com, hi ha un apartat que posa llibre.
2: Consti que no faig publicitat perquè sigui el meu germà. De veritat, aquest és un gran llibre d'aventures. Jo m'ho he passat molt bé, no només pels que estimen el mar i navegar. És un llibre de paisatges, de vida. És un llibre d'amor, de família, que val molt la pena. Mar a Mar, de Mar Puigvoltes, que ha vingut avui amb la Judit i l'Aleix. Moltes gràcies per ser aquí, m'ha encantat, Marc.
12: Gràcies a tu, Anna. Gràcies.
2: Molta sort.
13: Moltíssimes gràcies.
2: Navegarem junts plegats.
12: Molt bé.
2: Fins aviat.
13: Doncs.

0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
1: ¡Valorado!
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
3: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
4: Helena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
5: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
6: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
3: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
7: Què t'hi jugues?
8: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta, però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
9: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
3: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a Ser Catalunya.
10: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
11: Tots els nostres continguts.
10: Som a tot arreu. Som al teu costat.
11: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
10: Tot això passa aquí.
3: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
12: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
3: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena Ser i Ser Catalunya.
13: Uf, ya se me ha derretido el helado. Es que con este calor, ¿a ti por qué no se te derrite?
14: Pues igual porque voy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11.
13: ¿Y se te transmite el frío a la mano?
14: Supongo.
13: ¿Ah?
15: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón.
16: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número 1.
1: ¡Valorado!
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
17: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
3: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
1: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ha estat un dia intens a Can Barça, però avui encara no serà el dia de Adeyemi. Demà hauria de ser el dia que es converteixi oficialment en nou jugador del Barça. Mentrestant, el de bàsquet ja té nou entrenador, Alexander Sekulić, i el femení ja ha fet el primer fitxatge, Van Asten. De seguida aquí a la graderia marxem als Estats Units per parlar de bàsquet, però abans repassem el que ens ha deixat aquest dimecres 22 de juliol amb el Lluís Colomer al control tècnic.

0: I comencem el repàs de l'actualitat. Pendents de Karim Adeyemi, ho comentàvem, que en principi demà serà oficialment nou jugador del Barça. I a la carpeta de sortides, de moment continua sense acabar de resoldre's la sortida de Ter Stegen. Adrià Soldevila, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Doncs sí, el tema Ter Stegen de moment segueix encallat. Hi ha uns certs problemes fiscals que encara no s'han acabat de resoldre. El Barça i l'Àjax estan esperant la decisió final del porter sobre aquests problemes fiscals i, per tant, la cosa està un pèl encallada. Calcula el Barça entre una setmana i 10 dies per acabar de solucionar-se. Però el que sí que no vol el Barça és que Ter Stegen viatgi a Birmingham i, per tant, doncs, que es quedi a Barcelona si no s'ha resolt el seu futur amb l'Àjax. I a partir d'aquí veurem. En principi, sí que fitxarà per l'Àjax, cedit pel Barça, però primer s'han de resoldre aquests problemes fiscals que encara no estan resolts.
0: Gràcies, Solde. I el Barça femení, l'equip de la temporada 26-27, comença a agafar forma amb el fitxatge de René Van Asten. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
2: Hola, Núria, què tal? Bona tarda.
0: Com ha anat la presentació? L'has pogut viure de primera mà?
2: Doncs comença a agafar ritme la cosa perquè demà torna a haver activitat a les oficines del club. A 11:45 està citada Caroline Graham Hansen per signar la seva renovació amb el president Laporta i el directiu Xavi Puig. Una renovació per dues temporades fins al 2020.
0: Ara ens explicaràs, Anna, de seguida com està aquest mercat del Barça femení, però primer recopilem com ha anat aquesta presentació de René Van Asten, nova jugadora del Barça femení.
2: Doncs força bé, la veritat, m'ha sorprès perquè, tot i tenir només 19 anys, s'ha mostrat molt segura de si mateixa, una mica nerviosa també, com és evident davant dels mitjans de comunicació, i fixa't com ha explicat el sentiment quan va saber que el Barça la volia fitxar.
3: Quan vaig saber que el Barça tenia interès, el meu cor va començar a bategar ràpid. Estava molt contenta i emocionada. Tot i que podia anar a altres clubs, les converses amb el Barça i la seva gent em va fer sentir que havia de ser aquí. Vaig creure que tenia molt sentit que aquest fos el següent pas. Va haver-hi molta connexió i tenia moltes ganes de venir aquí.
2: I és que tot i tenir encara un any de contracte amb l'Àjax, havia despertat l'interès de molts clubs europeus pel seu bon rendiment com a central, i és per això que el Barça ha arribat a un acord pel traspàs amb el club holandès. Per una xifra, ens diuen des del club, inferior als 500.000 euros, es signa un contracte de llarga durada, de 4 temporades fins al 2030, per fer-se amb una jugadora jove amb molta projecció que, venint de l'Àjax i arribant al Barça, no se li podia preguntar per una altra figura que no fos la de Johan Cruyff.
3: El fet que parlis de Cruyff i de mi en la mateixa frase és un honor. Ell va ser una gran estrella. Té l'estadi de l'Ajax i aquí també té l'estadi que porta el seu nom. Crec que és un gran exemple per tothom i és un gran honor seguir aquesta tradició.
2: Així que amb René Van Asten ja presentada, Pere Romeu ja té substituta per Mapi León.
0: Aquest és el primer moviment, Anna, del mercat de fitxatges. Ens ho començaves a explicar. A veure, com va avançant aquest mercat del femení?
2: Doncs comença a agafar ritme la cosa perquè demà torna a haver activitat a les oficines del club. A 11:45 està citada Caroline Graham Hansen per signar la seva renovació amb el president Laporta i el directiu Xavi Puig. Una renovació per dues temporades fins al 2028. Després hi haurà un acte amb els mitjans de comunicació que seguirem el que t'hi jugues. I en la carpeta d'incorporacions falta que arribin peces en defensa i en atac. En defensa està pràcticament tancada la incorporació de Martina Fernández, exjugadora del Barça, que ara estava a l'Everton, i a l'atac s'està negociant amb el Manchester City per incorporar a la jugadora brasilera Caroline, del 26 anys. Està negociant el Barça amb el City perquè té una clàusula de rescissió de 2 milions d'euros que el club blaugrana no vol pagar, i per tant s'està intentant arribar a un acord per fixar quin és el preu de traspàs. Però bé, Pere Romeu havia demanat a la secretaria tècnica substituir a les jugadores que havien marxat i de moment en aquesta direcció es treballa.
0: Doncs estarem pendents de tots els moviments al mercat de fitxatges. Anna, moltíssimes gràcies.
2: Adeu, fins demà.
0: I encara en futbol, un cop tancat el Mundial, ara ja coneixem el millor 11 segons la FIFA. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Ja sabíem que no hi serien ni Cubarsí ni Laporte, però al final com ha quedat aquest 11?
4: Doncs el millor 11 del Mundial, segons la FIFA, és en porteria Bosinha, els defensa Pedro Porro, Lisandro Martínez, Upamecano i Cucurella, al mig del camp Rodri, Bellingham i Olise, i al davant Messi, Mbappé i Haaland. Com veieu, només apareixen tres jugadors de la selecció espanyola, Pedro Porro, Cucurella i Rodri. No hi apareix Unai Simón, que va ser premiat com a millor porter per la pròpia FIFA, ni Lamine Yamal, que ha quedat fora en el procés de selecció. A banda, com has dit, dels noms com el de Cubarsí, tot i ser premiat com a millor jove, Laporte o Dani Olmo, que ni tan sols eren elegibles.
0: Gràcies, Arnau. I ara el que comença és el ball a les banquetes de les seleccions. De fet, avui, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha confirmat al podcast Cronache di Spogliatoio converses amb Pep Guardiola per ser seleccionador italià.
5: Sul breve medio...
6: A curt i mitjà termini dir que ens hem d'estrenyar el cinturó és quedar-se curt. Tanmateix, hi ha excepcions que, per exemple, poden afectar el nom del que parlem tant aquests dies, Guardiola, i aquestes excepcions es fan per raons òbvies. No hi entraré perquè no és un fet que això vagi a bon port, però segueixo creient que era correcte, que era important obrir un diàleg i mantenir-lo viu.
0: I tanquem el futbol marxant cap a Olot perquè avui el Girona està jugant el segon partit amistós de la pretemporada. Explica'ns, Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs mira, ara mateix el Girona guanya per un

0: Sí, ja feia dies que veníem avançant que era l'escollit i que estava tancat a falta d'oficialitat, i aquesta oficialitat ha arribat per fi avui a les 11 del matí. Signa per dues temporades, dirigirà la banqueta blaugrana fins al 2028 i amb 48 anys es converteix en el primer entrenador eslovè en la història del Barça, càrrec que més compaginarà amb la selecció d'Eslovènia perquè és seleccionador des del 2020. La selecció és precisament on ha aconseguit un dels seus grans èxits, classificar-los pels Jocs de Tòquio i portar-los fins a les semifinals. Sekulić arriba procedent del Dubai, on va assumir l'equip durant el tram final de la temporada passada, i el va conduir fins a guanyar la Lliga Adriàtica, en el que podríem dir que ha estat un intercanvi de banquetes perquè va substituir un Xavi Pascual que ja és entrenador de Dubai.
1: I així has pogut parlar amb un jugador que el coneix bé, eh?
0: Doncs sí, hem parlat amb Clement Prepelić, jugador de Dubai Basketball, a qui va dirigir el tram final de la darrera temporada i a qui coneix bé de la selecció, que ha explicat que una de les seves grans virtuts és que és una gran persona que connecta bé amb els jugadors.
2: Primero, Alexander es una persona extraordinaria. Es una persona que... muy buena persona, que cualquier cosa necesitas está aquí para ti, y lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era.
0: A més, ha deixat clar que va ser molt important per canviar la dinàmica de Dubai quan va arribar i per proclamar-se campions.
2: Ha canviat la dinàmica de l'equip i nos ha ajudat moltíssim per ganar este títol històric per Dubai Basketball. Sobre el Barça, jo crec que seguro lo va a hacer bien y le deseo mucha suerte a él y a vosotros.
0: El repte de Sekulić, doncs, serà recuperar la competitivitat, tornar a connectar amb l'equip amb el Palau i situar el Barça novament en la lluita pels títols després de 3 temporades en blanc.
1: Un nou projecte pel Barça de bàsquet. Asier, moltes gràcies.
0: Gràcies, Núria.
1: I tanquem amb el Tour de França. Avui, 17a etapa, sense canvis a la general. França, Borja Cuadrado, bona tarda, buenas tardes.
3: Bona tarda desde el Tour de Francia, etapa 17, con victoria para un ilustre Jasper Philipsen, uno de los mejores velocistas del mundo, el belga que no había conseguido triunfo en esta edición y que se ha tenido que meter en una fuga de muchísimo nivel para lograr el triunfo, eso sí, lanzado por un espectacular Mathieu van der Poel. Jornada sin novedades en la clasificación general, que sigue liderada por Tadej Pogačar a 4.32, Remco Evenepoel a 6.51, Isaac del Toro quinto, Juan Ayuso a 9.22, en una etapa en la que, por cierto, ha rendido muy bien una vez más el Vallesa del Caja Rural Seguros RGA Abel Balderston, que finalizó 15º. Mañana la etapa 18 entre Wagon y Auxerre-Merlet, puerto de primera categoría.
1: Gràcies, Borja. Falten 3 minutets per arribar a 9:15 de la nit. Fem una petita pausa i marxem cap a Las Vegas.
4: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
5: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
6: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
7: És mi última jugada.

0: minutets i arribarem a 3:15 de la nit. I ara aquí a la graderia anem a parlar de bàsquet. Ara ens ho explicava la Sier, està sent un estiu mogut al Barça, amb 6 fitxatges, 9 entrenador. A la penya també estem molt pendents del que passi amb el futur de Ricky Rubio en un altre projecte engrescador del conjunt verd i negre. I avui tenim un convidat de luxe. Ell ha estat capità de la penya, jugador del Barça, ara és el director del planter de la penya i ell ens ho explicarà perquè ha viscut un estiu diferent. Pau Ribas, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda.
0: A veure, Pau, diuen que el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, però jo crec que avui ens ho podràs explicar una mica, no?
1: Sí, el que he fet jo és fàcil d'explicar, no hi ha res a amagar, com ja diuen a les pel·lícules. No?
0: Has estat, Pau, unes setmanes als Estats Units, a Las Vegas, vivint des de dins la NBA Summer League com a entrenador assistent dels Toronto Raptors. Com ha anat aquesta experiència, Pau?
1: Bé, és una figura on normalment les franquícies NBA conviden algun entrenador perquè

0: es coneguin mútuament, no? I vegin com treballa l'equip i tu puguis explicar doncs, com veus, quines idees tens en el món del bàsquet. I he tingut la sort que, bueno, m'han donat aquesta oportunitat Toronto Raptors, que tenen un entrenador europeu i bueno, té una consideració molt gran pel bàsquet d'aquí i vaig posar en contacte amb ell i em va obrir les portes a poder anar i ho he aprofitat perquè bueno, després de ser jugador tant de temps i passant a l'altra banda de potser formar-me com a entrenador era una cosa que m'interessava, no?
1: I com l'has viscut, Pau, a nivell personal? T'ha agradat viure-ho des de dins?
0: Sí, evidentment és un món molt diferent on totes les possibilitats que estàs aquí acostumat al bàsquet professional allà es multipliquen per, no et sé dir exactament quin número, però un número alt i bueno, veus totes les capacitats que tenen per treballar el millor possible i la veritat que és una enveja que s'aposti tant pel bàsquet allà i puguis treballar perquè molta gent està al darrere fent molta feina i puguis tu gaudir d'aquesta figura d'entrenador amb que és veritat que els objectius sempre són molt, molt complicats i molt alts d'allà, però sempre amb les facilitats per treballar el millor possible.
1: Ho comentàvem, Pau, estaves d'entrenador assistent, però quin era el teu paper exactament? Com era el teu dia a dia? Quines eren les teves funcions?
0: Bé, la meva funció principal era anar per aprendre com treballen ells i veure com treballen ells. El seu dia a dia, com s'organitzen, quins objectius tenen doncs en aquest cas la Summer League, que són jugadors joves que no coneixen molt, per veure com si podran tenir encaix dins dels seus equips que tenen molts jugadors i una mica jo anava per aprendre com ho fan i evidentment doncs, el dia a dia d'entrenaments i de partits doncs, com un assistent més, però més escoltant com ho fan que més involucrat, però en algun moment sí que et pregunten i veuen quina és la teva opinió i els jugadors s'interessen per saber qui ets. Evidentment, quan els expliques que has sigut 20 anys professional a Europa i internacional, doncs tenen molt de respecte i bueno, jo vaig anar a aprendre, més que una altra cosa.
1: Ara ens ho explicaves, que clar, la Summer League és una lliga, no?, on hi ha molts jugadors joves i on, sobretot, Pau, s'hi juguen molt al seu futur, no?, perquè alguns ja tenen el lloc assegurat a l'equip NBA, d'altres s'estan acabant de jugar les oportunitats que tinguin. No sé si els jugadors ho viuen amb molta pressió, no?, amb aquesta sensació de que s'estan jugant al seu futur.
0: Sí, hi ha realitats diferents, no? Normalment hi ha els jugadors que han estat escollits en el draft, que aquests doncs, sí que tenen clara que és una aposta del club, però igualment doncs, és la seva primera experiència dins l'equip i van amb molta motivació i amb cert nerviosisme i després sí que hi ha un gruix de jugadors doncs, que juguen alguna plaça en el propi equip o fer-ho bé la Summer League li pot obrir alguna porta a alguna altra franquícia de l'NBA. Inclús fer-ho bé, doncs, reportar bons informes a molta gent del bàsquet mundial que saben que no tots els jugadors entren dins la NBA i han de jugar bàsquet arreu del món i tothom ho vol fer bé, no? És una mica una barreja entre objectius d'equip i objectius individuals i és important, doncs, tenir certs jugadors que tenen una mentalitat doncs, de treballar bé en equip perquè si no es converteix en un joc molt individual.
1: I és una competició, Pau, que allà als Estats Units se segueix molt, és també com molt espectacle, no? Com estem acostumats a viure a l'NBA, o és una mica diferent?
0: És un entremig, no? Sí que el pavelló és un pavelló de 18.000 espectadors, que hi ha dies que està més ple, hi ha dies que menys, depèn quin dia de la setmana és, però fan partits televisats a nivell nacional americà. Vull dir, al final té bastanta repercussió i és un moment a l'estiu que no hi ha bàsquet, no? Llavors, allà als Estats Units es mira, volen conèixer els nous jugadors que han sigut escollits al draft. Bueno, té una repercussió bastant important.
1: Tu que l'has viscut des de dins, Pau, deixa'm preguntar-te per un dels noms propis d'aquesta Summer League, Sergio de la Rea, que va guanyar la Lliga ACB fa poques setmanes amb València Bàsquet i ara ha estat una de les grans sensacions, d'aquesta Summer League amb els Dallas Mavericks. Déu-n'hi-do el nivell que ha demostrat, Pau?
0: Sí, evidentment, des d'una temporada molt bona, exitosa i i on ell doncs, ha sigut important en un equip important, doncs, veure'l allà doncs, és una cosa que teníem interès, no? Perquè també va venir Pedro Martínez uns dies a veure'l, que ha sigut el seu entrenador i vam estar veient-lo, i a poc a poc de menys a més. No? Sé que és difícil al principi acostumar-te a un bàsquet diferent, però que ell és un jugador amb qualitat i molt intel·ligent i es anirà adaptant segurament a aquesta lliga tan exigent. No?
1: I aquest any que s'has pogut treballar des de dins a una franquícia de la NBA, en aquest cas els Toronto Raptors, i ho comentaves, Pau, amb tot el bagatge que tens al bàsquet espanyol i al bàsquet europeu, el salt és molt gran entre el bàsquet espanyol-europeu i la NBA?
0: Primer, és molt diferent, és un bàsquet molt diferent, amb regles diferents, i vull dir, al final juguen moltíssims partits, els partits són més minuts, hi ha més jugadors, hi ha més entrenadors, al final està enfocat diferent ells. La diferència més gran és que allà no pots entrenar, jugues tants partits i viatges tant que la forma de millorar l'equip no és com fem aquí a Europa, que és entrenant i repetint i corregint detalls. No? Allà s'ha de fer des de fer molt de vídeo, molta xerrada individual amb els jugadors, entrenar-nos amb grups reduïts. Vull dir, és molt diferent la forma de treballar. Sí que és veritat que ja tenen moltes possibilitats i molts entrenadors i poden fer-ho, cosa que aquí a Europa és molt més difícil tenir tot tan marcat amb diferents tasques cada entrenador, molt més específiques, reduïdes amb nombre de jugadors. I et diria que et sorprèn la tanta diferència de forma de fer les coses, pues que la realitat que tens és la que et marca. Aquí pues, podem entrenar entre 100 o 150 dies l'any, i a mi em van explicar que la temporada passada a Toronto van fer 17 entrenaments on hi havia 5 contra 5. Vull dir, la diferència és tan impressionant que entens com que la forma de treballar sigui tan diferent.
1: Sent de Badalona, Pau, imagino que tot això una mica t'ho hauria haver explicat el Jordi Fernández, no? Que el tenim també entrenant als Brooklyn Nets.
0: Sí, tinc una bona relació amb el Jordi. Aquest mes de desembre vaig poder anar a veure algun dels seus entrenaments a Brooklyn per motius laborals que tenia per anar fins allà i bueno, al final ell t'obre sempre les portes, tracta molt bé a tots els que són d'aquí, t'explica com treballen, com ho veus tu, i la veritat que és una sort que tinguem un català i un badaloní doncs, als nivells d'entre els millors entrenadors del món, no?
1: Totalment. I Pau, aprofito que tenim avui aquí a la graderia del balcó per preguntar-te una mica pel Barça i per la penya, molt ràpid, perquè clar, està sent un estiu mogut, sobretot començo aquí pel Barça, molts fitxatges, moltes sortides. Avui s'ha anunciat precisament ja Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. No sé si el coneixes, Pau, si te n'havien parlat, et convenç com a nou entrenador del Barça?
0: Sí que el conec, ha sigut de seleccionador d'Eslovènia doncs amb grans èxits, i també l'última temporada acabant la Dubai també amb bona temporada. És un entrenador que potser la gran nombre de gent no el coneix tant, però és un entrenador que porta anys fent resultats bons. Veurem, no? Al final el Barça és un lloc complicat, però sempre d'una temporada que no ha sigut suficientment bona, doncs sempre hi ha canvis i hi haurà molts canvis, com hi ha hagut, però jo sempre soc partidari de veure com es fan els equips i valorar-los al final de temporada, perquè parlar al juliol de quins jugadors i com jugaran, si jugaran bé, si malament, si rendiran, l'entrenador, al final, després de 20 anys de professional jo he vist de tots colors i el que és important és treballar bé, treballar a gust, tenir confiança, fer un bon grup i a partir d'allà créixer i intentar fer una bona temporada. No tens mai les expectatives que es creen normalment amb les redes socials, doncs les has de passar de puntetes perquè el que importa seran l'esdevenida de temporada.
1: Sí, les notes sempre a final de temporada. I Pau, a la penya, veurem com acaba l'estiu, però de moment tornem a tenir un projecte engrescador i un gran retorn, com és el de Nicola Provitola,
0: Sí, crec que aprofitant bé les situacions del mercat ofereix, podem poder aportar noms o jugadors com la Provítola al seu nivell, que està més que contrastat, doncs és important, no?, per un club com nosaltres. Crec que ens falta acabar de tancar l'equip, però un altre any més, doncs, després de perdre jugadors importants, doncs, poder seguir amb, entre els equips de dalt, entre els equips de playoff, de Copa del Rei, que no és fàcil perquè el pressupost que tenim, doncs, és tal límit, no?, d'entrar o no entrar a aquestes posicions. Doncs, fer-ho una realitat any rere any, doncs, té mèrit, i l'important és que som un club històric i hem de defensar la nostra història i un altre any més treballar perquè torni a ser així, no?
1: S'estan fent les coses molt i molt bé a la penya i, bueno, ara toca esperar també, Pau, una mica què acaba decidint al final Ricky Rubio després d'aquesta gran temporada que ha fet.
0: Sí, després de, bueno, de, com tots vam veure, tenir moments complicats, crec que aquesta temporada, doncs, ell s'ha vist que ha gaudit, que ha liderat el Joventut a fer una gran temporada i bueno, la gent és normal que vulgui més, no? Però bueno, això és un tema molt personal. Quan els jugadors ens fem grans, ens valorem moltes coses i jo això també soc partidari d'anar temporada a temporada, a veure com et sents, com familiarment, com està la situació, i sobretot tenir ganes de fer una temporada més. Esperem que sigui així i el Riqui torni a fer una gran temporada com la que ha fet aquest any amb la penya, no?
1: Estarem pendents de quina decisió acaba prenent Ricky Rubio. Pau, ara imagino que toca descansar uns quants dies, no?, després d'unes setmanes intenses.
0: Sí, hem ajuntat al final de temporada amb aquesta experiència i ara sí, no?, unes setmanes de descans i desconnexió, que sempre és important per carregar piles i la temporada que ve torna a començar amb energia.
1: Merescudes vacances. Pau, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a la graderia del balcó, per haver-nos apropat una mica la realitat de la Summer League i que tinguis unes bones vacances. Descans merescut.
0: Molt bé, igualment, bon estiu.
1: Quatre minutets i arribarem a les 9 en punt de la nit i tornem cap a Olot perquè, us ho comentàvem, el Girona està jugant el segon amistós de la temporada contra l'Olot. Laia, el descans, com li va al conjunt gironí? No podem escoltar a la Laia, però
2: ara em sembla que sí, Laia.
1: Ara sí. Explica'ns.
2: Doncs, com us deia, al minut 42 ha tornat a marcar Minso, li ha passat la pilota Ivan Martín, doblet. Ara mateix estan al descans. Han jugat Arnau Martínez i Ivan Martín, per tant, segurament ara hi haurà un canvi de l'11 complet. Qui no hi podrà ser són ni Benat, ni Justin, ni Yasser i Porto, que són baixa, que ja se sabia, i també se suma Gazzaniga, que és baixa per unes molèsties al maluc.
1: Moltes gràcies, Laia. Veurem com acaba aquest partit amistós de el Girona, i aquí la graderia es va buidant. Fins aquí la graderia d'avui dimecres. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 9:15 de la nit i a 12:00 del migdia, ja ho sabeu, el que t'hi jugues amb l'Helena de Diego. Ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat esportiva torna a 12:15 amb el Larguero. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.

0: Cadena Ser Penedès Garraf.
1: Els 40 Summer Live 2026. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles, Parc del Prat. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos, Lau Givert, CH i Lala Lovio. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove de Cubelles.
2: I amb la col·laboració d'Aqualeón, l'únic parc en plena natura a Albinyana.
3: ¿Te imaginas estar dentro del juego de la Oca en versión XXL?
4: Bienvenido a Oca Loca Game, en Vilanova y la Geltrú.
3: Entre 90 y 120 minutos de pruebas, estrategia y risas para todas las edades.
4: Cumpleaños, team building, despedidas o para vivir un día inolvidable.
3: Y en verano, piscina indoor.
4: Ven mañana, tarde o noche.
3: Y después, karaoke y comida.
4: Reserva ya en ocaloca.com, loca con K.
3: No se juega, se vive.

0: moments van tenir la seva pròpia banda sonora. Reviu-los amb una sessió dels 40 clàssics.
1: El diumenge 26 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, el closing de la Salt Market, el punt de trobada de l'estiu, a la Masia Vilanoveta, al carrer de la Masia Nova de Sant Pere de Ribes.
0: Els 40 clàssics en marquem el ritme amb la música dels 80, 90 i 2000 amb els DJs Josep Bartomeus i Sergi Sánchez.
2: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.